0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, el
4: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot. 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
13: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: TV i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
0: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan...

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
6: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
7: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
8: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
9: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
5: Cada dia aprenem coses noves.
10: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
11: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
12: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
5: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
13: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
14: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
15: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
16: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
5: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
17: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: la música de Bowie. Quina llàstima que no puguem escoltar més Starman, però si aquestes hores del matí he de saludar, com sempre, a l'Agnès Marquès per saber que, com va acabar el dia just després d'acabar el Catalunya Nit. Bon dia, Agnès.
1: Bon dia, matiners. Com esteu? Jo avui me'n vaig cap a casa pensant en Chino Darín, concretament en l'entrevista que hem sentit al Catalunya Nit que li ha fet al cap de cultura, en Marc Garriga, que està cobrint el Festival de Cinema de Sitges. I a última hora, ja ho sabeu, ell és parella de la catalana Úrsula Corberó, tenen un fill plegats, etc. I en Marc li ha demanat a última hora si havia après a parlar català i com ho duia, no?, tot plegat. I diu que sí, que el parla, però que té aquella sensació de pudor, aquella sensació de quan un comença a parlar una llengua i sap que no la domina de tot, i ell ha dit amb el seu argentí fantàstic de com ir pisando cáscaras de huevo, no? Crec que és una sensació que és molt reconeixible, que segur que tots hem tingut alguna vegada. Però reflexionant al voltant d'aquesta sensació del pudor, és ben bé, a vegades, una sensació a revisar, eh? Perquè quantes coses a vegades queden a mitges només perquè ens fa cosa, ens fa pudor, no gosem, i a vegades hauríem de fer una passa ferma endavant. I crec que en aquest cas li hauríem de demanar al Chino que la fes. Vinga, que vagi bé el dia.
0: I a aquestes hores del matí també saludo Ricard Ostrell. Molt bon dia, Ricard.
2: Quantes coses, això que diu l'Agnès.
0: Sí,
2: bon dia, bon
0: sí,
2: dia.
0: Sí, té molta raó amb la reflexió que ha fet avui l'Agnès, que com gairebé sempre la clava. Vaja, no, com gairebé sempre, no? Com sempre,
2: sempre
0: que la clava.
2: Sempre,
0: m'encanta. Escolta'm, abans d'acabar, Ricard, un número d'1 al 4.
2: El 4.
0: Vinga, va, la Carmen, que li feia vergonya trucar-nos avui. Doncs mira, la Carmen que se'n va cap al teatre. Tot teu, Ostrell.
2: Bueno, espera't, home, falten 5 segons.
0: Però de dia arrenca el matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Tant. Que vagi molt bé el dia, matiners. Vinga, va. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I a l'espera d'aquest canvi de temps de cara al cap de setmana, avui, de moment, temps estable. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui un temps bastant semblant al d'aquests últims dies. Hi ha alguns bancs de boira, núvols baixos, al centre de Catalunya, al prelitoral, també se n'estan formant a la costa, i avui serà més persistent segurament al litoral de Tarragona, de Barcelona, on es mantindran també durant la tarda. Avui amb temperatures semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus més o menys, a la majoria de comarques, poden arribar als 27-28 a l'oest, i pendents d'aquest canvi que arriba al cap de setmana. Amb pluja dissabte, excepte la Costa Brava i el sud de Catalunya, amb bufarà tramuntana i mestral, a la resta de Catalunya pot ploure, a gairebé tot arreu. I diumenge, sembla que el gruix de la pluja quedaria a les Illes Balears i al País Valencià. Aquí també plourà, però les pluges més abundants caurien en aquests sectors. Llavors ho anirem seguint, el que sí que tindrem serà una baixada forta de la temperatura.
0: Estem parlant de pluges que poden afectar molt, com hem vist aquestes últimes setmanes.
1: Caldrà anar-ho seguint. De moment la pluja de dissabte serà pluja abundant en alguns llocs, vol dir que poden superar els 50 litres per metre quadrat, i la diumenge hauria de tenir més o menys aquí a Catalunya aquest estil. 20, 30, 40, 50 litres. Potser alguns llocs del sud de Catalunya es poden acumular fins a 100 litres i sembla que les quantitats superiors als 100 litres s'haurien de produir sobretot a les Illes i al sud del País Valencià. Perquè és una, de moment ens pinten els mapes una gregalada. Més que una llevantada, que deixaria molta pluja a Catalunya, ens pinten vent de gregal de nord-est. I en aquestes circumstàncies, en general, plou al sud de Catalunya, Terres de l'Ebre, ports, i plou sobretot a les Illes Balears i al País Valencià.
0: Per tant,
1: però vaja, hi haurà molts matisos i molts canvis, eh?
0: Però deies que sí que ens hem de fixar molt en el que passi a les Illes Balears.
1: De moment sí, de moment sí. Però insisteixo que tot això és,
0: canviarà.
1: Es formarà per una depressió aïllada a nivells alts, una dana, que acabarà formant també segurament una baixa en superfície. I llavors té un moviment molt erràtic i cada dia els pronòstics seran diferents. De fet, ara estem pendents que s'actualitzin els mapes de les 6 del matí per veure cap a quina línia va tirant això aquest matí.
0: Ho seguirem, Eloi, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio també tindrem dos dels grans protagonistes de l'actualitat política. D'una banda tindrem Ada Colau. Falta un dia ja perquè s'acabi aquest termini per registrar coalicions i l'espai de l'esquerra continua sent ara mateix una olla de grills. Li preguntarem si en les últimes hores s'ha trobat un altre nom que permeti l'entesa entre el Front Ampli i Podem.
2: Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Sí, ahir es va convocar la premsa per presentar el cartell de Front Ampli amb el nom, amb el logo, just al moment en què Colau sortia i deia això, que si s'ha de canviar el nom, el canviem. Aquesta és la situació ara mateix a Front Ampli. I després ens visitarà també l'expresident Artur Mas, després que el Tribunal de Comptes espanyol li hagi concedit per fi l'amnistia juntament amb una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre. Jordi Turull i Salvador Illa.
3: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposa. No?
0: I en matèria d'habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio, atenció, perquè us pot avançar que veïns del bloc Papallona, de l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer com a protesta contra la propietat. És un fons d'inversió que no vol renovar els contractes per convertir els pisos en habitatge compartit. L'Anna, una de les veïnes, ens explica que no tornaran a pagar fins que el bloc sigui expropiat.
5: Llavors, aquesta vaga té per objectiu forçar la negociació i entendre que aquí hi ha hagut un canvi de paradigma i que el poder el tenim nosaltres.
0: I a tot això, avui arrenca a Brussel·les un nou Consell Europeu. Els líders dels 27 es reuneixen per parlar d'immigració i de Ceuta i també del pressupost comunitari de la Xina o també de l'acord energètic entre Trump i Putin. En les últimes hores, Zelensky ha admès en una entrevista sentir-se traït per Trump.
6: Do you feel betrayed by what has been happening?
7: Really, yes. Really, between us. But, I mean, it's a little bit more complicated than...
0: Zelensky, que també ha reclamat a Elon Musk que recuperi els satèl·lits Starlink. Són clau, recordem, per la defensa ucraïnesa i en les últimes hores també han quedat inutilitzat, coincidint també amb un atac rus que ha deixat 12 morts. I parlarem també de preus. Amb una inflació que està a l'alça, de fet, des de Catalunya fins als Estats Units, sobretot per l'encariment dels carburants, ahir el conseller de la presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
8: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultres, que se'n volen, que se'n volen aprofitar.
0: En parlarem avui també d'inflació al matí de Catalunya Ràdio. I amb mobilitat, els retards de l'AVE s'allargaran fins, com a mínim, principis de la setmana vinent. És quan Renfe calcula que podrà retirar de les vies el tren incendiat a Saragossa. I en esports, el Madrid se salva in extremis a Europa. Els blancs acaben guanyant 3-4 al camp de la Roma amb 3 gols als últims 10 minuts. Mourinho continua obsessionat amb els àrbitres i també amb el comitè, i ara perquè la sanció de 4 partits a Vinícius es va saber poc abans del partit de la Champions.
9: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión.
10: A veces pienso en ese día y tu mirada me atraviesa el corazón.
11: ¿Estáis?
10: Si tú supieras lo que yo te necesito,

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat d'aquesta hora amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i uns 30 exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. També reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
2: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. En la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts, parla del final d'una persecució.
4: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
2: Des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha celebrat l'amnistia per als encausats per les despeses de l'1 d'octubre.
5: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
2: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al matí de Catalunya Ràdio a 9:45.
1: I la pilota ara és a la taulada dels d'altres tribunals, com per exemple el Suprem, que han d'aplicar l'amnistia els propers dies.
3: Puigdemont ja ha demanat al jutge Llarena que ho faci sense més dilacions.
6: El Suprem té pendent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum, perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz Deja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè les enquestes diuen que els socialistes guanyarien les eleccions espanyoles tant també a Catalunya com al conjunt de l'Estat, segons les últimes enquestes del CEO i del CIS.
2: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió Català, el PSC calcaria els resultats del 2023 amb 18 o 19 escons, seguit d'una esquerra a l'alça, amb entre 10 i 11. El PP obtindria 6 o 7 representants i Vox els trepitjaria els talons. Al darrere, Junts perdria almenys 2 diputats i els comuns en mantindrien només 2 o 3. A nivell de tot l'Estat, el CIS també situa el PSOE com a avançador, amb més d'un terç del vot. L'estudi, fet en ple esclat del cas Mari Carmen, deixa el PP a gairebé 12 punts dels socialistes i només 5 per sobre de Vox. També hi hauria un lleu repunt de sumar proporcional a la reculada de Podem. Ara bé, per Oriol Bartomeus, politòleg i director de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials, els pronòstics a l'esquerra del PSOE s'han d'agafar amb pinces fins que l'espai quedi del tot definit. Són declaracions al Catalunya Nit.
7: El vot d'aquest espai, que clarament dona una sensació de cansament molt fort amb els seus partits, veurem com s'aclareix en el moment que tinguem ja definida l'oferta.
1: I el CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: En aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels diputats. A més, en tots dos baròmetres, l'habitatge destaca com a màxima preocupació dels ciutadans. El conjunt de l'Estat, més de la meitat dels encastats, asseguren que és la qüestió que més els amoïna.
1: I mentrestant, els partits van dibuixant també les llistes a les candidatures.
2: El PSOE, Pedro Sánchez, s'envoltarà dels seus ministres per afrontar els comicis i ha posat de número 2 la titular de defensa, Margarita Robles. De número 3, repeteix el ministre Félix Bolaños i el cinquè lloc, Fernando Grande Marlaska. Per la seva banda, Esquerra Republicana ha posat Jordi Albert, un dels noms de confiança d'Oriol Junqueras, de número 3 a la llista per Barcelona. És la persona que havia sonat com a possible substitut de Gabriel Rufián en cas que renunciés a ser el cap de cartell.
1: I quan queden 2 dies per registrar coalicions, el Front Ampli continua buscant la manera de convèncer, en aquest cas, Podem i altres formacions d'Esquerra perquè s'incorporin.
3: Ada Colau està disposada a renunciar a la candidatura per facilitar-ho. L'exalcaldessa de Barcelona ho ha dit a TV3, on també s'ha ofert a canviar el nom de la coalició.
8: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
3: Podem, però, continua defensant el pacte amb Gabriel Rufián. Sentim Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola i també Irene Montero, que no s'acosta al Front Ampli, però torna a convidar les formacions que vulguin a tancar acords amb ells.
9: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero.
10: Por nosotras no va a ser, a buscar todos los acuerdos y a tener la candidatura más fuerte posible.
3: Gabriel Rufián i Ada Colau, ara com ara, seran rivals a Barcelona a les eleccions del 29 de novembre.
1: I com dèiem, us ho avança també el matí de Catalunya Ràdio, veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari. És un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
2: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, és a dir, fragmentar els pisos en habitacions. El bloc s'ha organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista i la mobilització ha provocat la mediació del síndic de Greuges de Barcelona. Ara, quatre veïns dels sis que hi ha a l'edifici deixaran de pagar el lloguer, el que anomenen una vaga de lloguer. Ana Olesti és una d'elles i també és portaveu del sindicat. L'objectiu, diu, és pressionar la propietat i forçar la intervenció de l'Ajuntament.
11: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu. Generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
1: I els veïns de Badia del Vallès comencen a veure com es retiren ja les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat.
3: En una primera fase es trauran baixants, canonades i xemeneies en desús. Més endavant es farà el mateix amb les cobertes d'alguns blocs que s'hauran de substituir.
1: Badia del Vallès, Marta Vallès.
12: Diuen que és un descans i que quan acabi la retirada ja podran respirar tranquils. Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment. Josep Martínez és l'alcalde.
13: Són 127 comunitats de veïns i veïnes i es tracta principalment de la retirada de canonades i galeries en desús.
12: Els veïns estan contents i des de la comissió de l'Amiant, Arturo Cortés apunta que ja treballen de cara a la segona fase.
14: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos, pero ahora ya estamos con la segunda fase, todas las cubiertas que hay que quitarla y hay que reponerla.
12: La ciutat va créixer als anys 60 i 70 quan aquest material es feia servir massivament perquè era resistent, aïllant i econòmic, però quan es degrada és altament cancerigen, per això està prohibit des de 2002. Des de Badia del Vallès, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita declarar com a testimoni l'advocat Miquel Roca.
2: Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar. La defensa també ha demanat 6 testimonis més, com el notari que cada any elaborava els testaments d'Isaac Andic o la directora financera de la Societat Patrimonial de la Família. La jutgessa també ha acceptat, en aquest cas a petició de la Fiscalia, que declarin com a testimonis diversos agents dels Mossos i dels Bombers.
1: Avui parlem d'aquest cas perquè ens acompanyarà Paco Marco, que és, com sabeu, director del grup d'intel·ligència empresarial de Marco Company, està també al capdavant de Método 3, és un dels detectius privats més famosos d'Espanya que porta clients tan mediàtics com, per exemple, Jonathan Andic. I a banda d'això, els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna.
3: Segons ha avançat el Financial Times, són els actius que Europa va immobilitzar després de la invasió russa a territori ucraïnès. La Unió Europea, però, ja ha rebutjat la proposta nord-americana.
1: I mentrestant, Vladimir Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
2: El president ucraïnès vol evitar nous atacs russos, com el que ha causat 12 víctimes mortals a Kiev i ha deixat gran part de la capital sense llum. Zelensky diu que els satèl·lits i la informació dels Estats Units són clau per a interceptar míssils i drons russos.
15: People will die. Of course, if
16: attacks... Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic. No ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti.
15: To switch on.
2: Elon Musk ha dit en una piulada que la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que també utilitza l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
1: I d'aquesta guerra, de la guerra d'Ucraïna, també en parlaran els presidents i primers ministres de la Unió Europea en una cimera de 2 dies que arrenca aquest matí.
3: I han convidat el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin.
17: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que els supermercats faran vaga en dues dates clau de Nadal.
2: Sí, la UGT de Catalunya ha convocat aturades els dies 24 i 31 de desembre per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. A més, acusa les patronals GIPSAC i SEDAC de bloquejar-ne les negociacions. El sindicat ha convocat per dimarts que ve una concentració davant la seu de Foment del Treball.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
18: El Madrid, que marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. El PSG de Luis Enrique passa per sobre del City 2-4 i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars amb tres cançons, tres titulars de cultura. Marta Viana, bon dia.
19: Molt bon dia. La primera que sona és la nova cançó de Guillem Gisbert, que es diu Detector de Mentides, que dona nom també al que serà el seu tercer disc en solitari. Els primers concerts confirmats són a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de març, al Festival Estrenes de Girona el 3 d'abril i al Teatre Bartrina de Reus el 9 d'abril.
1: La segona.

0: Sandra Monfort és una de les artistes que actuen a la Fira Mediterrània de Manresa, que comença avui. També hi actuaran Joana d'Arc, Trèvol i el Pony Menut. Fins diumenge s'han programat 85 propostes artístiques diferents.
1: I la tercera?

0: I acabem amb The Lemon Twigs, que aquesta nit presentaran el seu sisè àlbum a la sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquests germans prodigi actuen a les 9 del vespre.
1: Tot això avui, que és dijous 15 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nael amb 3 quilos 680 grams a casa seva, a Santa Creu del Joclar. Començar una vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Obrirem l'Àgora entrevistant Ada Colau, la candidata proposada pel Front Ampli per a les eleccions del 29 de novembre.
4: A 9:15, entrevista l'expresident de la Generalitat, Artur Mas.
3: A 10:00 rebrem Paco Marco, detectiu privat i director de The Marco Company.
4: I a 11:00 ens visitaran José Corbacho i David Fernández, que tornen a Barcelona al Teatre Borràs del dimecres 21 al diumenge 25 d'octubre amb el seu espectacle David i José, no somos estopa.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui demà encara tindrem calma, però es confirma la pluja a partir de dissabte. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, tot aquest canvi que a més anirà acompanyat d'una baixada forta de la temperatura. De moment avui tenim nuvolets a prop de la costa, litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central, núvols baixos. Es poden mantenir pràcticament tot el dia, alternats amb estones de sol. Dia tranquil, dia amb temperatures un palet més baixes que les d'ahir, general màximes al voltant dels 25, potser poden arribar als 28 a l'oest de Catalunya. Demà, temps molt semblant al d'avui, potser amb una temperatura una mica més alta. I dissabte sí que la pluja pot arribar en qualsevol punt del país, excepte la costa Brava i a les Terres de l'Ebre. Estem parlant de pluges de 20-30 litres. En alguns casos poden superar els 50 litres per metre quadrat. I diumenge repetiria la situació, però amb pluja més general a gairebé tot arreu. I també quantitats abundants de precipitació, però no desmesurades. Les pluges més abundants de cara a diumenge sembla que quedarien situades al voltant de les Illes Balears.
1: I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa al trànsit, fa cosa de mitja hora hi ha hagut un accident a la C-17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, i hi ha un carril tallat en aquest punt i una mica de congestió. Al marge d'això, a aquesta hora ja hi comença a haver les retencions habituals a les rondes en sentit Llobregat i a la C-58 d'entrada a Barcelona. Mentrestant, avui els trens d'alta velocitat que han sortit des de Sants cap a Madrid no porten tant de retard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts. Recordem que encara es mantenen algunes cancel·lacions de trens i que Adif calcula que no podrà enretirar la locomotora incendiada i, per tant, recuperar la normalitat fins la setmana que ve.
7: Estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé, o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
8: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
9: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:22. I cada dia a aquesta hora obrim el satèl·lit de Catalunya Ràdio, l'activem i connectem amb Jerusalem, que hi tenim el Jordi Brascó. Boker Tov.
10: Boker Tov.
1: Des de Moscou hi tenim la Cristina Solies. Priviet.
11: Priviet.
1: I a València, Pepa Ferrer. Bon dia.
12: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Israel, perquè ha començat oficialment la campanya electoral pels comicis del proper 27, dia 27. Hi està havent molta controvèrsia per l'utilització d'intel·ligència artificial en vídeos promocionals també per part de quasi tots els partits, Jordi.
10: Sí, segons un estudi d'una universitat israeliana, un 14% del contingut digital lligat a la campanya electoral està fet per intel·ligència artificial. A més, habitualment s'utilitza no per beneficiar el candidat, sinó per atacar el rival. Hem vist, per exemple, a Netanyahu comptant munts de diners o Eisenkot en mode protagonista del videojoc Grand Theft Auto. Val a dir que tots els vídeos entrarien dins la categoria de AI slop, és a dir, tan mal fets i irreals que qualsevol pot veure que no són vertaders.
1: I no deixem de parlar d'intel·ligència artificial, perquè a Bielorússia s'ha beneït la primera icona creada per intel·ligència artificial. I això, Cristina, ha generat també debat entre els feligresos.
11: Sì, la icona en qüestió representa Carlo Acutis, un adolescent italià canonitzat pel Vaticà l'any 2025 i que és conegut per ser el primer sant millennial i patró dels joves i d'internet. Segurament això ha fet que a l'Església Catòlica Bielorussa no li sembli estrany fer servir la tecnologia més puntera per representar el seu retrat. Ara bé, molts creients ja ho han criticat perquè entenen que una imatge generada per IA no es pot considerar una icona de debò, com les que es pinten a mà i que, per tant, no se li pot pregar.
1: I anem cap al País Valencià perquè ara ja se sap que un incendi va generar més gasos d'efecte hivernacle que la ciutat de València en tot un any. I de quin incendi es tracta, Pepa?
12: Va ser el de Begís, a l'Alt Palància. El 2022 va cremar més de 18.500 hectàrees. I ara un estudi de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat una metodologia que permet estimar, això sí, més acuradament, les emissions de gasos d'efecte hivernacle dels incendis forestals. Aquest incendi va alliberar 626.000 tones de diòxid de carboni. Va superar les estimacions de la ciutat de València durant tot un any i representa el 0,22% de les emissions anuals d'efecte hivernacle de tot l'estat espanyol.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Com pots comprovar que tot està a punt per votar en les eleccions generals del 29 de novembre? Has de figurar en les llistes del cens electoral. El pots consultar del 12 al 19 d'octubre al teu ajuntament, consolat o a INE.es. Demana que ho rectifiquin si hi ha cap error, sobretot si votes per primera vegada o si t'has canviat de domicili. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui amb el professor Vincent busquem proves de si és veritat que els polítics, quan els fan una entrevista, esquiven les preguntes incòmodes. Frederic Vincent, bon dia.
14: Bon dia, t'agrada aquesta,
1: eh? Sí, aviam,
14: això s'ha estudiat. S'ha estudiat i molt al Regne Unit, on hi ha casos històrics d'entrevistats que regategen les preguntes tant com poden.
15: Did you threaten to overrule?
16: I was not entitled to instruct Derek Lewis, and I did not instruct him. And
15: did you threaten to overrule him?
16: The truth of the matter is that Mr. Marriott was not suspended.
15: Did you threaten to overrule him?
14: Aquesta és una entrevista mítica de l'any 97 del periodista Jeremy Paxman, el llavors ministre de l'Interior Michael Howard, sobre la destitució del cap de servei de presons. Paxman li fa 12 vegades, 12, la mateixa pregunta.
15: You're not answering the question whether you threatened to overrule him.
16: The important aspect of this
15: is you quite straight yes or no.
16: And I would, yes
14: 12 vegades i no va obtenir resposta. La Universitat de York ha fet microanàlisi de dècades d'entrevistes per identificar les maneres amb les quals els polítics esquiven preguntes. I amb aquest munt de dades han creat el que anomenen taxa de resposta. És a dir, la proporció de preguntes que han rebut respostes directes, explícites, per part de polítics.
17: Now, Prime Minister, are you to blame for Nigel Lawson's resignation?
18: Well, we have done very
14: aquesta és una altra de les entrevistes mítiques de Margaret Thatcher amb el periodista Brian Walden. En tot cas, segons aquesta recerca de la Universitat de York, les entrevistes de l'any 87 al 92, el 46% de les preguntes van rebre respostes directes, un 46%. Ara bé, del 2015 al 2017 és un 36%. És a dir, que 6 de cada 10 preguntes els polítics no responien la pregunta que se'ls hi feia. Tiraven d'evasives, tiraven d'atacs al mitjà, tiraven d'atacs al periodista, però no responien.
19: And now I am joined live in the studio by the Prime Minister Theresa May. Good morning, Prime Minister.
20: Morning, Andrew.
14: I hi ha casos extrems com aquest que estem sentint. Theresa May, quan va ser primera ministra, va respondre el 27% de les preguntes de les entrevistes que li van fer. A partir d'aquí, la Universitat de York ha identificat 35 maneres que els polítics tenen d'esquivar les preguntes, però amb Theresa May en van haver d'especificar una 36ena. N'hi han dit la resposta no concreta a una pregunta que sí que és concreta.
21: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 6:28.

0: En esports, el Madrid remunta un partit que perdia 3-1 i acaba guanyant 3-4 al camp de la Roma.
1: Final de partit trepidant. En aquests últims 8 minuts, el Madrid va ser capaç de marcar 3 gols. Mourinho va canviar Vinícius i va fer jugar Valverde de lateral. Li va sortir bé.
2: Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía. Pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado. Felicitar a cada jugador que entró. Creo que lo hicieron increíble. Salieron con las ganas que hay que salir.
1: També a la Champions, el PSG de Luis Enrique va guanyar 2-4 al City i el Betis 3-2 al Porto. El Como de Cesc Fàbregas va perdre 3-2 al camp del Feyenoord.
0: I Vinícius no entén la sanció de 4 partits i diu que és una decisió inèdita del comitè.
1: El jugador brasiler diu que és molt fàcil sancionar-lo a ell.
3: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va decir que está bien. La prensa va decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
1: Vinícius va afegir que el peguen tots els partits i a sobre el sancionen. Mourinho, entrenador del Madrid.
4: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
0: Bona estrena europea de l'Espar Girona a l'Eurocopa de bàsquet.
1: Victòria davant l'Ostrava per 77-49. L'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa masculina de waterpolo.
0: Ara són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb el sol que sortirà avui a Torà, al Solsonès, a les 8:07.
5: I es pondrà a les 7:13 del vespre, per tant, aquí el dia durarà exactament 11:06.
0: Les temperatures a aquesta hora?
6: 12 graus a Vic, 10 a la Seu d'Urgell i 18 a Falset.
0: Tot plegat en un dia que encara serà força tranquil. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, avui amb alguns núvols baixos al litoral i prelitoral, també en alguns llocs de la Catalunya central. Els de la costa seran més persistents, però sempre alternaran amb estones de sol i temperatures semblants a les d'ahir, però a l'espera d'una baixada de 10 graus o més de cara al cap de setmana, amb pluja a partir de dissabte al migdia a la meitat nord i diumenge pluja més abundant i general.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També a la C17 a Montcada i Reixac en sentit Granollers, on hi ha un carril tallat per un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals i els trens d'alta velocitat avui no van tan tard com ahir, endarreriments d'uns 10 minuts a aquesta hora.
0: Tot això avui que és dijous 15 d'octubre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el Tribunal de Comptes.
5: Junts i Esquerra celebren la decisió d'aquest tribunal d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes.
0: El segon, Margarita Robles.
9: Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Tot i això, mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió, a Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
0: El tercer, Bloc Papallona.
5: Us avança al matí de Catalunya Ràdio. Veïns d'aquest edifici de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari, un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit. El Bloc Papallona, a l'esquerra de l'Eixample, va ser adquirit per New Amsterdam Developers, que ha decidit no renovar contractes als llogaters i convertir els immobles en habitatge compartit, com deia, més a dir, fragmentant els pisos en habitacions.
0: El quart, Vladimir Zelensky.
9: El president ucraïnès i els líders de la Unió Europea es reuneixen en una cimera de 2 dies per parlar sobre la guerra. Tot això després que els Estats Units proposen descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer a Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. Brussel·les s'hi oposa.
0: El cinquè, Miquel Roca.
5: La jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i part de la Constitució. Ho fa a petició de la defensa de Jonathan Andic i perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: I fem un cop d'ull que més ens deixa la matinada. Frederic Vincent, a Brussel·les.
10: A banda de la cimera europea que comença avui, hi ha novetats en el sector aeronàutic del continent. El grup alemany Lufthansa ha guanyat la cursa per privatitzar parcialment la companyia portuguesa TAP Air Portugal, que fins ara tenia control majoritari de l'estat. Lufthansa, que ja és la principal aerolínia europea, s'ha imposat d'aquesta manera al grup Air France KLM.
0: Això pel que fa a Europa. Pel que fa a Estats Units, amb què se'n van a dormir?
10: Turbulències a la Universitat de Cornell. Més turbulències després de la demanda contra el centre d'una exalumna que acusa 7 homes d'agredir-la sexualment el 2024 en una festa, en una fraternitat. L'endemà que el rector de la universitat intentés calmar els ànims anys prohibint les festes a les seus de les fraternitats, ara aquest rector s'ha topat amb els retrets de l'organisme que es coneix com el Senat Acadèmic, que s'està plantejant una moció de censura contra la seva gestió.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: Amb la Fiscalia del País, que demana la detenció de l'exalcalde de Chengdu per suposats suborns. Es diu Wang Fengchao i ja va ser expulsat del Partit Comunista i destituït del seu càrrec. Ara, per tant, s'obre la porta a accions judicials.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia de nou.
0: Centrades sobretot en les tracturades dels pagesos i el Tribunal de Comptes.
6: La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta dels pagesos. El periòdico ho acompanya del titular El malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó és per l'amnistia. Recull unes paraules de Conde Pompidó que són: només queda que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. L'Ara també va per aquí i diu que s'aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. En aquest cas, però, al diari Ara, la fotografia de portada és de la guerra a Ucraïna, és una imatge impactant d'una dona ensangonada i diu Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix amb la precampanya pel 29 de novembre i diu el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
0: I a la premsa comarcal llegim que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, reclama que es declari zona catastròfica Granollers i també els municipis del seu entorn per les conseqüències dels forts aiguats de fa uns dies. Lara.
11: Prieto confia que això passi abans del 29N. En una reunió ahir al vespre amb els alcaldes dels municipis afectats es va posar a disposició dels ajuntaments per ajudar-los a recuperar la normalitat, ho explica el 9-9. Aquest mateix diari explica que han apunyalat un metge en un cap de Torelló. La policia ho investiga per esbrinar quin és el motiu de l'assalt. Actualment el metge agredit està ingressat a l'Hospital de Vic, estable i fora de perill. El Segre destaca avui que els Mossos han detingut dos homes acusats de sostreure dissabte 485 metres de cable de coure de la línia ferroviària entre Lleida i Tarragona, al terme municipal de Juneda, les Garrigues. El robatori va provocar una afectació greu a la infraestructura. I el diari de Tarragona explica que aquest estiu hi ha hagut una desena de talls elèctrics en gran part de municipis de la Conca de Barberà. Ara la comarca està recopilant informació per tal de fer-ho arribar a la Generalitat i obtenir respostes.
0: I en esports, el Madrid torna a guanyar a la seva manera. Robert Prats.
1: Sí, marcant 3 gols en els últims 8 minuts, 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto, mentre que Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. Assegura que és molt fàcil sancionar-lo amb 4 partits. Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense vergonya.
0: A tot això queden ja 19 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que en fa cada dia Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Good morning, Catalunya. Per seguir les midterms dels Estats Units, sovint cal parar més atenció als humoristes que no pas als opinadors o als polítics. Ho dic perquè ahir va ser un gran dia pels comedians yanquis, arran de la presentació als mitjans de Katie Zachariah, la sisena cap de premsa que ha anomenat Donald Trump. Recomano molt que veieu els 14 delirants minuts de la seva presentació, on Zachariah, coneguda fins ara per ser una fervent opinadora maga i per treballar a les xarxes socials del president, té serioses dificultats per expressar-se i per ser bambolents podríem dir que fa vergonya aliena. A banda d'això, el currículum de Zachariah diu que és advocada, però en ser preguntada per la seva formació ha dit que va estudiar dret a la Xina, la qual cosa és garantia de qualitat. Doncs bé, aquesta serà la porta en veu de Trump i la màxima responsable de comunicar l'agenda política del president. Als humoristes, en efecte, no els faltarà material.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
15: Ara amb Lidl Plus tria 600 grams de filet de salmó premiat com a sabor de l'any a 10,45 i estalvia d'un 15%. Lidl, val la pena.
16: Ja hi tornem a ser.
17: 11a temporada del Tot Costa.
18: ¿Por qué? ¿Por qué?
16: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
17: Nova temporada amb els vells clàssics.
18: No sé si són muy simpáticos. No sé.
19: Tot Costa, de dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
18: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 2:15 de 7 del matí.
19: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta amb les reaccions a la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés.
9: Junts i Esquerra ho celebren i reclamen que l'amnistia s'apliqui a les causes que encara queden obertes. En un comunicat, els republicans parlen d'una causa que ha comportat un gran patiment per una condemna anticipada. A la mateixa línia, Jordi Turull, de Junts.
20: Aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més.
9: Per Artur Mas, el Tribunal de Comptes ha acabat amb una etapa de repressió i persecució. Avui l'expresident serà al Matí de Catalunya, Ràdio 2, quarts de 10.
5: La causa que queda per resoldre és la del Suprem. De fet, s'hi ha referit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
9: Diu que ja només falta que l'apliqui i es tanqui la causa. Adverteix que una eventual derogació no tindria efectes sobre la seva aplicació, tot i que insta el Suprem a moure fitxa, diu que cada tribunal té el seu ritme.
21: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
5: Atenció a aquesta notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del conegut com a Bloc Papallona de Barcelona anuncien que deixaran de pagar el lloguer com a resposta al propietari un fons que vol convertir els pisos en habitatge compartit.
9: El bloc a l'esquerra de l'Eixample va ser adquirit pel fons d'inversió New Amsterdam Developers, que ara vol fragmentar els pisos en habitacions. Ara quatre veïns dels sis que començaran començaran una vaga de lloguer. Anna Olesti és una d'elles i també és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
22: Aquesta vaga de lloguer la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAC d'evitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
9: La mobilització ha provocat la mediació del sindicat del síndic de Greuges de Barcelona.
5: I la guerra a Ucraïna serà motiu de conversa a la cimera de presidents i primers ministres de la Unió Europea, que arrenca aquest matí amb Volodymyr Zelensky de convidat.
9: Els líders europeus veuen amb recel l'acostament de Donald Trump cap a Vladimir Putin. Els Estats Units proposen, de fet, descongelar alguns dels actius russos immobilitzats per convèncer Rússia que torni a les converses de pau amb Ucraïna. La Unió Europea, però, ho rebutja, aquesta proposta nord-americana. Mentrestant, el president ucraïnès reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna.
23: Morirà gent si continuen els atacs i l'Starlink no funciona, és clar. El meu missatge és que, naturalment, espero que hagi estat un error. Pot ser un gran problema tècnic, no ho sé, però li demanem que ho faci, que el connecti. To
9: switch on. Elon Musk ha dit en una piula de les xarxes que Starlink, d'ús civil i defensiu, estaria restablint, però els satèl·lics Starshield, que també fa servir l'exèrcit ucraïnès i que també ha caigut, depèn del govern nord-americà.
5: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Més d'un centenar de persones s'han concentrat a Torelló, a Osona, per condemnar l'agressió amb arma blanca a un metge del CAP.
9: Els Mossos investiguen els fets mentre la víctima, que està hospitalitzada, evoluciona bé.
5: Torelló, Nàtia Dell.
24: A la concentració hi han participat una quinzena de professionals sanitaris amb una pancarta de no a la violència. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, s'ha compromès durant la lectura d'un manifest a no mirar cap a una altra banda davant els problemes de seguretat i convivència.
25: Perquè davant la violència, Torelló no calla. Davant la por, Torelló no rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
24: Des de Torelló, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I l'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre.
9: El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial.
5: Tarragona, Ricard Buigas.
26: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
27: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
26: El Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I cultural, Festival de Sitges obre la porta perquè Steven Spielberg vingui l'any vinent al festival per celebrar l'edició número 60, coincidint que una de les seves pel·lícules, Encontres a la tercera fase, serà un dels títols a reivindicar l'edició del 2027.
2: Una edició, la d'aquest any, del Festival de Cinema de Sitges, que ha registrat un nou rècord d'entrades venudes.
5: Anem a Sitges, Marc Garriga.
3: El Festival de Sitges sembla no tenir sostre. Un 6% més d'entrades venudes aquest any i un 10% més de recaptació. Rècords absoluts. L'any vinent comptaran amb una sala més, el renovat Retiro, de manera que ho tornaran a superar segur. Estaran d'aniversari i tindran dos eixos temàtics. De moment, els extraterrestres i les bruixes. Celebraran els 50 anys d'encontres a la tercera fase i faran una picada d'ullet a la Guerra de les Galàxies, que també arribarà al mig segle. Ahir l'estrella va ser Robert Eggers, el director de La Bruja, que va parlar per Catalunya Ràdio.
4: I've been called the Lana Del Rey of folk horror.
6: A mi m'han dit que sóc la Lana Del Rey del folk horror. Al cap i a la fi, jo em centro a mostrar la foscor de l'ésser humà, encara que sigui reinventant els monstres clàssics de l'Universal.
4: Universal and Hammer horror monsters.
3: Des de Sitges, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Que atenció això, perquè els llibres de Sally Rooney es deixaran de vendre a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial, Faber.
2: Rooney havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí qualificat d'organització terrorista. L'autora de llibres com Gent Normal o Intermezzo ha defensat obertament l'organització, fins i tot després que el govern britànic l'ha prohibit l'any passat en virtut de la legislació antiterrorista. L'editor editorial Faber ha anunciat en un comunicat que la legislació actual al Regne Unit ha creat una situació que fa que no pugui transferir a Sally Rooney els ingressos generats al país per la seva obra. L'escriptora també ha dit que s'ha esforçat al màxim per ser honesta amb el públic sobre les seves conviccions i diu que està totalment disposada a assumir-ne les conseqüències.
5: I nou finalistes aspiren a guanyar la 75a edició del Premi Planeta que s'entrega aquesta nit.
2: Aquest any s'hi han presentat la xifra rècord de 1.424 novel·les. Generalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha nou perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. El Planeta, dotat amb 1 milió d'euros, combat les crítiques a la qualitat d'algunes de les seves obres premiades, especialment la novel·la de Juan del Val, guanyador de l'any passat. Sentim el president del grup Planeta, José Cregueras.
7: Quien lo avala es el lector y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores y el premio lo consigue.
2: La gala d'entrega es farà al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb la presència dels reis d'Espanya, Felipe i Letizia. D'altra banda, Planeta també ha confirmat que negocia la compra de l'editorial Joventut, que té un catàleg d'uns 10.000 títols, incloses les aventures de Tintín.
19: Al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Passa un minut de 6:45 del matí pel que fa al temps. Estem molt atents a les previsions de cara al cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, es van actualitzant els mapes nous d'aquest matí i ja apunten cap a aquest episodi de pluja que tindrem a partir de dissabte, sobretot al mig matí, migdia. De moment, avui, dia tranquil. Dia amb sol a la majoria de comarques, sí que tenim alguns núvols baixos al litoral, prelitoral, potser en alguns llocs de la Catalunya central, fins i tot algun banc de boira. La idea és que s'aniran aixecant, aniran marxant, excepte els de la costa, que aquests sí que podrien ser una mica més persistents, però sempre amb estones de sol. Les temperatures d'avui, semblants a les d'ahir, un palet més baixes, màximes de 25 graus, un palet per sobre, potser 28 graus a les comarques de l'oest i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà temps molt semblant al d'avui i dissabte és quan tenim aquestes precipitacions que afectaran a gairebé tot arreu, sobretot a la meitat nord de Catalunya, excepte la Costa Brava, que bufarà tramuntana, també el sud del país bufarà mestral. I de cara a diumenge aquestes pluges es faran més generals i més abundants. Estem parlant de quantitats que podrien superar els 50 litres per metre quadrat, per tant, pluges abundants, però no desmesurades. I una cota neu que baixarà cap als 1.500 metres a l'extrem nord del Pirineu. Així que la baixada serà brusca, 10 graus en tot el cap de setmana.
5: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
10: Pel que fa al trànsit, retencions a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada a la ciutat. També a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i també en aquesta mateixa via, la C17, en sentit Vic, en dos punts a causa de dos accidents. És a Montcada i Reixac i també a Granollers. Mentrestant, els trens d'alta velocitat avui encara hi ha algunes cancel·lacions i els combois que han sortit de Sants cap a Madrid a primera hora porten uns 10 minuts de retard. Als trens de Rodalia i regionals no hi ha incidències destacades més enllà dels retards habituals.
19: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
11: Avui hem rebut el missatge del Xavi de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
28: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla,
0: deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre Ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
11: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb usos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
19: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Avui comencem repassant les borses asiàtiques perquè registren fortes caigudes. A Tòquio, el Nikkei cau més d'un 5% per la patacada de les tecnològiques japoneses després de presentar resultats que no han agradat als inversors. Un altre índex del Japó, el Topix, baixa un 3%. Les inquietuds sobre la IA també fan tremolar la borsa de Corea del Sud. El seu índex principal, el Kospi, es desploma a prop d'un 8%. Aquestes caigudes ja van començar ahir a Wall Street. El Nasdaq va caure gairebé un 2%. Accions d'empreses com la fabricant de xips Nvidia van perdre més d'un 3% i caldrà veure si avui aquest desgavell de les tecnològiques afectarà les borses europees. Ahir van tancar en verd. L'IBEX 35 va registrar una pujada molt moderada i avui obrirà des dels 19.230 punts. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
1: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
19: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 10 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marta Viana, bon dia.
14: Bon dia de nou.
5: Girona, Clara Jordan, bon dia.
15: Hola, bon dia.
5: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Bon dia.
5: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
5: A Barcelona avui estarem pendents, Marta, del ple extraordinari de l'Ajuntament de Barcelona sobre l'IBI als habitatges turístics.
14: Sí, ens ho avançaven la setmana passada el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, en aquest programa. Emparats en els decrets del govern espanyol, l'Ajuntament què vol fer? Doncs imposar un recàrrec a l'IBI del 50% als propietaris d'un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que siguin titulars de més de 4 apartaments. A la capital catalana s'espera que aquesta mesura els permeti recaptar entre 7 i 8 milions d'euros.
5: I a les comarques gironines, avui estarem pendents de les concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el futur del transport ferroviari de mercaderies. Clara.
14: Sí, mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies a Portbou aquest estiu i l'amenaça del tancament del centre Transfesa de Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar aquesta base. Pel consistori és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què es treballa per recuperar la vitalitat d'aquest nucli clau pels veïns. El govern català també està en contra d'aquest tancament en un moment en què ha posat en marxa justament un pla per treure Catalunya de la cua d'Europa pel que fa al transport ferroviari de mercaderies.
5: A Lleida avui parlarem sobre el projecte de modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més gran del país. Júlia.
16: Sí, concretament de les tres bases situades a Castellserà, a l'Urgell, a Juneda, a les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Permetran emmagatzemar més de 900.000 metres cúbics d'aigua i es preveu que estiguin en marxa ja la primavera. Es tracta de tres bases fonamentals per a la modernització del canal, mentre continua el debat, això sí, sobre com s'ha d'acabar executant el projecte, que recordem que es preveu que tingui un cost d'uns 900 milions d'euros.
5: I avui el rei Felip VI i el president Salvador Illa presidiran la reunió del patronat del Reial Monestir de Poblet, a la Conca de Barberà. Ricard.
17: Sí, a més també hi assistiran el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco López Llorca, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, i la presidenta de les Illes Balears, Margalida Fruems. O sigui, són totes les comunitats vinculades a la Corona d'Aragó. La idea de la trobada és posar els fonaments per fer més eficient la gestió del monestir, que implica la coordinació de diverses administracions públiques. De fet, el patronat fa gairebé 100 anys que s'encarrega de la gestió del monument.
5: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
15: El Madrid, que marca 3 gols en només 8 minuts, els últims 8 minuts, i guanya 3-4 al Camp de la Roma. El PSG passa per sobre del City, 2-4, i el Betis guanya 3-2 al Porto. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el

0: aficionats mesos més tard, mentre el comitè de competició es rentava les mans pel que fa a la responsabilitat del Madrid. Dues maneres d'actuar davant del mateix problema. Ja m'ho va dir Nelson Mandela al seu llibre El llarg camí cap a la llibertat. Ningú no és odiant a una altra persona pel color de la seva pell. La gent aprèn a odiar i si podem aprendre a odiar, també se'ls pot ensenyar a estimar.
1: Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Linca. El teu enllaç amb la cultura
4: a Catalunya,
3: Ràdio.
5: Serialitzados, festival de sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
5: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linka. A Catalunya Ràdio.
1: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la batalla per aconseguir la unitat de les esquerres pel 29 de novembre.
6: Ahir, com els últims dies, els informatius i les tertúlies anaven plenes d'això que anomenem les converses per aconseguir la unitat de l'esquerra per a les eleccions. Si fora una sèrie de ficció, diríem que ja l'hem vist, la unitat de l'esquerra serien 6 capítols, durant 5 i mig no passaria res, serien mortalment avorrits i al final hi hauria un gran embolic amb sang esguitant per tot arreu i on no s'entendria res. Els actors canviarien, però els guionistes semblarien ser els mateixos i no massa bons. I no n'hi hauria segona temporada.
1: I a la recomanació del dia, coincidint amb el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Babies.
7: Una història íntima sobre el dol i l'amor, dura, sí, però amb el seu sentit de l'humor tendre i una gran sensibilitat a l'hora de visibilitzar una realitat dolorosa, la d'aquelles famílies que han patit un avortament o viuen una odissea per aconseguir tenir un fill biològic. En aquest cas, amb una parella protagonista que agafem carinyo des de la primera escena i que s'enfronten a una muntanya russa emocional i de pèrdua recurrent que els posa a prova, tot i que tenen clar que no volen renunciar ni a l'humor ni a l'esperança. Babies té 6 capítols i s'ha incorporat recentment a Filmin.
1: I ahir què deien els altres, Jovany?
8: Ahir vam detectar una atracció perillosament intensa de Federico Jiménez Los Santos cap al rei d'Espanya, una atracció que va més enllà de la seva funció com a cap d'estat.
9: Un rei. Sobretot este rei que tenemos, que es una cosa... Es que parece que estás con él, parece que estás en una película. Y dice, pues no ha envejecido Brad Pitt. Es que esto es una película, o sea, el rei...
8: Los Santos tenia la sang alterada ahir, igual que la tenia un locutor d'una emissora de ràdio asturiana que feia el partit Cádiz Sporting, quan va veure que l'afició del Cádiz traia una pancarta on s'hi llegia 12 d'octubre, res a celebrar.
10: Ya están los subnormales, 12 de octubre, nada que celebrar. Sois más tontos que un semoviente. ¿Qué sois, turcos, otomanos, de dónde sois? Hay gentuza en todos los campus con la bandera diciendo el 12 de octubre, nada que celebrar. Y sacando la bandera...
8: I aquí Ricard Ostrell confonia els dos Jordi Cruz famosos del país.
11: Jordi Cruz, avui bufa 50 espelmes i acabem...
12: També xef.
11: En aquest cas, el presentador de... el Jordi, sí, per això ho he dit.
8: A partir de 11:15, sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines...
7: No.
14: Welcome to the best hour of the day. It's 4:00. This is Francesc Garriga.
15: It's the moment to believe in the project.
14: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglesa la nostra sintonia.
13: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
15: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.

0: Bon dia, que no ligues.
1: Good morning, Francesc.
0: Vols dir que no t'has equivocat data de calendari? No, no, perquè ens despertes amb aquesta cançó.
1: Doncs mira, avui ens despertem amb la música d'Elvis Presley i Santa Bring Me Baby Back to Me, perquè tal dia com avui, un 15 d'octubre, però de l'any 1957, el rei del rock va publicar el disc Elvis Christmas Album, el disc nadalenc més venut als Estats Units amb més de 10 milions de còpies. Però es calcula que entre algunes reedicions i la venda global a tot el món, aquesta xifra podria arribar fins als 20 milions de còpies. A més, va ser el primer disc d'Elvis a rebre el disc de diamant per part de l'Associació de la Indústria de la Gravació d'Amèrica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui falta un dia per tancar les llistes electorals pels comicis del 29 de novembre. Demà és l'últim dia, per tant, i totes les mirades ja continuen posades a l'esquerra. Ara mateix el panorama no ha canviat. D'una banda tenim l'anomenat Front Ampli, que aplega aquest moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, i que tindria com a candidata Ada Colau. I de l'altra banda tenim aquest acord entre Esquerra Republicana i Podem. Diverses veus continuen plantejant si hi ha opcions d'unir les dues llistes, però de moment no sembla que això estigui avançant. Avui li preguntarem, a partir de les 9 del matí, a Ada Colau, que s'ha ofert, per cert, per fer un pas enrere per facilitar que Podem s'integri en aquest anomenat Front Ampli.
1: Aquí del que es tracta és que estiguem les persones al servei del projecte. Si en algun moment sumem moltes altres formacions al Front Ampli i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
0: Això deia l'alcaldessa de Barcelona en declaracions als matins de TV3. Tot i això, des de Podem no donen massa senyals de voler afegir-se al Front Ampli.
2: Es que yo creo que es el tándem que la gente estaba esperando, el de Gabriel Rufián y Irene Montero. Entonces yo creo que ese es el mejor tándem para dar la pelea.
0: Era Ione Belarra en declaracions a Televisió Espanyola. Justament a les últimes hores hem conegut també l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió i les dades expliquen bé els motius d'aquest conflicte. Atenció perquè, segons el sondeig, el 43% dels que van votar els comuns el 2023 ara es decanten per Esquerra Republicana o per Podem. És a dir, l'espai de Colau, amb prou feines, conserva el 36% dels seus antics suports. És un dels punts d'aquesta enquesta del CEO que coneixíem ahir, juntament també amb l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia.
0: I aquestes dues enquestes, tant el CEO com el CIS, pronostiquen una victòria dels socialistes tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.
3: Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC calcaria els resultats del 2023, el seguiria una esquerra amb una tendència a l'alça, després vindrien PP, Vox i Junts i els Comuns, que tant els uns com els altres perdien representació al Congrés dels Diputats. A nivell espanyol, el CIS posa el PSOE 12 punts per davant del PP. Segons aquesta enquesta, la del CIS, Sumar experimenta un lleu repunt i també s'hi veu un retrocés gairebé proporcional de Podem.
0: El CEO també ha publicat les enquestes d'unes hipotètiques eleccions al Parlament.
3: Sí, en aquest cas també guanyaria el PSC, tot i que perdent entre 7 i 9 parlamentaris. El seguirien Esquerra i Aliança, que pràcticament empatarien al voltant dels 25 escons. Junts podria perdre la meitat dels seus diputats i diputades. I en tots dos baròmetres, tant el CIS com el CEO, l'habitatge és important dir-ho, destaca una vegada més com a principal preocupació.
0: Un altre dels punts que planarà també sobre les eleccions és la llei d'amnistia i avui també, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem l'expresident Artur Mas. Serà després que el Tribunal de Comptes espanyol finalment l'hagi amnistiat per les despeses de l'1 d'octubre, una decisió que també beneficia a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras i exconsellers, com per exemple Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa o Neus Munté.
4: Sembla que sí, que efectivament la persecució patrimonial que implica sempre el Tribunal de Cuentas, aquesta persecució civil que durant tants anys doncs, hem tingut a sobre com una mena d'espasa de Damocles, sembla que sí, que per fi acabarà.
0: Així ho deia Munté en declaracions al Catalunya Nit. Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes.
3: En un comunicat, els republicans es mostren satisfets que s'hagi tancat una causa que ha comportat, diuen, un gran patiment per una condemna anticipada. Junts també celebra el que qualifica del final d'una persecució. El president Illa també ho ha aplaudit. I en aquestes últimes hores també hem sentit el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, admet que ja només falta que el Suprem tanqui tota la causa del procés i apunta que sí que és tècnicament possible que si en aquestes eleccions del novembre guanya el Partit Popular i Vox, amb una majoria al Congrés, deroguin la llei d'amnistia. Això pot ser. El que no pot ser és canviar el que ja s'ha aplicat, és a dir, que no tindria efecte retroactiu.
5: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue desde el mismo momento, efectivamente, en que la ley entra en vigor. Y la responsabilidad penal que se ha extinguido nunca resucita.
0: Així ho deia Cándido Conde Pumpido. Val la pena que repassem també què és el que queda ara mateix per amnistiar. Madrid, Dani Senceaja.
6: El Suprem dependen aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig per l'1 d'octubre, però també als exconsellers inhabilitats com Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. Segons fonts del tribunal, ho farà abans de dimecres que ve per donar l'opció que es puguin presentar a les eleccions espanyoles. Més lluny de resoldre's queda el cas de Jové, Salvador i Garriga pels preparatius del referèndum perquè el jutge ha demanat un pronunciament a la justícia europea. Europea. Pel que fa als activistes independentistes, el cas dels CDRs acusats de terrorisme és a la recta final i el jutge podria amnistiar-los aviat, mentre que uns 70 manifestants esperen l'amnistia en diferents tribunals, segons Alerta Solidària. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Guarda del Matí, Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart per comentar l'actualitat amb Ada Colau i Artur Mas. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Avui és dijous 15 d'octubre, el dia comença amb temperatura una mica més baixa a l'Empordà, 14 graus a Figueres, hi ha 16 graus a Arenys de Mar, 12 a Mollerussa i 19 graus a Tarragona i a Barcelona. També amb alguns núvols baixos que apareixen al litoral, prelitoral, a Catalunya central, els de la costa creiem que poden ser més persistents i es mantindran tot el dia alternats amb algunes estones de sol. A la resta, temps tranquil, amb temperatures suaus, semblants a les d'ahir, a l'espera de les pluges que arribaran a dia dissabte al migdia, sobretot a la meitat nord, i diumenge podrien fer-se generals.
9: Això pel que fa al temps, a les carreteres ens despertem amb un accident a la C-17 a Montcada i Reixac que provoca lentitud en direcció Mollet del Vallès. Hi ha un carril tallat en aquest punt i amb lentitud amb aturades a la B-20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat i a la Ronda, sobretot direcció Llobregat.
0: Quan són les 7 i 6? I ara repassem el que cal saber d'aquest dijous 15 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
10: Bon dia.
0: I comencem parlant, com cada 15 d'octubre, de Lluís Companys.
11: Avui partits i institucions retran homenatge al president Lluís Companys, assassinat a Montjuïc pel franquisme fa 85 anys.
0: I a aquesta hora ja han començat els primers actes. Anem cap allà. Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Els actes d'homenatge han començat a les 6 del matí amb la tradicional marxa de torxes que organitza Esquerra fins al fossar de Santa Eulàlia al castell de Montjuïc, on va ser afusellat el president Lluís Companys. La precampanya electoral pel 29 de novembre també ha entrat de ple en els parlaments que s'hi han fet. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
13: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú.
0: Gràcies, Marta, des del castell de Montjuïc. I sobre habitatge, notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Vaga de lloguer.
14: Veïns de la Casa Fajol de l'Eixample de Barcelona, popularment conegut com a Bloc Papallona pel mosaic que té la façana, han decidit que deixaran de pagar el lloguer. La propietat de tot el bloc és d'un fons d'inversió, New Amsterdam Developers, que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
15: Quatre dels sis veïns que queden s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista. L'Anna Olesti és una d'elles i diu que volen pressionar tant a la propietat com a l'Ajuntament.
16: Aquesta vaga de lloguers la comencem amb un doble objectiu: generar un problema econòmic al fons NAT, debilitar la seva posició en aquesta negociació, per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero. I en segon lloc, és augmentar al màxim la pressió sobre el govern de Jaume Collboni.
0: Disparada.
17: La inflació, l'encariment dels carburants continua fent pujar l'IPC a Catalunya. El setembre s'ha enfilat fins al 4,5%, és el nivell més alt des del febrer del 2023. El conjunt de l'Estat frega ja el 5%. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, feia aquesta reflexió al matí de Catalunya Ràdio.
18: Crec que hem de fer una tasca de pedagogia, que això passa perquè hi ha unes guerres que nosaltres no hem provocat, de les que en paguem les conseqüències. Del malestar de la gent hi ha formacions, especialment les formacions ultras, que se'n volen aprofitar.
0: Tractors a Barcelona.
11: Dos anys i mig després de la revolta pagesa, pagesos i ramaders van tornar a fer-se veure ahir al centre de la capital catalana. Avisen que si no hi ha solucions pels costos de producció o la baixada de preus, seguiran protestant. Raquel Serrat, Unió de Pagesos.
19: Per nosaltres el gasoil és una matèria essencial de primera necessitat per produir. A nivell mundial, si mengem, és gràcies al gasoil. I és per això que una de les reivindicacions històriques d'Unió de Pagesos és la creació d'un gasoil professional. Això vol dir un gasoil en el que s'aplica els impostos més baixos que permet la Unió Europea.
0: Vaga de supermercats.
14: En dues dates clau de Nadal, el 24 i el 31 de desembre, l'han convocada la UGT de Catalunya per exigir un nou conveni col·lectiu que garanteixi millores salarials i laborals. Dimarts que ve faran una concentració davant la seu del Foment del Treball.
0: També als Estats Units.
15: Continua l'escalada de preus quan queden un parell de setmanes per les eleccions de mig mandat. La inflació situa el 3,7% i pot condicionar les aspiracions dels republicans. Segons les enquestes, 4 de cada 5 ciutadans nord-americans consideren que la inflació que pateixen és culpa del govern de Trump.
0: es desplomen.
17: Les borses asiàtiques, arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han estat decebedors pels inversors. La borsa de Tòquio cau ara un 5%, la de Seul un 8%.
11: La desconfiança en el rendiment de la IA també ha sacsejat Wall Street. El Nasdaq, el principal índex tecnològic, ahir va perdre un 2%. Les accions de la fabricant de xips Nvidia cauen un 3% i les de Microsoft i Alphabet un 2%.
0: Nous acomiadaments a Netflix.
14: Per a fora un 6% de la plantilla global, equivalent a uns 1.000 llocs de treball. És el nombre més alt d'acomiadaments de l'empresa des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia i recursos humans.
0: Consell Europeu.
15: Els líders dels 27 es tornen a reunir avui i demà a Brussel·les per parlar d'immigració i Ceuta, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: A la taula dels líders europeus, protagonisme també per a la Xina i les seves relacions comercials. Alemanya i França endureixen el to contra el que consideren competència deslleial de Pequín, tot i el compromís xinès de vendre menys cotxes híbrids a Europa. Després de la crisi de Ceuta, els socis comunitaris parlaran de com reforçar les fronteres i miraran de resoldre el bloqueig que hi ha en les negociacions del futur pressupost europeu. Els líders dels principals països, però, arriben a la reunió tocats. Emmanuel Macron per les protestes dels estudiants francesos, Friedrich Merz per les derrotes electorals davant l'extrema dreta alemanya i Pedro Sánchez sense opcions de revalidar el govern espanyol a la gran majoria d'enquestes. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, Donald Trump.
17: Que segueix amb gestos amb Vladimir Putin després del pacte per comprar el dièsel. Ara demana a Europa que desplugueixi els actius russos en territori europeu. Segons el Financial Times, és una mesura que Donald Trump diu que podria servir per convèncer el Kremlin perquè s'assegui a negociar, però la Unió Europea ja ho ha descartat.
0: Que torni a funcionar.
11: Zelensky reclama a Elon Musk que restableixi immediatament el sistema de satèl·lits Starlink a Ucraïna, coincidint amb l'apagada d'aquests satèl·lits clau per l'estratègia de defensa. Un atac rus ha deixat 12 morts a Kiev.
20: Do you feel betrayed? What has been happening.
21: Really, yes. Really.
14: El president ucraïnès ha admès sentir-se traït per Trump i Musk. El magnat explica en un tuit a la xarxa Starlink d'ús civil i defensiu s'estaria restablint, però els satèl·lits Starshield, que utilitza també l'exèrcit ucraïnès i que també han caigut, depenen del govern nord-americà.
0: Ja no es vendran.
15: Els llibres de Sally Rooney a la Gran Bretanya pel suport que l'escriptora irlandesa ha donat a un grup pro-palestí. Així ho ha anunciat la mateixa Rooney i la seva editorial Faber.
17: L'escriptora de títols com Gent Normal o Intermezzo havia fet públic que volia utilitzar els drets d'autor per donar suport a Palestine Action, un grup pro-palestí il·legalitzat qualificat d'organització terrorista.
0: Miquel Roca.
11: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, cita a declarar com a testimoni l'advocat i exdirigent històric de Convergència.
14: Ho fa petició de la defensa de Jonathan Andic perquè aclareixi si la fundació filantròpica que Isaac Andic volia crear afectava o no l'herència familiar.
0: Fins la setmana que ve.
15: És quan Nadif calcula que haurà pogut retirar la locomotora incendiada a Saragossa i que fins aleshores comportarà retards en els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: I avui, Premi Planeta.
17: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquesta nit n'hi ha 9, perquè una es va desqualificar perquè el llibre ja s'ha publicat. La gala d'entrega es farà al MNAC, a Barcelona, amb els Reis d'Espanya, Felip i Letícia. El Planeta, recordem, està dotat amb 1 milió d'euros. Sentim el president del grup, José Creueras.
22: Quien lo avala es el lector. Y el número de personas que se acercan al premio crece. Por tanto, sinceramente me siento muy orgulloso, porque uno de los objetivos del premio es descubrir lectores, y el premio lo consigue.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, a la seva manera.
23: El Madrid, que ha marcat 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma. Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i assegura que sancionar-lo en 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el comitè sanciona sense vergonya.
24: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español.
23: El PSG passa per sobre del City 2-4, el Betis guanya 3-2 al Porto.
0: Arribarem al punt de 1:15 del matí, anem al quiosc.
9: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, amb el Calet aquí organitzant diaris i revistes, ara mateix 17 graus de temperatura i les portades d'avui se centren en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La fotografia que han triat el periòdico i la Vanguardia és per la protesta, en aquest cas dels pagesos. El periòdico ho acompanya també del titular i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pompidou: només queda el Tribunal Suprem, només queda, perdoneu, que el Tribunal aquí
1: la causa del procés. L'Ara també parla de l'amnistia, però en aquest cas la fotografia de portada és de la guerra d'Ucraïna, una imatge impactant d'una dona ensangonada, i diu: Zelensky busca ajut europeu a la desesperada. Pel que fa a la premsa editada a Madrid, El País segueix en precampanya pel 29 de novembre i diu: el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes.
7: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
3: Passa un minut d'un quart de vuit del matí, us informa Clara Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. A Gandesa tenim 16 graus, 17 a Riudecanyes i 19 a Torredembarra. L'alcaldessa de Tortosa demana seguretat jurídica per poder retirar el monument franquista del riu Ebre. El nou acord sobre la llei de memòria democràtica fixa que la retirada del monòlit s'haurà de fer en un màxim d'un any, però els treballs segueixen aturats des del 2021 per decisió judicial. Ricard Buigas.
4: L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha rebut la notícia amb certa cautela perquè apunta que no és la primera vegada que s'anuncia un pas endavant com aquest per retirar el monument i després acaba topant amb les mesures cautelars dictades pel jutge del procés que van obrir els defensors del monòlit. Per això demana que la llei de memòria tingui una bona base jurídica.
21: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument.
4: El Corembe, el col·lectiu que defensa el monument, diu que seguiran lluitant per la via judicial i extrajudicial per defensar el monòlit.
3: I la planta de tractament d'aigua Aitassa de Tarragona inverteix 10 milions d'euros per ampliar un 50% la depuració d'aigua per a usos industrials. Manel Sastre.
25: Passarà dels 6 als 9 hectòmetres cúbics anuals. Marc Fargas, conseller delegat d'Aitassa, recorda la importància que té la garantia de subministrament d'aigua per fer més competitives les indústries.
26: No hi haurà competitivitat sense la seguretat hídrica. No hi haurà noves inversions sense garanties d'abastament. I no hi haurà desenvolupament econòmic sostenible si no som capaços de desacoblar el creixement econòmic dels recursos convencionals.
25: L'aigua regenerada ara ja cobreix una quarta part de les necessitats de la indústria.
3: I la Generalitat reinuma les restes de 10 víctimes de la Guerra Civil recuperades en 3 fosses a Caseres, a la Terra Alta. Les despulles, que no han pogut ser identificades, han rebut sepultura al municipi on van ser localitzades. La reinhumació s'emmarca en les actuacions de la Generalitat per recuperar, identificar i dignificar les víctimes d'aquest període històric. I la manca d'hores de son dels joves podria estar relacionada amb els trastorns alimentaris, és el que suggereixen alguns dels resultats de l'estudi sobre els adolescents tarragonins que l'Ajuntament du a terme des de fa 10 anys en col·laboració amb la URB. El malestar emocional creix més que mai i, d'altra banda, s'ha detectat un descens del consum de tabac, alcohol i cànnabis, però incrementa el vapeig i l'ús perjudicial d'internet. També creix progressivament. Acabem amb una efemèride. La Colla Castellera dels Nens del Vendrell commemora que avui, dia de Santa Teresa, fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per recordar-ho, avui a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell faran una recreació històrica d'aquella jornada amb castells de 6. Amb Albert Cots al control de so, hem arribat gairebé a 8:15.
7: I de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
27: el 71.766, 71766, de la sèrie 44, 044.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
29: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
28: Una maravilla és poder viajar.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Els sons del matí.
5: El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia.
6: El Suprem, dependent aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig, ho farà abans de dimecres que ve.
8: La convivència, la normalització s'imposen, no?
10: Si en algun moment sumem moltes altres formacions i es trobés una altra persona que fos encara de més consens, doncs jo estaria encantada de recolzar-la.
12: Davant la por, Torelló no es rendeix. I davant una agressió com aquesta, Torelló respon unit.
13: Després de molts anys de reivindicació veïnal, finalment, els operaris han començat a retirar les peces de fibrociment.
16: Esto lo empezaron los vecinos y hoy en día pues estamos muy contentos.
24: El gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre.
0: Aquests són els sons del matí. És que aquest gat no me l'esperava. Anem a les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia. Tribunal de Comptes.
15: És l'òrgan suprem fiscalitzador dels comptes i de la gestió econòmica del sector públic a Espanya i, per tant, l'encarregat de passar comptes amb els líders del procés per escatí si hi va haver desviament de fons públics després d'un llarg periple judicial acaba d'amnistiar una trentena d'ex-alts càrrecs del procés.
0: Papallona.
15: El conegut com a Bloc Papallona s'ha convertit en símbol de la gentrificació després que un fons hagi comprat l'edifici barceloní per convertir-lo en habitatges compartits. Avui us avancem que la majoria dels llogaters deixaran de pagar el lloguer en protesta i a mi em ve al cap l'efecte papallona, que diu que un petit canvi o acció aparentment insignificant, com l'aleteig de les ales d'una papallona, pot desencadenar una gran sèrie de conseqüències a llarg termini o a l'altra punta del món, com per exemple un tsunami.
0: Connexió.
15: En informàtica i telecomunicacions és l'enllaç establert entre un emissor i un receptor o la unió a una xarxa com ara Internet. Volodymyr Zelensky denuncia restriccions als serveis que presta Starlink, el servei d'internet per satèl·lit propietat d'Elon Musk a l'exèrcit ucraïnès. En aquest cas, estar o no connectat a la xarxa pot suposar continuar o no en vida.
0: Posem-hi tres xifres. 3.000.
11: Són els caps de bestiar que han començat a baixar de les muntanyes del Pallars després de passar-hi tot l'estiu. I els ramaders ho veuen amb preocupació. Diuen que no havien vist mai la muntanya tan seca i amb tan poca herba. Avisen que si no plou el problema continuarà aquest hivern i hauran de mantenir els animals a les granges.
0: 4.807 metres i mig.
11: És l'altitud del Mont Blanc, el cim més alt dels Alps. Ha guanyat gairebé 2 metres respecte al 2023. Ara bé, ha perdut més d'un metre en comparació amb l'any passat. De fet, els mesuraments dels últims 25 anys apunten a una possible tendència a la baixa. Aquestes variacions s'expliquen pels canvis en la quantitat de neu i gel que s'acumulen al cim.
0: 1.424.
11: Són les novel·les que s'han presentat al Premi Planeta, que s'entrega aquesta nit. Es tracta d'una xifra rècord. Aquest any hi ha 9 finalistes, generalment són 10, però se'n va desqualificar un perquè el llibre ja estava publicat. El premi està dotat amb 1 milió d'euros.
0: I el veig tres imatges. La primera imatge hi veig una nena atrapant per un joc de cordes en un parc. És una estructura que està en un espai que sembla un passeig de Barcelona, i el terra de l'estructura és més fosc que la resta de la vorera.
14: I aquí està l'objectiu de la foto, la veiem a l'avantguàrdia i l'han triat per il·lustrar que ecologistes i pediatres apressen a retirar el terra de cautxú dels parcs infantils. Alerten que la majoria conté pneumàtic reciclat i altres compostos tòxics. Afegeixen que no són més segurs, que les lesions de cap i pèrdues dentals són encara més freqüents.
0: A la segona imatge hi veig una imatge en blanc i negre d'un elefant transportant la seva cria amb la trompa.
14: És la foto guanyadora del concurs Wildlife Photographer of the Year 2026. La veiem a digitals, també la vam poder veure ahir al TN Vespre. La imatge la va captar el fotògraf italià Federico Veronesi a la vall del riu Huap, a Namíbia. Es tracta d'una elefanta que amb la trompa porta la seva criatura morta. Qui dona el premi és el Museu d'Història Natural de Londres, que ha triat aquesta imatge entre les millors instantànies captades en l'àmbit natural d'arreu del món.
0: I la tercera imatge, hi veig un animal. És un os que està al mig d'una carretera, Lleida. Julià Bacar, què li passa?
18: Doncs el que apareix a la foto és un os jove que des de fa uns dies freqüenta els pobles de Sorpe i Borén, al Pallars Sobirà. De fet, se l'ha vist un parell de cops en 4 dies. Concretament, a la imatge l'os està a la carretera, escapolint-se cap a un voral, i tot i que s'ha difós per les xarxes, els agents rurals ho atribueixen a trobades fortuites i un comportament normal d'aquest animal.
19: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
20: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroën.es.
30: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a la cara B del temps ens fixem amb els embassaments que continuen baixant de nivell malgrat les pluges abundants de la tardor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui 15 d'octubre podem considerar que hem arribat a l'equador de la tardor climàtica, que va començar l'1 de setembre, i en tot aquest temps els pantans de les conques internes han passat del 78 al 75%. Per tant, malgrat els aiguats que hem tingut, els pantans han baixat 3 punts. El motiu és evident, les pluges abundants de més de 200-300 litres en aquest mes i mig han caigut a la costa i al prelitoral. A les capçaleres dels rius ha plogut molt poc, com deia fa un moment, a l'Alt Pirineu. A Sort, per exemple, només han caigut 30 litres per metre quadrat en tot aquest temps. I una mica més, sí, al Pirineu Oriental, al Ripollès, fins a 150 litres. Però és veritat que en aquesta època de l'any, i després d'un estiu tan sec i tan càlid, bona part d'aquesta aigua ha quedat interceptada per la terra i per la vegetació i gairebé no ha arribat al riu. La bona notícia és que tot això podria canviar els pròxims dies, perquè els mapes d'avui ens indiquen que al cap de setmana la pluja més abundant caurà al Pirineu i al Prepirineu i segurament tornarà a fer créixer els rius.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia enfilat com l'heura preferida del pastor. I la resposta era enramat. Enramar-se és sinònim d'embrancar-se, d'enfilar-se. I els pastors treballen per mantenir el seu bestiar enramat. Dijous és el dia dels Enigmàrius difícils. Avui, grups socials que no suen de cintura cap amunt. De 7 lletres. Grups socials que no suen de cintura cap amunt. 7 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. El pis de la Mari Carmen surt del lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La notícia ha trobat un anunci a la pàgina web d'Idealista on el pis on vivia la Mari Carmen s'oferta de lloguer per 2.000 euros al mes. Espectacular i funcional apartament tipus àtic amb terrassa amb vistes al Retiro situat al barri de Salamanca. Dues habitacions, 75 metres quadrats, segona planta exterior amb ascensor. Això és el que diu l'anunci del pis que detalla que l'immoble es troba al número 46 del carrer Alcalde Sainz de Baranda a Madrid. La captura de l'anunci està circulant per xarxes socials i són molts els missatges d'indignació que s'hi estan expressant.
0: I això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet. He fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
21: Entra a fundacionifcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
4: Vinga, va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que el pis de la Mari Carmen surt de lloguer per 2.000 euros al mes 5 dies després de la seva mort és una notícia falsa. De fet, el pis de la Mari Carmen és un sisè, no un segon, com diu la notícia. Tampoc té 75 metres quadrats, en té 94, i l'adreça que diu l'anunci és el pis de la Mari Carmen, però no és el barri de Salamanca, sinó del barri del Retiro de Madrid. L'anunci que circula, sobretot per Facebook i X, és fals i ha estat fet amb intel·ligència artificial.
0: Gràcies, Marc.
4: Adéu.
0: I ara sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Sandra Sabatés.
22: Tal dia com avui, el 1920, naixia Mario Puzo, l'autor del Padrí, tot i que molts recordareu aquest títol per l'adaptació cinematogràfica de Francis Ford Coppola, una pel·lícula sobre la màfia, el poder, la família i on les dones queden en un segon pla. Fins ara, perquè l'any que ve arriba a les llibreries Connie, la primera novel·la de la saga protagonitzada per la filla de Vito Corleone, una dona submissa i maltractada que evoluciona fins a convertir-se en peça fonamental del clan. Història que arriba de la de l'escriptora Adriana Trigiani. Per anar fent boca, recuperem la mítica Bruci a la terra, de la banda sonora de Nino Rota.

0: Ara són 8:15. I avui és dijous, 15 d'octubre, ens despertem amb 15 graus a Òdena, 14 a Torroella de Montgrí i 21 a l'illa de Buda, el dia en què entrevistarem Ada Colau i Artur Mas en temps d'àgora. I un dia com cada 15 d'octubre, en què partits, institucions, reten també homenatge a la figura de Lluís Companys, que avui, per cert, fa 86 anys del seu afusellament per part del franquisme. Tornem a Montjuïc, Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Com cada any, Esquerra i Junts per Catalunya han estat els més matiners amb les tradicionals marxes de torxes fins al castell de Montjuïc, on va ser afusellat pel franquisme el president Companys. Avui fa 86 anys. Tant Esquerra com Junts han reivindicat la seva figura, el seu llegat antifeixista, i amb la mirada ja posada en les eleccions generals, els dos partits s'han erigit com el millor antídot per frenar l'extrema dreta.
0: Això pel que fa a Montjuïc. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
3: Que passen els dies i no hi ha avenços en les negociacions a l'espai de l'esquerra. Preguntarem avui a Colau quines opcions reals hi ha d'acord entre el Front Ampli i Podem després que ella s'oferís a fer un pas enrere.
4: El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, confirma que si PP i Vox governen després del 29N i deroguen la llei d'amnistia, els seus efectes no es podran desfer i els amnistiats mantindran el perdó penal.
3: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Veïns del bloc Papallona a l'Eixample de Barcelona deixaran de pagar el lloguer. Protesten contra la propietat, un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
4: Avui demà, reunió a Brussel·les del Consell d'Europa. Els líders dels 27 es troben per parlar d'immigració, del pressupost comunitari de la Xina o de l'acord energètic entre Trump i Putin.
3: Les borses asiàtiques es desplomen a aquesta hora arran de la publicació de resultats de les empreses tecnològiques que han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un 8.
4: Avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta. Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any hi ha 9 perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al Manac, presidida pel Reis Felip i Letícia.
5: En esports, el Madrid marca 3 gols en els últims 8 minuts, guanya 3-4 al camp de la Roma, el PSG passa per sobre del City 2-4, Vinícius diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen, i diu que és molt fàcil sancionar-lo, i Mourinho afegeix que el gat no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya.
0: I pel que fa al temps, sembla que es confirma la pluja i la baixada de temperatures per aquest cap de setmana, Eloi?
6: Bon dia. Sí, amb els mapes d'aquest matí, dissabte sembla que hauria de ploure, sobretot a la meitat nord, a partir de mig matí i migdia. Diumenge podria ploure a tot arreu i de manera abundant, fins i tot, però no desmesurada. A la costa i al Pirineu serà on més plourà, i en tot el cap de setmana la temperatura baixarà uns 10 graus o més. Avui el dia serà tranquil, amb alguns núvols, sobretot a la costa i al prelitoral.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora, a primera hora del matí? Maria Fernández Huguera, bon dia.
7: Bon dia. Doncs a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara hi ha algunes cancel·lacions, també retards i reprogramacions de trens. Per exemple, el tren que havia de sortir a les 6:20 l'han ajuntat amb el que ha sortit a les 7, i això passarà durant tot el dia perquè Renfe ajunta alguns trens perquè hi hagi menys circulació en el punt de Saragossa, on encara hi ha la locomotora incendiada. Mentrestant, a Rodalies hi ha retards habituals i un apunt pel que fa al tramvia de Barcelona. Fins a 2:45 de la tarda, la T6 no circula entre Parc del Besòs i l'estació de Sant Adrià.
0: I a les carreteres, congestió als punts habituals a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, a les principals vies en direcció Barcelona, destaquem lentitud amb aturades a la B23, a Molins de Rei i Esplugues, C33 a Montcada, C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, i també la B20 a Santa Coloma, també a les rondes, sobretot direcció Llobregat. I fora de Barcelona, precaució per una possible incidència a la C-17, a Lliçà d'Amunt. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa.
0: I ho rematem amb les portades dels diaris. Marta Viana.
9: Un esportades d'avui centra des en l'extractora des dels pagesos i la decisió del Tribunal de Comptes. La Vanguardia i el Periódico porten fotografia d'aquesta protesta, i aquest últim aposta també per titular-ho i escriu: el malestar del camp surt al carrer. L'altre gran titular del diari del grup Godó per l'amnistia i recull les paraules de Conde Pumpido: només queda, diu, que el Tribunal Suprem tanqui la causa del procés. D'altra banda, el País segueix amb la precampanya i expliquen que el PSOE i el PP encenen la batalla pel futur de les pensions. També recull que Margarita Robles anirà com a número 2 de Sánchez a les llistes, i parlen de les protestes dels professors ahir a Madrid.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem tot plegat d'aquí a una hora amb Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombar. Ara passen 5 minuts de 8:15. I obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui els articles d'opinió, varietat de temes.
2: L'Ara demana una reforma profunda del Tribunal de Comptes perquè una persecució política com la que han patit els líders catalans no es torni a repetir. En clau electoral, la Vanguardia, el Mario Escarol, exposa que en aquesta campanya hi ha un pacte de no agressió entre PP i Vox que no es trencarà perquè la dreta es veu guanyadora. O El País es fixa en la visita dels Reis a Ceuta i Melilla i diu que ha complert l'objectiu de reafirmar la sobirania i la integritat territorial. Per la seva part, El Periódico lamenta que el Consell General del Poder Judicial no es posi d'acord ni per protegir una jutge que va patir, diu, diversos intents de coerció. Es tracta de la magistrada que dirigia la investigació sobre la contractació irregular del germà de Pedro Sánchez. I per últim, El Mundo dedica l'editorial a l'empresa pública Traxa i assegura que des de l'arribada de Pedro Sánchez al govern, endollar-hi gent ha estat la norma.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
10: Llegeixo a diversos diaris que les dues pintures de l'artista impressionista Pierre Auguste Renoir que van ser robades el mes passat han estat recuperades i que s'ha detingut els 6 sospitosos. Les obres d'art, que són un retrat de 1910 i un oli de cap al 1886, van ser robades del museu que era l'antiga casa de l'artista al sud de França. Catherine Pégard, la ministra de Cultura, va dir que el rescat és una gran notícia i que hauria de ser un avís per la resta de casos de robatoris d'obres d'art arreu d'Europa, que cada cop aniran a menys o tindran majors conseqüències.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
13: Peugeot.
14: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
15: Mm-hmm.
14: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
15: I des de 16.400 euros.
14: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
16: Citroën.
14: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són dos quarts i mig d'avui. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una nova vida per al peatge de l'AP7 a la Roca.
7: Podria convertir-se en un gran punt de recàrrega per a vehicles elèctrics. Llegim el 9-9 que l'Estat ha autoritzat licitar la construcció i explotació d'una electrolinera amb una inversió prevista de 16 milions d'euros. Estarà repartit en dos espais, a banda i banda de l'autopista, i serà l'únic d'aquest programa pilot a Catalunya.
6: Qui ha perdut el tractament de majestat?
8: Doncs la reina Sònia de Noruega ja no figura com a part de la Casa Reial, un canvi que arriba després de la mort del seu marit, el rei Harald V. Ara forma part del que es considera altres membres de la família reial. El tractament de majestat el tenen només el rei i la seva dona, ara Hakon VIII i Metemari.
6: Adeu als taps de Cadaqués.
7: Perquè tanca Can Cabrises, la pastisseria dels emblemàtics taps de Cadaqués, o la jubilació de la seva propietària posa fi a la trajectòria d'una pastisseria familiar que ha convertit el petit pa de pessic, creat a finals del segle XIX, en un dels símbols gastronòmics del municipi. Baixarà la persiana a finals de mes. Ho llegim amb Info.
6: Una aliança d'extrems.
8: Sara s'ha aliat amb Santa Eulàlia, la històrica botiga de moda de luxe de Barcelona. Traurà al mercat 6 camises a 59,95 euros i d'aquesta manera Inditex redobla la seva proposta de moda amb col·laboracions exclusives. Després d'un acord amb Galliano, ara ha fitxat la Casa Centenària del Passeig de Gràcia per una col·lecció limitada d'home. Ho recull el periòdico.
6: Què passa amb les pastilles contra la calvície?
7: Doncs que hi ha desabastiment pel boom de consum entre els joves. Ho llegim al periòdico. Explica que gairebé 9 de cada 10 dermatòlegs recorren aquest minoxidil oral a dosis baixes per tractar l'alopècia, però l'augment de la preocupació estètica per la caiguda dels cabells i l'evidència científica expliquen el fenomen.
6: I el Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici es fa gran.
8: Literalment, perquè s'amplia amb la incorporació de 3.500 hectàrees. Això vol dir que creix gairebé un 9% de la superfície total. L'ampliació de l'espai de màxima protecció inclourà terrenys de Torre de Cabdella, la Vall Fosca i de Sort, que fins ara formaven part de la zona perifèrica. Ho llegim al Segre.
6: I ara els destacats de l'internacional i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
9: El Times de Londres apunta en portada que el govern del Regne Unit prepara una reforma educativa que preveu donar la mateixa importància a parlar, a intervenir en públic, que a llegir o escriure. El diari també avança que això ho detallarà avui mateix la ministra d'Educació en un discurs on també apostarà per reduir els continguts acadèmics relacionats amb la música o el teatre per centrar-se textualment en qüestions més pràctiques. A Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung es fa ressò d'una polèmica a la ciutat de Halle on estudiants jueus van impedir que un representant del Alternativa per Alemanya de l'extrema dreta entrés a la sinagoga del municipi. Van fer una cadena humana a la porta. El diari recull que l'advocat i jurista Ulrich Bosgerau, que va participar en una reunió dels ultres, ahir va fer un tuit lamentant que no es perseguissin aquests estudiants jueus a cops pel carrer. A França, Le Parisien recull dos sondejos que diuen que la segona volta de les eleccions presidencials de l'any que ve s'enfrontarien Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon. El Clarín, a Argentina, destaca el suport de Javier Milei a Flavio Bolsonaro i que el president argentí ha tornat a qualificar Lula da Silva de dictador comunista.
10: I avui la premsa econòmica parla d'inflació. Cinco Días assegura que la dada de l'IPC al 4,9% no és una bona notícia per l'economia espanyola. Reconduir els preus el més aviat possible és necessari per evitar distorsions innecessàries i garantir la prosperitat. Els preus necessiten vigilància, recalca el diari. El Economista diu que les cadenes de supermercats s'enfronten a un nou desafiament, el downtrading. Explica que aquest fenomen implica que les famílies, davant de l'increment de preus, opten per comprar productes més barats dels que agafarien normalment. Això vol dir que en molts casos s'opta per la marca blanca, cosa que pot beneficiar supermercats doncs, que tinguin la seva pròpia fabricació. I avui que se celebren els Premis Planeta on Economia destaca que el grup Planeta va tancar l'exercici del 2025 amb una facturació rècord de 2.200 milions d'euros amb un creixement anual del 5,26%.
9: I a la premsa esportiva, remuntada del Madrid a la Champions, Robert Prat.
11: És una remuntada que arriba tot just després que es va conèixer la sanció a Vinícius de 4 partits.
12: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre.
11: Un gat que per Mourinho és el comitè de competició, els àrbitres, la Lliga, tothom. Tothom en contra del Madrid. El gato...

El Marc recorda que a Portugal l'expressió gat amagat, que se li veu la cua, es fa servir quan algú oculta una mala acció, però ho fa de manera barruera, que resulta evident per la resta. El diari Tira d'Hemeroteca afegeix que el 2010 Mourinho va batejar Benzema com un gat per criticar-lo, quan va dir que, com que no tenia ni guaïns, jugaria Benzema. Si vas a caçar i no tens gos, doncs portes un gat, va dir Mourinho fa 16 anys.

0: El diari AS no parla de gats, però sí que implícitament al·ludeix a les 7 vides del Madrid i diu que ha tornat al Madrid més immortal. El País afirma que el club dels oblidats, Espí, Hendrik, Guler, rescata el Madrid a Roma mentre Vinícius té doble condemna, sanció, canvi i esbroncada de Mourinho. I pel diari Ara és un Madrid que salva els mobles. La Vanguardia diu que és una remuntada de les seves. I pel periòdico, els suplents salven l'equip blanc de l'abisme.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalia, Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Detinguda l'actriu Selma Blair per intentar obrir la porta d'un avió i esbatussar i mossegar dos tripulants.
3: Sí, la intèrpret viatjava en un avió amb destinació a Nova York i sense que se sàpiga ben bé per què es va enfrontar bufetades i mossegades amb dos membres de la tripulació. Quan va baixar de l'avió també va atacar a puntades de peu un dels treballadors de l'aeroport. Els seus representants atribueixen els fets a una emergència mèdica. Ho hem pogut llegir al País.
1: I atenció a aquesta, en fi, prova d'amor. Un queixal del seny podria ser una prova d'amor. Rosalia podria portar el de la seva nòvia en un collaret.
4: Sí, Mujeres Punès explica que la cantant de Sant Esteve Sarrovires va ser fotografiada a Nova York amb una joia bastant insòlita, una dent lligada a una corda. Molts fans asseguren que pertany a la seva parella, Loli Bahia. Sembla que la model li haurien tret els dos queixals del seny el mes de març i Rosalia l'hauria convertit en un collaret.
1: I alerta alimentària. Retiren una estorrada sense gluten per la seva presència de gluten.
3: L'Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de gluten a les torrades cruixents de blat de la marca Santiberi Bio, que paradoxalment s'etiqueten com a sense gluten. És un producte que s'ha distribuït a Catalunya i en altres llocs de la península. La companyia va detectar un problema i ho va comunicar a les autoritats sanitàries. Ho hem vist al diari de Girona.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Avui fa anys l'exduquessa de York, Sarah Ferguson, que en fa 67. També en suma un mes i arriba als 32 el cantant Sebastián Yatra i acabem felicitant el cineasta Marcel Barrena, que avui en fa 45.
1: I Sant Oral.
4: Doncs mira, avui per la Porta Grossa ja la pots felicitar perquè és Santa Teresa de Jesús, les nostres mares.
1: Senyor, felicitats a la meva mare.
5: I a la meva.
1: I a la teva. I a totes les treses de Catalunya. Ara. I del món, en general. Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
8: 15 d'octubre de 1986, Barcelona. Un cotxe bomba mata un policia nacional a la plaça d'Espanya. La gent tenia 28 anys i feia guàrdia a la caserna Belchite, just al mateix lloc on ara hi ha l'hotel Catalonia Plaza. L'atemptat provoca 14 ferits més i molta inquietud per com pot afectar la candidatura olímpica de Barcelona. Queden només dos dies per la decisió final. Tota la delegació catalana ja és a Suïssa, però l'alcalde Maragall agafa un avió per assistir al funeral del policia i tornar ràpidament a Lausana. Ara fa 40 anys, el rei d'Espanya també donava el seu suport definitiu al projecte olímpic, dos dies abans de la nominació. Espero que Espanya, i Barcelona per Espanya, s'emporti la seu del 92. Seria una gran manera de celebrar els 500 anys del descobriment d'Amèrica, deia el rei. La resta ja és història. A dos quarts de dues del migdia del 17 d'octubre de 1986, Samaranch va dir allò de a la Vilda, Barcelona. I la imatge de Pasqual Maragall amb un abric negre fent el senyal de la victòria amb les dues mans és d'aquella mateixa nit a la celebració que es va fer a Montjuïc. Barcelona seria olímpica.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponès.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Cándido Conde Pumpido confirma que si el Partit Popular i Vox governen després del 29 de novembre i deroguen la llei d'amnistia, no podran tombar els seus efectes.
11: I els amnistiats mantindran el perdó penal. El president del Tribunal Constitucional ho va dir ahir després que el Tribunal de Comptes apliqués també l'amnistia.
12: El efecto que produce una derogación de una ley de carácter penal nunca puede ser retroactivo. Si se aplica la amnistía, la responsabilidad penal se extingue.
1: Ho ha dit el diari del Compte de Godó. I Pedro Sánchez col·loca la ministra de Defensa com a número 2 de la llista del PSOE per Madrid.
2: Tot això mentre les esquerres intenten arribar a acords per minimitzar la divisió. El Front Ampli de Colau s'ha ofert a fer un pas enrere per facilitar que s'integrin Podem i altres formacions. Hi ha temps fins demà.
1: Avui li preguntarem a Ada Colau a partir de les 9 del matí al Matí de Catalunya Ràdio. I us avança aquest programa. Veïns del bloc Papallona, a l'Eixample de Barcelona, deixaran de pagar el lloguer.
11: Protesten contra la propietat un fons d'inversió que es nega a renovar els contractes per convertir els pisos en habitatges compartits.
1: Les borses asiàtiques es desplomen per la publicació de resultats de les empreses tecnològiques.
2: Han decebut els inversors. La borsa de Tòquio cau un 5% i la de Seul un
1: 8%. I avui coneixerem el guanyador del Premi Planeta.
11: Normalment hi ha 10 finalistes, però aquest any n'hi ha 9, perquè un es va desqualificar perquè el llibre ja s'havia publicat. La gala al MNAC la presideixen els Reis Felip i Letícia.
1: Avui també us expliquem que, atenció, es disparen els oients que escolten el Matí de Catalunya Ràdio via digital.
2: Les reproduccions per app, mòbil i tablet han crescut un 30% respecte a la mitjana setmanal. Al setembre hi va haver prop d'un milió d'oients, un creixement que s'estabilitza després dels especials d'Aiguats, Amnistia i eleccions de la setmana passada.
1: Molt agraïts, per tant, a la confiança. I en esports, el Madrid guanya 3-4 al camp de la Roma.
11: Després de marcar 3 gols en els últims 8 minuts, Vinícius diu que el peguen a tots els partits i assegura que sancionar-lo amb 4 partits és molt fàcil. Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Des de Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
13: Dia. Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: I a Barcelona, Marta Viana, bon dia.
15: Molt bon dia.
1: Comencem per les comarques gironines, que avui estaran pendents d'unes concentracions simultànies que es faran a Portbou i a Cervera de la Marenda per defensar el transport ferroviari de mercaderies. Fèlix.
5: Sí, exactament. Mobilitzacions convocades pels sindicats a banda i banda de la frontera per denunciar el tancament del taller de manteniment de trens de mercaderies de Portbou aquest estiu i l'amenaça de fer el mateix de tancar el centre Transfresa que hi ha a Cervera. Els sindicats asseguren que hi ha alternatives per no tancar-ho. Per l'Ajuntament de Portbou és també un gerro d'aigua freda, especialment en un moment en què s'està treballant per recuperar la vitalitat d'aquest poble de l'Alt Empordà.
1: I satisfacció, però també prudència tortosa davant l'acord que fixa la retirada del monument franquista del riu Ebre en un màxim d'un any, Clara.
16: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, Marlla Eixau, celebra, però reconeix que l'anunci s'ha rebut amb cautela. Diu que no és la primera vegada que es fa un pas endavant per treure el monument i després topa amb mesures cautelars dictades pel jutge del procés obert pels defensors del monòlit. Per això demana que l'acord tingui seguretat jurídica. I acabem amb una efemèride, com dèieu fa uns moments, avui és Santa Teresa. I la colla castellera dels Nens del Vendrer comemora que avui fa exactament 100 anys que van fer la seva primera actuació. Per això, a 7:45 del vespre, a la plaça Vella del Vendrell faran una recreació històrica d'aquella jornada.
1: I a Lleida, avui us parlarem també del canal d'Urgell. Poc a poc, però, la modernització fa passes endavant.
17: Sí, perquè hem sabut que aquesta primavera ja estaran en marxa les tres primeres basses que s'inclouen en el projecte de modernització d'aquest canal d'Urgell, que, com sabeu, és el més gran de Catalunya. Aquestes basses ja s'han enllestit i ara han començat les proves per poder-les fer servir la propera campanya de rec. La més gran és a Castellserà, l'Urgell i les altres dues a Juneda, les Garrigues i a Penelles, a la Noguera. Un primer pas, doncs, cap a una modernització que, com hem anat explicant, no està sent un procés gens fàcil.
1: I a Barcelona estarem pendents d'un ple extraordinari a l'Ajuntament sobre l'IBI als habitatges turístics.
15: Sí, ens ho avançava la setmana passada el tinent d'alcaldia Jordi Valjà aquí en aquest programa. El consistori vol imposar un recàrrec a l'IBI del 50% a aquells que tinguin un apartament turístic, del 100% als propietaris que en tinguin dos o més i del 150% als que en tinguin més de quatre. Avui també estaran contents a Badia del Vallès perquè es comencen a retirar les primeres peces d'amiant dels edificis de la ciutat i tot això en un dia molt farcit de cultura perquè també estarem pendents del Premi Planeta de Novel·la que s'entrega aquesta nit al MNAC. A Granollers comença el Festival Panoràmic, a Barcelona el Culit, el Festival de Literatura Queer, a Manresa el Fira Mediterrània i el Mixtur, el Festival de Nova Creació Sonora a la Fabra i Quarts de Barcelona.
1: Això pel que fa a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Gràcies, que tingueu bon dia.
15: Adéu, bon dia. Bon dia.
5: Adéu, bon dia.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, sembla que aviat tornarà la pluja i arribarà el fred, Eloi.
19: Bon dia, sí, tan aviat com el cap de setmana, canvis radicals pel que fa al temps. De moment avui sí que tranquil·litat encara, intervals de núvols que poden aparèixer a la costa i al prelitoral. També n'hi ha alguns pancs de boira, fins i tot al centre de Catalunya, s'aniran aixecant. Els de la costa poden ser una mica més persistents, però sempre anirà alternant amb estones de sol. Temperatures avui, un palet més baixa, sobretot a les comarques del nord-est, han baixat, a la resta 24, 25, 26 de màxima, potser 28 a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà, temps semblant al d'avui, dissabte arriba en pluja ja a la meitat nord de Catalunya, sobretot a partir de mig matí, migdia. I de cara a diumenge, els mapes d'avui ens indiquen que la pluja podria fer-se general, podria ser abundant. Estem parlant de quantitats de 20, 30, 40 litres i en alguns casos, al Pirineu i potser en alguns trams de la costa, podrien sobrepassar els 50, puntualment arribar als 100 litres per metre quadrat, això diumenge. Amb una baixada forta de la temperatura, baixaran més de 10 graus en cap de setmana i nevarà a l'extrem nord del Pirineu a partir d'uns 1.500, 2.000 metres.
1: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 2 a Fornells de la Selva per un accident, Clàudia.
15: Sí, de fet, hem d'actualitzar aquesta informació

0: renovable. Fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
1: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
2: Avui hem rebut el missatge del Xavi de Canet de Mar. És un dels veïns que ha impulsat la manifestació convocada per avui al poble en què es demanarà una alternativa real de transport públic a la línia R1 de Rodalies, que insisteixen que actualment és inexistent.
3: Deixar de dependre exclusivament d'una línia de tren que, quan falla, deixa més d'un miler de canetencs i canetenques sense alternatives per desplaçar-se. Fa dos mesos que esperem resposta del nostre ajuntament a una instància presentada en què demanàvem una trobada per conèixer l'estat de la reivindicació i la línia de treball a seguir per avançar.
2: L'Ajuntament de Canet respon que ha sol·licitat una reunió amb la Generalitat per abordar la qüestió, mentre que la Generalitat assegura que té previst un pla per reforçar amb busos interurbans la connexió entre el Maresme i Barcelona.
1: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
4: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636-36-06-09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui parlarem de bolets, la producció està sota mínims i els preus pels núvols, Lara García.
5: Les altes temperatures d'aquest estiu i la falta de pluges han fet retardar la temporada de bolets. Tot just ara comencen a sortir gràcies a les precipitacions d'aquests darrers dies i les parades comencen a veure els primers bolets, tot i que són pocs i, com bé deies, Ricard, són molt cars.
6: Tots els bolets van cars ara, perquè no n'hi ha. Ara comença a haver-hi una mica més, però fins ara no n'hi havia. Tot és el rovelló, el tenim a 50, el rovelló petit. El rossinyol va sobre els 20 euros al quilo. I els ceps bancars, els ceps també sobre 50-55 euros.
5: Sentíem en Salvador Rovira, propietari de la parada Fruits Rovira del Mercat de la Beceria de Barcelona, que explica com aquests preus estan afectant les vendes.
6: La gent n'agafa poc per fer una mica de tastets, però no, ara no és el moment de comprar molta quantitat. Té un grapadet 100 grams, 200, un quart de quilo, 3 o 4 per fer una mica així a la planxa o a la brasa, però no se n'agafa en quantitat.
5: Un altre paradista, en Rafael Mitats, del Mercat del Clot de Barcelona, apunta que la majoria de rovellons que es venen de moment venen de fora de Catalunya.
7: Aquest any els rovellons i els altres bolets van 10, 15, 20 euros i tot més cars que l'any passat de moment. I els rovellons que tenim actualment són de Granada. Aquestes pluges han anat molt bé perquè surtin més bolets.
5: Des de l'Aumón, una empresa especialitzada en tòfones i bolets de Mercabarna, creuen que aquest canvi climàtic està fent que el sector variï cap als bolets de venda de cultiu, que no depèn tant de les temperatures, ho explica en Miquel Ramon, que és director de comunicació.
8: Amb el cultiu es pot produir una mica segons la demanda, des d'un xampinyó, un portobello o fins a uns bolets asiàtics que estan cada vegada més de moda. Doncs cada vegada tenim més demanda, a part és que és un bolet que podem oferir durant tot l'any.
4: I avui on van a parar els nostres impostos? Què costa netejar lleres de rius? Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia. A Biure, a l'Alt Empordà, necessiten fer una neteja de zones inundables urbanes i per això cal fer una neteja de la llera de la Riera del Ricardell. Es tracta d'unes actuacions que subvenciona l'Agència Catalana de l'Aigua i que ja estaven acordades des de fa dos anys, però que no es posen en marxa fins ara. Amb les pluges de les últimes setmanes encara són més necessàries. El valor màxim que cobreix l'ACA és de 75.000 euros, de manera que l'Ajuntament s'ha hagut d'adaptar per no superar el pressupost. Bàsicament, es retiraran canyes, s'arrencarà rizoma i es tallaran arbres.
10: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
12: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
4: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
14: Bon dia, doncs avui ens traslladem a una església on ja estan fent missa. És just el moment on el cor fa la seva actuació. És un moment àlgid de la comunió espiritual, Ricard, fins que passa això.

0: 9.79 que siempre me lo dejan en el garaje y necesito sacar.
1: Qué malo.
0: Es un auto blanco. Pues
1: aquesta senyora no és la primera vegada que no pot treure el cotxe del garatge perquè algun feligrès o feligresa aparca el seu gual. S'entén la indignació de la veïna que resa els números de la matrícula i es conté per no deixar anar un improperi a la casa del senyor Ricard. Esperem que acabessin donant-se la pau per això, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.
2: Hi ha 45 dies per les eleccions. Dediquem avui aquest tema a tots aquells que no volen ser ni d'uns ni d'altres, que volen escoltar propostes per decidir el seu vot. Bon dia, Catalunya.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 15 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Parlem del pla de xoc contra la pobresa, perquè Calafell ha estat premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del pla de xoc contra la pobresa. En parlem d'aquí a uns minuts. Tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars.

0: L'estació de tren de Segur de Calafell estrena Visitancat. En parlarem d'aquí a uns minuts. Penedès contra el càncer impulsa un projecte de tiramar per prevenir el limfedema. La iniciativa es diu Arquivida. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en 80 dies. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges i una davallada al Baix Penedès i també a Catalunya. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Parlem del pla de xoc contra la pobresa, perquè Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament de Calafell ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del pla de xoc contra la pobresa. Aquest reconeixement posa en valor la feina impulsada des del municipi per fer front a situacions de vulnerabilitat i avançar cap a una societat més justa i amb més oportunitats per a tothom. Aquesta distinció, atorgada a través del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals, posa en valor l'estratègia del municipi de Calafell per combatre situacions de vulnerabilitat de manera integral. Se centra en oferir una empenta temporal a persones que poden normalitzar la seva situació i exigeix un compromís actiu i real de superació per part dels beneficiaris. Més enllà d'otorgar ajudes econòmiques, actua com a dinamització d'orientació i també contractació. El pla actua a l'àmbit de la millora d'accés a l'habitatge, el suport educatiu i la inclusió mitjançant activitats d'oci i també esportives. El programa compta amb un pressupost anual aproximadament d'uns 56.000 euros provinents íntegrament dels fons de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ha estat reconegut i premiat amb les bones pràctiques socials.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit local. L'Ajuntament de Calafell ha anunciat que ja es pot fer servir el Visitancat, que s'ha instal·lat al davant de l'estació de tren a Segur de Calafell, a la plaça Lola Boronat. Es tracta d'un espai pensat per deixar de forma segura les bicicletes i que està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El Visitancat té una capacitat per 58 bicicletes i per fer-lo servir es necessita l'aplicació gratuïta parkingverde.com. Des del consistori calafellenc s'ha explicat que les bicicletes s'han de deixar encadenades i recorden que només es pot utilitzar una plaça per bicicleta. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables consecutius i no es poden reservar les places. Per qualsevol incidència es pot trucar un número de telèfon. És el 673-692-043.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies. A Penedès contra el càncer ha posat en marxa el projecte Arquivida, una iniciativa de tiramar que adreçada a persones amb càncer de mama que vol contribuir a prevenir el limfedema i millorar la qualitat de vida de les participants. La inauguració es va celebrar el 7 d'octubre a l'Escarnosa de Calafell, un espai on es desenvolupen aquestes sessions de tiramar. Escoltem a la presidenta de l'associació Penedès contra el càncer.
2: Sí, aquest, diguéssim, aquest esport no només beneficia a les persones afectades de càncer en el sentit físic, sinó que també en la part emocional, perquè fent aquest esport requereix una concentració, també et trobes amb altres companyes, comparteixen, passes una estona al marge de la malaltia, i això és important quan patim aquesta malaltia.
0: L'acte va reunir representants institucionals, professionals sanitaris, esportistes i entitats col·laboradores vinculades al projecte. La iniciativa combina la pràctica esportiva adaptada amb l'acompanyament i la creació de xarxa entre les persones que han passat o estan passant actualment per un procés oncològic. De fet, doncs, aquest projecte neix amb la voluntat d'oferir una activitat que uneix salut, benestar i suport personal. Arc i Vida és molt més que tirar marc, és donar eines, crear xarxa i acompanyar les persones perquè recuperin la confiança en si mateixes i mirin endavant amb il·lusió. El cirurgià oncòleg especialitzat en càncer de mama Santos López ha destacat que els beneficis de l'activitat física durant i després del tractament oncològic són molt importants. Diversos estudis relacionen la pràctica regular d'exercici amb una reducció del risc de recaiguda en determinats tipus de càncer i amb una millora de la supervivència. El doctor també va assenyalar que el tir a mar permet treballar de manera progressiva l'extremitat superior, inclòs el braç intervingut, quirúrgicament, sempre que l'activitat s'adapti a les necessitats de cada participant i es dugui a terme amb la supervisió professional adequada. El limfedema és una possible complicació associada a alguns tractaments del càncer de mama, especialment quan s'han extret ganglis limfàtics o s'han afectat les vies de drenatge limfàtic. Pot provocar inflor al braç i altres molèsties, i la prevenció i el control requereixen un abordatge individualitzat. A la inauguració també va participar Maria Pitar, que és esportista d'alt nivell, integrant de la selecció espanyola de tir a mar de camp, campiona d'Espanya en diverses ocasions i medallista internacional. El Club de Tir a Mar Baix Penedès és l'encarregat de l'acompanyament tècnic i esportiu d'aquestes sessions. Escoltem les valoracions d'algunes de les participants que han parlat pels micròfons de Calafell Ràdio i han explicat la seva situació actual.
3: Altres tres càncers diferents, un de tiroides que em va deixar bastant tocada, un altre, he tingut un melanoma a la cama i després he patit el càncer d'endometri, o sigui, tinc altres col·leccions que diem nosaltres, però bueno, tant se val perquè és una malaltia que afecta tot el cos i sobretot a nivell emocional és molt dura i necessites molt recolzament per part del teu entorn. Aleshores, pues això, trobar companys i companyes que t'entenen mínimament. Però bueno, el càncer de mama, sí que és veritat que en molts tipus de càncers ens treuen molts ganglis limfàtics, que són molt importants per fer aquest recorregut d'aquesta limfa en el cos, que és com una neteja. Aleshores, jo concretament estic afectada a les cames, més que perquè els meus càncers són de cintura en avall, però jo diria que el tir amb arc a tothom li pot agradar, perquè ens convida a la concentració, ens convida a el que deien elles, no? la participació, i a partir d'aquí pues, que tothom s'animi a provar-ho.
0: Penedès contra el càncer ha agraït el suport de la Fundació PINAE, que a través de la convocatòria d'impuls pel territori ha contribuït a finançar l'adquisició del material necessari per posar en marxa l'activitat. L'entitat també ha reconegut la implicació del doctor Santos López, Maria Pitarc i el Club de Tiramarc Baix Penedès. Les sessions es fan a l'Escarnosa de Calafell i combinen la pràctica progressiva del tiramarc amb l'acompanyament tècnic necessari per adaptar els exercicis a les participants. A Marc i Vida, Penedès contra el càncer amplia així les seves accions de promoció de la salut i l'acompanyament a les persones afectades de càncer de mama, incorporant l'activitat física com una eina per afavorir el benestar i la recuperació de la confiança personal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem avançat en els titulars. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre un espectacle familiar, La Volta al Món, en menys de 80 dies. Una proposta plena d'aventures i d'imaginació per gaudir un dia en família. Serà a les 6 de la tarda, recordem el 26 d'octubre, al Teatre Joan Colet de Calafell. Les entrades es poden adquirir a la xarxa calafell.fila12.cat. Repetim, la xarxa calafell.fila12.cat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha aprovat en un ple extraordinari i urgent la taxa reguladora del servei de recollida de residus pel pròxim 2027. L'ordenança manté la referència de la grandària dels habitatges per establir el cost que cal pagar, però introdueix un nou criteri que diferencia els que participen en el nou sistema de recollida selectiva i els que no. De fet, s'ha explicat que és molt important que aquells veïns hagin recollit la targeta per als contenidors intel·ligents o els cubells pel porta a porta. Aquests mantindran un cost gairebé similar al que ja tenen. Així, per un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats, el cost de la taxa serà de 158,90 euros, el que suposa un descens d'uns 40 cèntims respecte al que han pagat aquest 2026. En canvi, els veïns que no hagin recollit la targeta o els cubells per un pis de les mateixes dimensions pagaran 258,40 euros amb un increment de gairebé un 40%. Els barris del Vendrell, on encara es funciona amb contenidors oberts, com els del centre del Vendrell, es mantindran les quotes del 2026. S'explica que aquest és un primer pas per aplicar un preu variable al 2028 en funció de l'ús que es faci de la fracció orgànica. La taxa s'ha aprovat de forma inicial amb els vots a favor de l'equip de govern, mentre que l'oposició ha votat en bloc en contra. Els diferents grups municipals de l'oposició han criticat que es mantingui el criteri de la mida dels habitatges per establir el cost. Alhora, s'ha preguntat si l'increment del contracte que s'ha sol·licitat els últims dies a l'empresa està recollit en càlculs de la nova taxa. El cost del servei al pròxim 2027 serà de 8,7 milions d'euros al Vendrell.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim amb notícies de la comarca. L'Ajuntament de l'Arbós del Penedès ha renovat els mecanismes de les campanes del rellotge per garantir-ne el funcionament. Els treballs realitzats els dies 6 i 7 d'octubre han permès solucionar l'avaria que afectava el sistema encarregat de marcar els quarts i les hores. La intervenció ha consistit en la substitució dels martells de les dues campanes que estaven avariats i havien quedat obsolets, fet que n'impedia la reparació. També s'ha instal·lat una nova centraleta de control equipada amb una antena GPS. El nou sistema gestiona el toc dels quarts i les hores, la seva repetició, el funcionament del rellotge i la il·luminació de les esferes. La tecnologia GPS permet millorar la precisió horària i la sincronització dels diferents mecanismes. L'actuació ha tingut un cost de 6.000 euros i, segons l'Ajuntament de l'Arbós, permet garantir el bon funcionament i la preservació d'un element emblemàtic de l'Arbós, estretament vinculat a la vida quotidiana d'aquest municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I atenció, perquè l'estabilitat atmosfèrica que ha dominat durant la setmana té els dies comptats. Els models meteorològics d'agències com el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, adverteixen de la formació d'un sistema d'inestabilitat que ha de ple amb la façana mediterrània a partir d'aquest dissabte 17 d'octubre. El canvi posarà fi a l'ambient suau i obrirà la porta a un episodi clarament tardorenc. El desplaçament d'un anticicló cap a les Illes Britàniques facilitarà l'entrada de borrasques i vents marítims molt humits cap a territori català. Els xàfecs s'estendran de manera generalitzada per diferents comarques com Tarragona, Barcelona i Lleida. La temperatura de l'aigua del mar, encara elevada, actuarà com a combustible, fet que pot reactivar les tempestes i fer-les localment fortes o torrencials a la línia del litoral i prelitoral. El descens tèrmic començarà a notar-se ja dissabte, però es consolidarà de cara a diumenge i dilluns. Les temperatures màximes cauran de forma notable, quedant fins i tot una mica per sota de la mitjana climàtica habitual. Caldrà treure de sobre les jaquetes i la roba d'abric. La comarca del Baix Penedès es troba en un dels sectors de major exposició. Davant d'aquest tipus de temporals marítims, els vents de llevant empenyaran les bandes plujoses directament a municipis com Calafell, el Vendrell o Cunit. Segons els pronòstics actuals del Meteocat, dissabte a la tarda la probabilitat de pluja augmentarà de forma clara i diumenge serà la jornada més crítica, amb un risc molt elevat de precipitacions persistents i xàfecs acompanyats de tempesta. El desplom tèrmic al Baix Penedès es traduirà en màximes que amb prou feines superaran els 16 graus de cara a diumenge, contrastant fortament amb els 25-27 graus registrats aquesta setmana. Tenint en compte la vulnerabilitat del sol pels episodis viscuts a l'inici del mes, no es descarten acumulacions d'aigua locals o alteracions en el cabal de rieres, de manera que es recomana fer un seguiment dels consells i alertes de Protecció Civil a mesura que s'apropi el cap de setmana.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Com ja va passar a l'agost, l'índex de preus al consum, l'IPC, ha tornat a pujar 6 dècimes durant el mes de setembre a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons les dates fetes públiques per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC s'ha situat en un 5% interanual, mentre que la variació mensual s'ha frenat en un 0,1%. Els productes que més s'han encarit respecte de l'any passat són el transport, amb un 10,2% d'increment de preus anual, i l'habitatge i els subministraments de llum, aigua i gas, en què els preus s'han incrementat un 8,5%. En comparació amb el mes d'agost, la roba i el calçat, amb un IPC del 4,8%, són els productes en què més s'ha pujat el preu. Respecte al mes d'agost, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'IPC s'ha reduït en sector com la informació i les comunicacions i les activitats recreatives i d'oci, així com la restauració i les cures personals i els serveis. En comparació amb el mes de setembre de l'any 2025, no hi ha cap sector en què no hagin incrementat els preus de consum. Els aliments i les begudes alcohòliques continuen encarint-se un 2,9 i un 2,4% respectivament. En conseqüència, també el servei de restauració té uns preus al consum un 5,7% més cars que fa un any. La informació i les comunicacions i les activitats recreatives són un 3,2% més cares que el 2025, l'ensenyament un 2,6%, les assegurances i els serveis financers amb un 3,8%, les cures i altres serveis diversos un 3,5%. Els increments a les comarques tarragonines i ebrenques són mig punt superior als de la mitjana de Catalunya, on l'IPC ha pujat 5 dècimes al setembre i es situa en el 4,5% interanual.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El malestar emocional i l'augment del vapeig són dos dels principals reptes que afronta la salut dels adolescents a Tarragona. Així ho constata l'enquesta de condicions de vida dels adolescents de Tarragona 2025, que revela que el 29,2% dels joves presenta malestar emocional, mentre que el percentatge d'adolescents que ha vapejat durant els darrers 30 dies s'ha enfilat al 22,6%. La Conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili han presentat els resultats de la cinquena edició d'aquest estudi, que permet analitzar l'evolució dels hàbits i les condicions de vida dels adolescents. En total, les cinc edicions celebrades entre el 2015 i el 2025 s'han recollit 8.647 respostes de joves d'entre 14 i 19 anys dels centres educatius de secundària del Camp de Tarragona. S'ha destacat la importància de transformar les dades en mesures concretes. De fet, l'enquesta és una eina del Pla Local de Salut que permet adaptar les polítiques de prevenció a les necessitats detectades. El catedràtic de Sociologia de la URB i director social Àngel Ha assenyalat que Tarragona és una de les poques ciutats de l'Estat que duen a terme una enquesta d'aquestes característiques per conèixer les condicions de vida dels adolescents. L'evolució dels consums presenta diferències importants segons la substància. Entre els adolescents que declaren haver-ne consumit durant els 30 dies previs a l'enquesta, el consum d'alcohol ha baixat del 47,7% el 2015 al 37,9% aquest passat 2025. El tabac també registra una davallada significativa, del 27 a l'11,1% en el mateix període. Pel que fa al cannabis, el percentatge es situa en el 4,6% al 2025, davant del 15,2% del 2021. La borratxera també ha disminuït respecte al 2015 del 19,8% al 17,5%, tot i que ha experimentat variacions al llarg dels anys. La tendència és ben diferent en el cas de les cigarretes electròniques. El percentatge d'adolescents que ha vapejat durant els darrers 30 dies ha passat del 4,2% el 2015 al 22,6% el 2025. Una evolució que posa de manifest la necessitat d'adaptar les estratègies de prevenció a aquests nous hàbits de consum. Un dels resultats més destacats de l'enquesta és l'augment del malestar emocional. El 2025 aquest indicador afecta el 29,2% dels adolescents, el percentatge més elevat de tota la sèrie. La xifra ha crescut des del 26,6% del 2023. Les diferències entre nois i noies són especialment significatives. El malestar emocional afecta el 43,8% de les noies davant del 15,1% dels nois. Entre les noies, a més, l'indicador ha augmentat del 38% el 2023 al 43,8% el 2025. L'enquesta també destaca desigualtats entre altres àmbits relacionats amb el benestar i la imatge corporal. El trastorn alimentari afecta el 45,8% de les noies i el 27,8% dels nois, mentre que el rebuig del propi físic arriba al 51,9% entre les noies i el 30,2% entre els nois. L'estudi també posa el focus en els hàbits digitals, mitjançant l'escala CIUS, que permet detectar indicadors d'ús compulsiu o problemàtic d'internet. L'enquesta constata que el 31,7% dels adolescents presenta aquests indicadors. La proporció és més elevada entre les noies, amb un 36,6% que entre els nois, que tenen un 27,1%. L'ús d'internet s'incorpora així als hàbits que cal tenir en compte a l'hora d'abordar la salut i el benestar d'adolescent, juntament amb els videojocs, el son i l'alimentació. La recerca també analitza la relació entre l'activitat esportiva i diferents indicadors de salut. Les dades mostren que el malestar emocional afecta el 24,4% dels adolescents que practiquen esport, davant del 50% dels que no en fan. Les diferències també s'observen en altres indicadors. L'ús problemàtic d'internet afecta el 31,5% dels adolescents que fan esport, en comparació amb el 49% dels que no en practiquen. Pel que fa als trastorns del son, el percentatge és del 39,4% i del 52,1% respectivament, mentre que els indicadors de trastorn alimentari es situen en el 25,7% entre els esportistes i el 33,9% entre els que no practiquen l'esport. El vapeig presenta prevalences molt similars en tots dos grups, el 44,4% entre adolescents que fan esport i el 43,9% entre els que no en fan, sense una associació significativa entre les dues variables. L'estudi també relaciona la pràctica esportiva amb un menor rebuig del propi físic i menys indicadors de trastorn d'ús de videojocs i el consum de begudes energètiques. En conjunt, els resultats apunten a una associació entre l'activitat física i diversos indicadors de benestar, tot i que no permeten establir una relació directa de causa i efecte.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: El Festival de Sitges 2026 ja ha superat el 1 milió d'euros en recaptació. L'edició del 2027 celebrarà els 50 anys d'encontres a la tercera fase i sospira. Tot i que encara queden dies de certamen, la directora de la Fundació del Festival de Cinema de Sitges, Mònica García, ha assegurat que han trencat el sostre. Escoltem les seves declaracions.
4: Considerant que encara queden 4 dies, hem trencat el sostre. Hem crescut un 6%, és increïble. De fet, ja hem passat del milió de recaptació, cosa que no passava, i menys que encara ens falten dies. I estem al voltant, jo crec que acabarem entre el 7-8% finalment. No es poden vendre més entrades perquè ens falta una sala, però és cert que en tantes sessions nocturnes doncs hem pogut créixer encara una mica més.
0: Ha afirmat que l'any que ve hi haurà una altra sala amb el Retiro i considera que el 99% de problemes que hi ha hagut venien d'insatisfacció de no poder aconseguir les entrades.
4: L'any que ve tindrem una altra sala i això significarà que tindrem més opcions. O sigui, els problemes, el 99% et podria dir, venien d'insatisfacció de no poder aconseguir les entrades. I perquè tothom vol veure les mateixes pel·lícules, les mateixes sessions. Hi ha un moment de saturació absoluta. Per descomptat que l'any que ve tornarà a sortir un concurs, canviarem possiblement també d'etiquetera, o sigui, creuem els dits, però és una qüestió d'oferta i demanda. Aquest any, gràcies a tots els astres, la demanda era tremenda, tremenda, tremenda, i clar, el sistema podia donar les entrades que hi havia. Esperem, això sí, que l'any que ve amb el Retiro hi hagi un circuit més natural, més esponjat, i la gent tingui més oportunitats d'accedir a veure les pel·lícules que són les que al final acaben sent les estrelles.
5: També
0: d'altra banda, Àngel Sala ha manifestat que han funcionat molt bé les sessions de clàssics restaurants en 4K.
6: És la cifra aquesta del millor, no? Que és com mítica, no? Fa 4 anys estàvem en 700 i deia, oh, que barbaritat, no? 800, i ara un millor, no? Ja, però no ho sé ja si podem passar d'això, no? Esto es como lo de las box office, ¿no? Del Titanic fa 2.000 milions i ara venen los Avengers i van 2.000 sencers, no? Bueno, però és el mateix, és dir, però sí, sí, estem molt contents per la resposta del públic i molt perquè també les certes seccions, mitjanit i tot, han anat molt, molt més fort que l'any passat. També havia una programació molt potent, també he de dir-lo, pel·lícules que estaven molt bé en esas franges i bueno, el resultat també de la resposta del públic, no? Espectacular en totes les sessions. Hay un data, a mi m'agrada molt, que és el funcionament de los clàssics restaurats, que per primera vegada, además, quasi han tingut molts en l'auditori.
0: A més, s'ha anunciat que el 2027 fa 50 anys la pel·lícula En Contres a la tercera fase. S'ha indicat que és probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg, que a més està d'actualitat perquè parla de gent normal en situacions extraordinàries. Per això es farà un homenatge a En Contres en la tercera fase i una revistació de la temàtica del visitant en el cinema de ciència-ficció. L'any que ve també farà 50 anys La Guerra de les Galàxies, Una Nova Esperança, i s'ha indicat que com el festival a Salé l'octubre, ja s'haurà parlat molt durant l'any de la pel·lícula. El certamen en qualsevol li dedicarà alguna picada d'ullet en manifestat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Els serveis.
2: Molt bon dia, són 8:45 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
2: Amb el meteoròleg Josep Miró, bon dia.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, però amb intervals de núvols baixos que seran més abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit propera als 18 graus de mínima, mentre que la màxima avui no pujarà tant i estarà entre 24 i 25, tot i així molt alta per l'època i amb una humitat alta. Vent feble amb terral de nit i marinades canviants al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps sigui en conjunt també estable, dominat pel sol, però també amb alguns intervals de núvols baixos fins a mig matí o migdia i amb un cel més clar a la tarda amb algun núvol baix puntual al final del dia i amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 18 o 19 de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà al voltant dels 24 o 25 i amb una humitat que continuarà sent molt alta. Vent feble en terral de nit i marinades de garbí de dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda.
2: Molt bones a totes i a tots, què tal com esteu? Avui és dijous 15 d'octubre. Anem a fer un repàs a les portades dels diaris. Comencem per la portada de La Vanguardia. La inflació del 4,9% fa tema per les pujades de preus al cistell de consum. La subvenció a gasolines i dièsel, que l'executiu pensava rebaixar al novembre, es mantindrà en els 20 cèntims per litre. El periòdico parla de sospites de guerra híbrida. La Unió Europea rastreja sabotatges russos a 9 empreses de defensa. Les autoritats de 7 països investiguen incendis d'instal·lacions que subministren drons o armament a Ucraïna. L'autoria del Kremlin és la hipòtesi més probable. El rotatiu ara en portada parla dels tribunals, aixeca el càstig econòmic als càrrecs de govern durant el procés. El Tribunal de Comptes amnistia Puigdemont, Junqueras i Mas per la despesa de l'1 d'octubre i acció exterior. Els beneficiats per aquesta absolució són 35 exconsellers i exmembres. Veinte Minutos diu que el Partit Socialista de Catalunya s'imposaria a les generals amb Esquerra Republicana de Catalunya com a segon i Junts cinquè, segons el CEO. Anem ara a les portades dels diaris esportius amb el Mundo Deportivo, que titula Remuntada del Real Madrid i Vini. Vini sense clàssic, el brasileny castigat amb 4 partits per l'estirada de cabell. I el diari Esport, Geni Lamine Yamal titula. El món es rendeix al talent del Déu i aplaudeixen l'arrencada de l'equip, el millor dels últims anys. Aquestes i altres són les notícies que ja podeu trobar a les portades dels diaris avui dijous. Fins les 9 del matí ampliem aquestes i moltes altres notícies. Comencem per la política. El pols entre Junts i Aliança. Què diuen les enquestes i on poden anar els vots el 29N? Les enquestes mostren una frenada en el creixement d'Aliança Catalana mentre Junts comença a recuperar-se. Segons el CEO, el Partit Socialista de Catalunya guanyaria les eleccions al Congrés a Catalunya amb pujada d'Esquerra Republicana i Vox i baixada de Comuns i Junts. En el cas que es fessin eleccions a Catalunya, el baròmetre apunta que el PSC tornaria a guanyar les eleccions catalanes, però continuaria perdent força i Esquerra i Aliança es disputarien el segon lloc al Parlament. El Tribunal de Comptes, Amnistia, Puigdemont, Mas i Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs per les despeses de l'1 d'octubre. Els afectats pel procediment ja no hauran de pagar els 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions a través de finances. Un CIS fet en ple cas. Mari Carmen amplia l'avantatge del PSOE sobre el Partit Popular. Amb lleu pujada de Vox i enforteix el Front Ampli i Esquerra. L'habitatge continua preocupant a la ciutadania i encadena 21 mesos com el principal mal de cap. Seguim repassant l'actualitat política. Agricultura destina 2,3 milions d'euros a compensar les pèrdues de productivitat dels sectors apícola i cunícola. Des del 2014, el nombre de granges de conills ha caigut un 66% i també hi ha menys explotacions d'abelles. Espanya defensarà els seus interessos davant l'amenaça dels Estats Units de cobrar una taxa de 180.000 euros a cada vaixell. L'executiu afirma que la qüestió s'emmarca a les relacions comercials entre la Unió Europea i els Estats Units. Els líders de la Unió Europea es reuneixen a Brussel·les en una cimera marcada per Ceuta i el pròxim pressupost europeu. Sánchez arriba preparat per confrontar les crítiques d'altres estats per la gestió de la crisi migratòria. Felip VI afirma des de Melilla que qualsevol amenaça a la frontera d'un estat membre ho és per al conjunt de la Unió Europea. Diu que estan preparats per defensar els valors i les llibertats, ha assegurat el rei. Més titulars polítics, Margarita Robles serà la número 2 de Pedro Sánchez i Félix Bolaños el 3 a les eleccions del 29N. L'agrupació provincial madrilenya preveu tancar la relació de candidats. Illa demana a les institucions europees unir forces i mobilitzar recursos per garantir l'accés a l'habitatge. El cap de l'executiu es reuneix a Brussel·les amb la presidenta de la Comissió d'Habitatge del Parlament Europeu. Brussel·les insta Espanya i el Marroc a aclarir la incursió de vaixells de guerra marroquins a Ceuta el 30 de juliol. La Comissió Europea evita pronunciar-se sobre l'incident, però reitera que Rabat és un soci estratègic. El Tribunal Suprem desestima els incidents de nul·litat d'Avalos i Koldo García i confirma les seves condemnes. L'alt tribunal manté la pena de 24 i 19 anys de presó per l'exministre i el seu assessor pel cas de les mascaretes. Vox denuncia que la màfia socialista ha utilitzat el Tribunal de Comptes per perdonar els colpistes. El Partit Popular considera que la nova enquesta del CIS és un exercici de malversació i manipulació del govern espanyol. Feijó vol que Sánchez comparegui a la Diputació Permanent per la presència de bucs marroquins durant l'allau migratòria. Un de cada quatre ciutadans està en contra d'un cordó sanitari a l'extrema dreta, segons el CEO. El 22% dels enquestats diu que es plantejaria donar suport als ultres per decepció amb el seu partit. Mas celebra que el Tribunal de Comptes l'amnistí. Diu que s'acaba una altra etapa de la repressió i la persecució. La CUP celebra l'amnistia del Tribunal de Comptes i anima l'independentisme a reconstruir-se. I ja tenim a punt els titulars socials. Identifiquen una nova espècie de dinosaure a partir d'un fòssil trobat a una illa d'Anglaterra. Fa 120 milions d'anys i és un dels megaraptors més petits. Només el 50% de municipis obligats a tenir un pla d'emergència per inundacions el té vigent. És una eina que permet gestionar les emergències d'una forma més ràpida, organitzada i eficaç, cada cop que tenen més localitats. I quines decisions pot prendre un alcalde o alcaldessa en cas que es decreti una alerta per inundacions? A Catalunya, la màxima autoritat en protecció civil és la consellera d'Interior, però alcaldes i alcaldesses ho són en l'àmbit local. L'Hospital de Bellvitge coordina un assaig clínic per millorar el tractament de la miastènia greu. És una malaltia autoimmuna crònica que provoca pèrdua de força.

Càrregues policials en el primer dia de vaga per l'educació pública a Madrid, amb 5 detinguts i 7 ferits. El desabastiment de fàrmacs per la menopausa angoixa les pacients i tensiona les consultes. Alguns medicaments fa mesos que escassegen i les alternatives s'estan esgotant a les farmàcies. Els rescats al medi natural superen el rècord postpandèmia amb 1.610 actuacions dels bombers fins al setembre. El rescat de muntanya concentra 2 de cada 3 serveis i les actuacions per persones perdudes es mantenen estables. El govern promourà la formació de migrants regularitzats per facilitar la renovació de la seva situació. Els Mossos d'Esquadra detenen 265 persones investigades o sota seguiment per risc de radicalització jihadista a Catalunya. La policia catalana suma 30 operacions contra el terrorisme jihadista en 5 anys, segons una resposta al Parlament. Interior admet que internalitzar el 112 tindrà un cost superior a l'actual i no concreta quan es completarà el procés. Les trucades augmenten un 10%, els avisos per la meteorologia es tripliquen i per incendis creixen gairebé un 45%. El sexe, l'ús problemàtic d'internet i el consum de substàncies, factors associats a la pornografia entre adolescents. La recerca de la URB està basada en dades de més de 33.000 estudiants a l'estat espanyol. La Universitat de Barcelona i les Fundacions Ferrer creen una càtedra pionera a l'Estat dedicada a la recerca i a la divulgació sobre Palestina. Promourà el coneixement de la realitat d'aquest territori i impulsarà la cooperació amb universitats palestines.

Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona i reclamen mesures estructurals per salvar el sector. Unió de Pagesos reclama un gasoil professional per abaratir costos i acabar amb una política agrària feta de pedaços.

estàs sintonitzant Calafil Ràdio en el 107.9 de la FM. Recorda, ens pots sintonitzar online també a calafil.tv. Un estudi apunta l'entorn laboral i les condicions organitzatives com a claus per prevenir el burnout dels sanitaris. La recerca analitza els factors que protegeixen els professionals de contextos exigents que mantenen el seu benestar. Parlon assegura que els Mossos estan preparats per garantir la protecció de Puigdemont si torna a Catalunya. Avisa que l'acampada de Plaça Catalunya no pot durar indefinidament, però que ara per ara no es plantegen aixecar-la.

L'habitatge ja acumula 2 anys com a principal problema de Catalunya. La qüestió ocupa el primer lloc per un 30% dels enquestats. Les universitats catalanes lideren els indicadors de recerca del sistema universitari de l'Estat, segons un informe. Les universitats catalanes generen el 22,5% de la producció científica de l'Estat. I de l'àmbit social a l'econòmic. Molt bon dia. Això és Calafell Ràdio. Duralex torna a esquivar el tancament gràcies a l'acord amb un empresari francès. L'acord per la marca de cristalleria preveu un pla de finançament de 16 milions d'euros per desenvolupar productes i canals comercials nous per tornar a créixer. 6 mesos de l'acord Unió Europea-Mercosur, del recel de la pagesia, als efectes positius que hi veu Europa. Fonts comunitàries apunten a una millora de les exportacions en els primers mesos d'aplicació de l'acord comercial, pendent encara de l'aval del Parlament Europeu. L'IPC s'enfila al setembre per l'increment del cost de l'energia. L'IPC a Catalunya és ara del 4,5% i a Espanya arriba al 4,9%.

Més titulars econòmics. Rodalies de Catalunya diu que el dispositiu de l'Eclipsi va gestionar una demanda excepcional amb recursos limitats. L'informe avala per territori defensa el reforç d'oferta, però admet situacions no desitjades a Tarragona i Sants. La Verema tanca amb més de 350 milions de quilos de raïm i confirma la recuperació de la producció. Segons l'INCABE, la producció augmenta un 3,6% respecte de l'any passat, però se situa per sota de les expectatives.

La UGT convoca dues jornades de vaga als supermercats de Catalunya en plena campanya de Nadal. El sindicat crida la plantilla a mobilitzar-se els dies 24 i 31 de desembre per augmentar sous.

Brussel·les proposa ajornar un any les normes d'emissions de metà per garantir el subministrament d'energia. La mesura afecta les obligacions de les importadores de petroli, gas i carbó a la Unió Europea. La CGT convoca mobilitzacions a l'aeroport de Barcelona per denunciar l'acomiadament de 3 treballadors. El sindicat farà concentracions el 19 i 26 d'octubre i el 2 de novembre. SEAT augmenta les vendes un 4,3% fins al setembre, mentre Cupra es dispara un 21,4%. Les dues marques tanquen els 9 primers mesos de l'any amb un increment del 9% de les matriculacions. L'escalada de la inflació confirma el manteniment dels descomptes de 20 cèntims al gasoil i la gasolina. El govern espanyol no activarà els descomptes fiscals a la llum i al gas perquè la inflació no arriba al 15%. L'IPC creix al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%.

passem a conèixer què passa a la resta del món. Minut rere minut ens anem apropant a les 9 del matí. Ucraïna acusa els Estats Units de deixar d'avisar-los dels atacs de Rússia amb missils. Zelensky ho diu amb la boca petita, però asseguradors seus acusen obertament Starline de limitar-los al servei per impedir-los llançar atacs contra l'exèrcit rus per acontentar a Trump. Elon Musk surt al rescat amb 360 milions de dòlars per la campanya dels republicans. Troben a Turquia les restes del que els arqueòlegs consideren que és el naufragi més antic del món. S'han localitzat àmfores que datarien de fa 4.400 i 4.700 anys durant l'edat del bronze antic. Brussel·les insta Espanya i el Marroc a aclarir la incursió de vaixells de guerra marroquins a Ceuta el 30 de juliol. Illa ha demanat a Brussel·les que mobilitzi ajudes extraordinàries per als agricultors i ramaders per l'increment de costos. L'Associació Catalana de Municipis reclama a Europa més recursos i un paper central en la gestió dels residus tèxtils. Diversos governs locals europeus demanen que s'incentivi el disseny i la fabricació de productes fàcilment reciclables. I ja tenim a punt la cultura. Alerten que creixen les discriminacions lingüístiques greus a l'administració, sobretot a la sanitat. Plataforma per la Llengua denuncia en el seu informe anual que han augmentat un 25% les reclamacions per discriminació lingüística. Una frase que esdevé una novel·la. Un pla seqüencia literari sense paràgraf ni punts. La novel·la d'Òscar Palazón, Stabat Mater, un vent diví, és una autobiografia sobre allò que les mares arriben a fer per protegir els fills. El curtmetratge La bici de la Lola aborda les violències sexuals a la infància amb l'objectiu de trencar silencis. Guillem Gisbert publica El detector de mentides, senzill que donarà nom al seu segon disc en solitari. El Festival de Sitges 2026 ja supera el milió d'euros en recaptació. L'edició del 2027 celebrarà els 50 anys d'encontres a la tercera fase i Suspiria. El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades. El jurat explica que els finalistes tenen en comú que s'inspiren en la vida amb la voluntat de trobar la pau.

0: humà entre extraterrestres al PSG. Penal incomprensible. L'error del Tauró evita el gol de l'ex blaugrana i la maneta dels bicampions al camp del City. 2-4. El Madrid passa de l'incendi a una remuntada increïble a Roma, 3-4. Els de Mourinho capgiren un duel desastrós en 7 minuts gràcies als corners servits per Arda Güler. I així queda la classificació de la Champions després de la segona jornada. Barça i PSG marquen el ritme. La remuntada del Madrid a Roma, un nou triomf del Betis i la golejada francesa al City han estat els plats forts del menú europeu d'aquest dimecres. Araujo se sobreposa a un dels seus fantasmes europeus. El central cedit pel Barça al Liverpool es retroba amb l'àrbitre que li va provocar la primera indignació de la Champions. Primera derrota del Como de Cés de la mà d'un altre exblaugrana. De fet, doncs, remunta el 3-2 i impedeix el triomf de l'equip italià. Vinícius rep 4 partits de sanció i no jugarà al Clàssic. El davanter del Real Madrid ja coneix el càstig per l'estirada de cabells.
1: L'informatiu.
0: I abans de l'efemèride musical els volem recordar. Avui és dijous, 15 d'octubre, i torna de nou la secció de l'alcalde a la ràdio de 9:30 a 10 del matí, 30 minuts, on l'alcalde atendrà els ciutadans i ciutadanes els seus dubtes i preguntes. Podreu trucar en directe a partir de les 9:30 al 977-69-9100, 977-69-9100. 9100, o si ho preferiu des d'ara mateix o durant el programa, podeu enviar missatge de text o de veu a través del nostre WhatsApp al telèfon 647-751-883 647-751-883. Recordeu que la secció és avui dijous a partir de les 9:30 del matí. Ha arribat el moment de la secció d'història musical. Tal dia com avui, del 1944, va néixer Sebastián Yatra, cantant colombià. Molt bon dia.
2: És una voz.

Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio. Són les 9.

0: Punt del matí, 9 en punt. Bon dia, bona hora, família. Som a dijous, avui 15 d'octubre de 2026. Aquí ens seguim. El Calafell Matí és el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. 107.9 FM, aquí ens podeu escoltar com sempre, també a través de la nostra emissió online. Comencem 4 hores per tractar espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs bé, que tot a punt, un dia més, farcer la vostra companyia fins la 1 en punt del migdia i moltes coses per escoltar aquí, si us quedeu amb nosaltres. Engeguem ja mateix després del sumari amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 15 d'octubre. També tindrem el temps, la previsió amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat als titulars del dia a través dels diferents diaris digitals comarcals. I a partir de 2:15 del matí, l'alcalde de la ràdio torna, Ramon Ferrer, aquells estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. Amb ell, ja sabeu, parlem de diferents temes de l'actualitat del municipi i, sobretot, preferència per les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes. A partir de 9:15 i fins a les 10, obrim línies telefòniques.
1: Aquest és el telèfon de la ràdio. 977-69-91-00.
0: El telèfon de Calafell Ràdio de sempre, el telèfon de directe. 977-69-91-00. 977-69-41-00. 9910100, diem bé. Però també el WhatsApp de Calafell Ràdio, pendent de les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través d'un missatge de text, una nota de veu.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio. 647-751-883.
0: 647-751-883, pendents de les vostres preguntes, des de ja mateix que escoltarem o llegirem durant l'emissió de l'Espai l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer. Recordeu, d'aquí a res, 28 minuts, engeguem nova edició i fins les 10 en punt del matí. I el matí continuarà fins la 1 amb més propostes, perquè tornarem a parlar de refredats i de grips a l'Espai Vida Saludable a partir de les 10:05 aproximadament. També tindrem el retrovisor, mirarem enrere en el temps, amb l'historiador Joan Santacana. Parlem de fets, d'esdeveniments del nostre municipi. Avui, atenció, parlarem de com feien la bugada a Calafell en el segle XVII. A les 11 al temps ens actualitzarem amb la crònica d'en Josep Miró en directe i tot seguit l'Espai de la Policia Local. Cada dues setmanes a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, avui ens acompanyarà el sergent cap de trànsit de la Policia Local, en Dani Galant. Amb ell parlarem d'educació viària. Les històries de la música tornen puntualment a 11:45 amb l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu. I abans de la 1, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Perdoneu, m'he oblidat que a les 12 tindrem la càpsula de la màquina del temps amb l'Albert Gómez, que posarem en marxa novament aquesta màquina aquí en el programa per repassar 5 cançons, un top 5 que elabora amb grans cançons de la història de la música el company, l'Albert Gómez. Doncs vinga, tot això ara sí, a partir d'ara i fins la 1. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Vinga, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dijous, dia 15 d'octubre. Anem a repassar el que celebra en aquesta jornada. Començarem parlant del Dia Internacional de les Dones Rurals. Cada 15 d'octubre se celebra aquesta jornada, Dia Internacional de les Dones Rurals. Jornada impulsada per Nacions Unides per reconèixer la contribució de les dones que viuen i treballen en el món rural. La seva feina és fonamental per l'agricultura, la producció d'aliments, també per al desenvolupament de les comunitats. Tot i això, moltes encara s'enfronten a desigualtats a l'accés a la terra, al finançament i també a les oportunitats laborals. Aquesta commemoració reivindica els seus drets i la importància de garantir-los més recursos i la igualtat d'oportunitats. Avui també es celebra el Dia Mundial del Rentat de Mans. Jornada que ens recorda un gest tan senzill com rentar-se les mans amb aigua i sabó, que pot ajudar a prevenir moltes malalties. Una higiene correcta és especialment important abans de preparar o consumir aliments, després d'anar al lavabo o quan tenim les mans brutes. Aquesta pràctica contribueix a reduir la transmissió de microorganismes i a protegir tant la salut individual com la col·lectiva. La jornada promou l'accés a l'aigua potable, al sabó i a unes instal·lacions d'higiene adequades per tothom. També es celebra el Dia de la Resolució de Conflictes, que promou la importància del diàleg, la mediació per afrontar els desacords de manera pacífica. Els conflictes formen part de la convivència, tant en l'àmbit familiar com a la feina, a l'escola o dins de la societat. Aprendre a escoltar, expressar les pròpies necessitats i entendre altres punts de vista pot ajudar a trobar solucions sense recórrer a la violència. Aquesta jornada convida a fomentar la comunicació, el respecte, la cooperació com a eines per construir relacions més saludables. I en aquest 15 d'octubre també celebrem el Dia Mundial de l'Ambliopia. Ambliopia. Vol donar visibilitat a un trastorn visual conegut popularment com a ull gandul. Es produeix quan la visió d'un dels ulls no es desenvolupa correctament durant la infància, encara que l'ull no presenti necessàriament cap lesió aparent. Detectar-lo a temps és molt important perquè el tractament acostuma a ser més eficaç durant els primers anys de vida. Per això, les revisions oftalmològiques infantils tenen un paper essencial en la detecció precoç i en la prevenció de problemes visuals a llarg termini. Avui es celebra el Dia Mundial de l'Ambliopia. Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses encara per explicar-nos, perquè avui, 15 d'octubre, també se celebra el Dia Mundial del Bastó Blanc. És un símbol d'autonomia i de mobilitat per moltes persones cegues o amb discapacitat visual. Un instrument aquest que permet detectar obstacles, orientar-se i desplaçar-se amb més seguretat. La jornada també vol conscienciar la societat sobre les barreres que encara existeixen a l'espai públic i la importància de crear entorns accessibles. Respectar els passos de vianants, mantenir les voreres lliures d'obstacles i facilitar la mobilitat segura són accions que contribueixen a una societat més inclusiva. I encara ens queda una celebració per explicar-vos, perquè avui és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la mort gestacional, perinatal o neonatal. Una jornada dedicada a les famílies que han patit la pèrdua d'un nadó durant l'embràs, en un moment com, per exemple, el part o poc després de néixer. És una realitat dolorosa que sovint es viu en silenci i que pot provocar un gran impacte emocional. L'objectiu de la commemoració és donar visibilitat a aquest dol, oferir suport a les famílies i afavorir que puguin expressar el que senten sense estigmes ni judicis. També reivindica aquesta jornada una atenció sanitària sensible i respectuosa que acompanyi les famílies en un moment especialment difícil. Doncs aquestes són les celebracions, les commemoracions d'aquest 15 d'octubre. Avui dijous també tenim efemèrides musicals. El 15 d'octubre del 1938 va néixer Fela Kuti, músic, cantant i saxofonista nigerià, considerat el creador de l'afrobeat, un estil que combina ritmes africans, jazz i funk. A través de la seva música també va denunciar les injustícies socials i la corrupció política del seu país. La seva influència ha arribat a nombroses generacions de músics d'arreu del món. Entre les seves cançons més conegudes trobem No Good Enemy, una peça que reflecteix el seu compromís musical i social. Fela Kuti va morir el 1997, als 58 anys. En aquest 15 d'octubre celebrem el seu naixement. En aquest 2026, avui, hauria complert 88 anys. Estem parlant de Fela Kuti.

Tenim més efemèrides musicals. Perquè un dia com avui, el 15 d'octubre del 1946, va néixer Richard Carpenter. Such a feeling's coming over me. Músic, pianista, cantant i compositor nord-americà, conegut per formar amb la seva germana Karen el duet The Carpenters. Durant els anys 70, el grup va aconseguir un gran èxit internacional gràcies a les seves melodies delicades i a la veu inconfusible de la Karen. Entre les seves cançons més populars destaca Top of the World, publicada en el 1973, un dels grans èxits del duet i un clàssic del pop d'aquella dècada. Avui, Richard Carpenter compleix 80 anys.

Encara tenim dues més efemèrides. El 15 d'octubre del 1948 naixia Chris de Burgh, cantant, compositor d'origen argentí i nacionalitat irlandesa. Conegut per combinar el pop-rock amb balades romàntiques, va assolir la fama internacional durant els anys 80, especialment amb aquesta que estem escoltant, The Lady in Red, cançó que es va convertir en un èxit mundial i en un dels temes romàntics més reconeguts de la seva carrera. Al llarg de la seva trajectòria ha publicat nombrosos àlbums i ha actuat davant de públics de tot el món. Avui, Chris de Burgh fa 78 anys.

Déu-n'hi-do, quins records, que bonica aquesta cançó, Lady in Red, fa recordar que avui Chris Evert està d'aniversari. Vinga, i l'última de les efemèrides musicals ens porta el 15 d'octubre del 1953, quan naixia Tito Jackson, cantant i guitarrista nord-americà, conegut per formar part del Jackson 5, al costat dels seus germans, entre ells Michael Jackson. El Jackson 5 va esdevenir un fenomen mundial a finals dels anys 60, i va deixar grans èxits que van marcar la història del soul i del pop. Entre les cançons més emblemàtiques del Jackson 5 trobem aquesta, I Want You Back, un tema que continua sent un clàssic de la música popular. Tito Jackson va morir en el 2024, als 70 anys. Avui hauria complert 73 anys, concretament. Vinga, recordem el Jackson 5 amb aquesta I Want You Back per començar el Calafell Matí d'avui.

0: t'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: 9 i 16 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Vinga, anem pel temps, la meteorologia, la crònica, per el temps d'aquest dijous, també de cara demà divendres, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, però amb intervals de núvols baixos que seran més abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit propera als 18 graus de mínima, mentre que la màxima avui no pujarà tant i estarà entre 24 i 25, tot i així molt alta per l'època i amb una humitat alta. Vent feble amb terral de nit i marinades canviants al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejó a la primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps sigui en conjunt també estable, dominat pel sol, però també amb alguns intervals de núvols baixos fins a mig matí o migdia i amb un cel més clar a la tarda amb algun núvol baix puntual al final del dia i amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 18 o 19 de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà al voltant dels 24 o 25 i amb una humitat que continuarà sent molt alta. Vent feble en terral de nit i marinades de garbí de dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Tornarem a parlar amb ell quan faltin 2-3 minutets per les 11 del matí. Doncs ara mateix, 9 i 18 minuts, i aquí en el cel de Calafell està força ennuvolat. La temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, on es troben els estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv ara mateix, és de 19 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, donem un cop d'ull a les portades dels continguts dels diferents diaris digitals comarcals. En les últimes hores, Diari de Tarragona ens explica que el Vendrell reviu records del joventut al voltant de vehicles clàssics. La primera edició de Clàssics Vendrell reuneix 170 joies de l'automoció i 400 visitants. L'objectiu és repetir l'experiència. Es tracta de joies de l'automoció que desperten records de joventut. Alguns d'aquests somnis es van fer realitat en forma de Vespa, de Riejo o també de Mini. D'altres es van quedar en un desig, però en veure'ls molts van tornar uns quants anys enrere. El càrting Vendrell ha acollit la primera trobada Clàssics Vendrell, que es va reunir, doncs va reunir 170 vehicles de diferents èpoques i uns 400 visitants. Ho explica avui Diari de Tarragona. En serveis, Cunit instal·larà, o de fet instal·la, caixers automàtics per obtenir certificats d'empadronament. Segons l'Ajuntament, la màquina vol evitar les esferes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Veïns empadronats a Cunit ja poden fer diversos tràmits a través d'aquesta màquina similar a un caixer automàtic, sense haver de passar pel taulell ni esperar el torn. Amb aquesta màquina es poden obtenir volants d'empadronament i certificats històrics d'empadronament. El caixer està situat a la planta baixa de l'Ajuntament i, segons explica el consistori, l'objectiu és reduir el temps d'espera a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Parlem de festes. Coma-ruga tindrà una rua de carnaval. Se celebrarà en diumenge i coincidirà amb la de Calafell. Com que aquesta localitat limita la participació, molts grups es quedaven sense poder-hi desfilar i ara tindran una alternativa. I és que el Vendrell tindrà aquesta nova rua de carnaval al febrer vinent. Se celebrarà el diumenge del primer cap de setmana del mes. Una iniciativa que ja havia estat proposada per grups i carrosses de la localitat, tal com explica la regidora de festes, en Mariona Figueres. De la plana de successos, 4 persones desallotjades al Vendrell per l'incendi d'una bateria de contenidors. La façana de l'edifici ha quedat completament ennegrida. Els veïns temen que els incendis de contenidors siguin provocats. Ho podeu llegir també a diaridetarragona.com, a la secció Costa. I que la feia impulsa el Tira Marc pels seus beneficis per les dones en tractament contra el càncer de mama. L'activitat es du a terme a la Pedrera de l'Escarnosa i aporta beneficis físics, psicològics i emocionals. Canviem de rotatiu. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, de pagesia, parlant que la pagesia lluita per la seva supervivència. Acabada la barema, els productors del Penedès denuncien els preus per sota de cost que ha cobrat majoritàriament el sector i que condiciona la seva continuïtat. En rehabilitació, el Vendrell renova el conveni amb el grup de gegants i nans per preservar el Salvador i la Teresa. L'acord garanteix la custòdia i el manteniment de les dues figures declarades bé cultural d'interès local i n'impulsa la participació en les celebracions del municipi. I es fa de la visita al Baix Penedès per reforçar la justícia de proximitat i reivindicar Pau Casals. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica ha conegut el funcionament de les oficines de justícia al municipi i els projectes de preservació del llegat democràtic del músic vendrellenc. També el conseller ha visitat aquest dimecres Calafell, Cunit i el Vendrell en una jornada institucional centrada en l'enfortiment de la justícia de proximitat i la preservació del patrimoni històric i democràtic del Baix Penedès. La visita ha inclòs reunions amb els alcaldes dels tres municipis, visites a les oficines de justícia al municipi de Calafell, Cunit i un recorregut pel Museu Pau Casals al Vendrell. Ho explica avui Eix Diari. I també recull aquest titular, Penedès contra el càncer impulsa un projecte de tiramarc per prevenir la limfedema. La iniciativa Arquivida, inaugurada a Calafell, promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama amb l'acompanyament tècnic del Club de Tir amb Arc Baix Penedès. Anem a diarimés.com. A la seva secció comarcal, enxampen un home a Cunit escampant les escombraries pel carrer. La policia local proposa dues sancions per la mateixa persona que s'enfronta a multes de fins a 2.200 euros per abocar residus i obstaculitzar el trànsit. I acabarem amb l'actualitat dels diaris digitals a les últimes hores a la Fura del Penedès.cat. Albinyana celebrarà la 18a edició de la Fira d'Artesania. Albinyana viurà aquest cap de setmana la 18a edició d'aquesta fira d'artesania amb diferents actes repartits entre dissabte i diumenge. Dissabte al migdia es faran diverses activitats participatives per prevenir la violència masclista i LGTBI-fòbica a càrrec de Befrilla. A les 6 de la tarda tindrà lloc una actuació castellera amb els nens del Vendrell i els castellers del Foix a la plaça Major, mentre que a partir de les 8 la societat acollirà l'espectacle Cabaret Pagès amb l'Esperanceta. El diari recull totes les activitats al voltant d'aquesta fira d'artesania d'Albinyana. També ens parlen de l'homenatge a Manuel García, antic mestre a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, executat pel franquisme. Ho podem llegir a la Fura del Penedès.cat de les últimes hores. En 6 minuts arribem al punt de 9:15 del matí. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I'm dancing in the dark.
4: Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 9 i 28 minuts, anem pels titulars del dia. En titulars, l'abans informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Pla de xoc contra la pobresa. Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del Pla de xoc contra la pobresa. Als informatius parlarem de l'estació de tren de Segur de Calafell, que ja ha estrenat el bici tancat. Penedès contra el càncer està duent a terme el projecte de Tiramar per prevenir el linfedema. Es diu Arquivida. S'ha inaugurat a Calafell i promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en menys de 80 dies. Ja es poden comprar les entrades. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. Serà a partir del 2027. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges intenses i una davallada amb l'arribada ja gairebé de l'hivern a Catalunya i al Baix Penedès. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, 2:15 de 10 del matí, en directe a Calafell Ràdio. Som a dijous i engeguem una nova edició de l'Alcalde a la Ràdio, amb Ramon Ferrer, aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. De seguida el saludem, anem a recordar que obrim línies telefòniques al 977-69-9100, 977-69-9100. També pendents del WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883. Es farem les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que ja el saludem. Ramon, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Mireia Romaguera, també amb nosaltres, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I començarem pels whatsapps que hem rebut, doncs, en les últimes hores. Endavant.
2: Diu, molt bon dia, alcalde, sóc la Maria, de Segur de Calafell, vull fer-li una consulta. Sovint, a primera hora del matí, quan vaig a treballar amb el cotxe, em trobo que no puc passar pel carrer Pablo Picasso, a l'altura de la ronda de Sant Miquel, perquè hi ha un contenidor situat a mig de la calçada que m'impedeix el pas. És una situació que es repeteix molt sovint, pràcticament molts dies, i que em provoca molèsties quan em desplaço a la feina. Entenc que es tracta d'un acte incívic, però voldria saber si des de l'Ajuntament tenen constància d'aquests fets i si saben o tenen algun indici de qui els pot estar provocant. També m'agradaria saber si es preveu prendre alguna mesura per evitar que aquesta situació es continuï repetint.
1: No, és el primer cop que no tenim aquesta queixa al menjar i no teníem...
2: Li enviat la fotografia.
1: Val, d'acord, doncs ho passaré nota i a veure si ho poden mirar i veure què passa.
2: Molt bé. És el del contenidor blau, entenc que Val. Els senglars no són.
1: Bueno, perquè el blau és el que deu pesar menys pel paper i deu ser fàcil d'empujar, no?
2: Més preguntes per WhatsApp. Diu, muy buenas y muchas gracias por este espacio y por darnos la oportunidad de trasladar nuestras preguntas al alcalde. Sobre el nuevo puente que conectará la Ciutadella Ibérica con la zona de la playa, ¿será un paso abierto libremente a toda la población o estará destinado únicamente al acceso a la Ciutadella? Y en caso de ser acceso público, ¿estará abierto las 24 horas o tendrá un horario limitado vinculado al horario de la apertura de la Ciutadella? Muchas gracias al alcalde por la resposta i a tots els participants del programa. Un saludo.
1: Serà un pas obert, vigilat amb càmera, i sí que tindrà un horari restringit, però encara no l'hem decidit a l'horari. Primer hem de fer el pont i després ja decidirem l'horari.
2: Molt bé. Tenim més preguntes. Recordem que el WhatsApp està obert per enviar més preguntes a l'alcalde. Anem ara amb les preguntes de les xarxes socials. Sobre el nou espai caní a la plaça Josep Parera, segur de Calafell, la Mariela diu que podrien haver posat unes tanques una miqueta més grans perquè els gossos no tinguin el perill de poder saltar. També diu que podrien haver tret les pedres, que són molt grans, i també millorar i tenir un espai amb dos bancs per poder seure, que no hi ha cap.
1: Sí, bueno, anem a veure, els bancs els anirem posant, i en aquella plaça ja n'hi ha, no?, també de bancs, però sí que hi haurà millores, a més, hi haurà manteniment, millores, hi haurà algunes coses que veurem, doncs, que amb el funcionament hauran de fer, i això sempre passa, quan tenim un espai caní, doncs, que ja està més o menys el dia, doncs, ho fet, doncs llavors l'hem d'acabar de repassar, però bueno, ja ho tindrem en compte, això.
2: La Maria, d'altra banda, diu que espera que arreglin la carrerada d'en Ralet al nucli de la platja. Diu que és impossible per una persona en cadira de rodes poder circular per aquest carrer.
1: Sí, ara amb les obres que estem traient a licitació, doncs es preveu fer la meitat de Calafell, la part de Calafell, doncs, que ja sigui adaptada completament i que no tingui cap barrera arquitectònica, i s'ha fet, a més, aquest projecte s'ha hagut de modificar, ja el teníem fet i s'ha hagut de modificar precisament per adaptar-nos a la llei d'accessibilitat nova que va treure la Generalitat, i d'aquesta manera complir amb la llei d'accessibilitat i fer-lo, doncs, això, no?, més accessible.
2: Anem a més preguntes. La Pilar diu, en referencia a las playas de Calafell, mi opinión es que deberían hacer espigones como en Cunit para no perder la arena cada año y hacer la inversión de una sola vez y proteger el paseo marítimo tan bonito que tenemos. Las playas también se verían más bonitas. En Barcelona, también como en Cunit, lo han hecho y ha quedado bien y no pasa nada con la arena. Muchas gracias.
1: Els espigons no funcionen, i és una cosa que s'ha vist amb el temps, de que no fa que retingui la sorra de les platges, i precisament hem estat, doncs, ara estem amb un estudi, doncs, que no amb un estudi, sinó amb un projecte europeu en el que precisament, doncs, hem vist altres zones, com fa poc que hem anat a França, i també hem anat a un congrés, doncs, a Huelva, a veure totes les platges de Huelva també com són i què fa i què fan, perdó, és que avui estic una mica...
2: Sí.
1: I què fan per allà, i llavors hem vist que la solució no és fer espigons, sinó que és fer dunes. I les dunes són molt més fàcils de mantenir, són, es fan de manera natural i, a més, són molt més eficaces que no els espigons.
2: De fet, Calafell és pioner en aquest sistema.
1: Exacte, sí. Bueno, és un projecte europeu que tenim doncs amb el sud de França i que estem monitoritzats per la Universitat de Girona. I és un projecte en el que estem aplicant els criteris que marca la Unió Europea i que marca l'Estat per intentar doncs, retenir el màxim de sorra a les nostres platges. I ja fa temps que estem amb això i hem vist doncs, que hi ha zones que funciona i depèn de quines actuacions fem, doncs, encara funciona més. No? I això és el que estem intentant. Hi ha un tram de platja que és la que es veu més perjudicada precisament perquè no tenim espai per fer dunes, però si tinguéssim espai per fer dunes veuríem com any a any doncs, anem guanyant metres de platja. I això ho hem vist fa poc al sud de França, en el que també tenien una costa doncs, que afectava moltíssim els temporals. Van començar a fer una escullera en pedra, perquè és que no tenien espai per fer res, i van fer una escullera en pedra per protegir-se, però després van fer un cordó d'un arc per davant, van ampliant aquest cordó d'un arc a mesura que anaven guanyant sorra a la platja, i és avui la platja que tenen és molt ampla i s'ha vist doncs, que és molt efectiu aquest sistema, i molt més que els dels espigons. No? En una platja tan oberta com tenim nosaltres, els espigons acaben perdent sorra i no fan l'efecte desitjat i, a més, suposen un impacte paisatgístic important i mediambiental molt important.
2: Més preguntes, alcalde. Seguim amb preguntes de les xarxes socials dels veïns i veïnes. El Jordi diu que estan esperant la poda dels plataners de la Rambla Nova. Diu que pels veïns de la zona és una tortura.
1: Bueno, el període de poda sempre comença ara, doncs, aquesta època del partir del novembre-desembre i sempre es fa una poda doncs, que és la que ens marca el pla director de l'arbrat, no? I això és el que farem aquest any.
2: Sobre l'Escola de Música i Arts, al nucli del poble de Calafell, l'Adrià diu que capacitat per 215, que és el que va anunciar, diu, però hi haurà demanda per 215 persones, 215 alumnes,
1: no,
2: pregunta?
1: No, 215 són simultanis, eh? Són espais que preveu 215 simultanis. Això preveu que amb diferents horaris doncs puguem assolir fins a 600 persones. Vull dir que estem seguríssims que tindrem espai de sobres.
2: Molt bé. I última pregunta de les xarxes. La Maria diu, fui andando ayer a la estación por la calle, pel carrer Sant Pere, per la vorera, on està Correus, i diu que està feta molt malbé, que és un desastre de vorera, i que hi ha molts clots al terra. Diu que si es podria solucionar perquè és un carrer força transitat.
1: Sí, hi ha algun tram, eh? Hi ha algun tram que sí que està més malmès. Allà hi hem fet moltes reparacions, hem fet moltes actuacions, i és molt llarg, també, és molt llarga, i bueno, doncs hi ha algun tram que sí, que encara s'ha de millorar i s'ha d'intervenir.
0: Doncs avui ho hem enllestit ràpid, sí. Això, eh? Aquest primer tram, però en volem més. Recordeu, línies obertes, 977-69-91-00, per parlar directament amb l'alcalde, amb Ramon Ferrer, fins les 10 del matí, però també el nostre WhatsApp, el 647-751-883, 647-751-883. Podeu enviar ja mateix les vostres preguntes, missatge de text, nota de veu, en aquest WhatsApp. I, alcalde, ja ha sortit a licitació la renovació dels carrers de la platja entre el carrer Sant Pere i la carrerada d'en Relet, un projecte doncs, molt important en aquest tram final de la legislatura.
1: Sí, és un projecte que portem ja temps intentant treure, que hem hagut d'adaptar-lo precisament per la normativa que ha sortit nova, que hem explicat abans, del Codi d'Accessibilitat, i això doncs, ha implicat haver de modificar el projecte que ja teníem fet, i per tant doncs, s'ha endarrerit una mica, i ara doncs, ja el podem treure a licitació. Tenim també ja preparat, amb el pressupost que estem preparant per l'any que ve, doncs, ja tot el finançament, a veure si el tenim ja encaixat del tot, i creiem doncs, que podem fer-la, aquesta obra, més o menys començarà a partir del gener. S'ha de fer el període de licitació, esperem que no hi hagi cap impugnació ni hi hagi res així, però en principi el previst començar cap al gener, i és una obra molt important, és una obra que agafa molt d'àmbit a dintre del barri de la platja, perquè no només agafa el sector del carrer Sant Pere fins a la carrerada, entre la via del tren i el passeig marítim, i agafa la plaça Alcalde Romeu i tots els carrers que hi ha allà, sinó que també preveu unes millores en el carrer Mallorca, Carme i Montserrat, que són els tres primers, bueno, els tres carrers perpendiculars de l'illa de Vianants, i que fan doncs, que també l'àmbit s'ampliï moltíssim i pràcticament arreglem doncs, la meitat del barri de la platja. No? És una obra que puja gairebé 8 milions d'euros. A més, millora també el pas del carrer Sant Pere per sota la via del tren. Traiem les escales que hi ha actualment, així, de manera, doncs, que no hi ha una rampa, doncs, accessible, i el que es fa precisament és substituir-les per una rampa, i jo crec que això facilitarà, doncs, l'accés, l'accessibilitat amb aquest pas, en el que quan a vegades, doncs, tenim alguna incidència a l'ascensor, doncs la gent es queixa de perquè hi ha barreres arquitectòniques, no? I d'aquesta manera suprimim la barrera arquitectònica, fem una rampa que és bastant accessible, i en aquest sentit, doncs, el millorem moltíssim. I crec que l'actuació, doncs, al final estem fent una actuació que també hem fet ja en els carrers de Segur Platja, estem acabant-los, i que serà més o menys similar, i que al final, doncs, deixarà un espai renovat completament, amb la idea de després anar continuant i renovant la resta de carrers que encara estan per arreglar.
0: Ara que parlava de barreres arquitectòniques, aquesta setmana passada, parlant amb una amiga, amb una ciutadana de Calafell, una de les seves inquietuds eren això, de com es faran els carrers per eliminar barreres arquitectòniques. Suposo que és d'obligació, no?, ara que amb aquests nous projectes, eliminar-les, o almenys intentar que hi hagin les menys possibles. Expliqui'ns una miqueta si això es té en compte.
1: Sí, el que passa, precisament, el Codi d'Accessibilitat, doncs, no va molt amb aquesta línia, no?, que precisament el que diu ara la nova normativa, que ja fa 3 anys, que està aprovada i que fa temps que està ja, doncs, vigent, el que diu la nova normativa és que precisament volen desnivell entre la calçada, diguem, i la part on te poden circular vehicles i la part on te poden anar els vianants, d'aquesta manera marcant un camí més clar pels vianants per on han d'anar, no? Jo entenc que això és anar enrere, entenc que teníem carrers o que hem dissenyat molts carrers que són d'accessibilitat completa, perquè són tot plans i precisament de prioritat de vianants, i per tant el qui té sempre la prioritat de poder anar per on vol és el vianant. Jo entenc que això és un pas enrere, però és la normativa que s'ha aprovat ara i la que està vigent, i l'hem de complir.
0: Llavors es farà alguna manera de rampa, alguna mesura per evitar aquestes diferències d'alçades?
1: Clar, això obliga a marcar uns recorreguts concrets i anar, doncs, a buscar les cantonades o espais, doncs, on puguis accedir a la calçada, de manera que no hi hagi aquesta barrera. I jo crec que això és precisament el que trobo que és un pas enrere, no? Perquè amb un accés, amb un carrer que ha de ser pedonal, un carrer que ha de ser, doncs, de prioritat pels vianants, el que no podem fer és marcar-los amb els vianants per on han de passar, perquè en teoria tenen llibertat per anar per on volen, no? Llavors és una mica contradictori, i bé, doncs, hem hagut d'adaptar el projecte a això, però per sort, doncs, hi ha uns espais ajardinats i unes zones on te fiquem vegetació que poden cobrir aquest desnivell, i bé, amb això ho hem pogut salvar, mantenint bàsicament el carrer com volíem, que és que fos el més pla possible per evitar precisament que hi hagin barreres arquitectòniques.
0: Ara ha sortit a la licitació, ens deia que per començaments de l'any vinent es posaria en marxa aquesta feina, però no és una feina fàcil, això no. Estarà molts mesos en marxa, sí. En una zona molt concorreguda, amb molt de turisme, sobretot, ja sabem, a l'estiu, però durant tot l'any també.
1: I una zona molt complicada, perquè hi ha molts serveis que segurament no sabem qui són, perquè és una zona molt antiga de Calafell Platja, és possible que hi hagi, trobem tubs o clavegueres, canonades, que no tenim detectades i que estaran allà, segur, quan aixequem, i llavors és una zona complexa. Hem previst un calendari d'obra d'un any i mig, vull dir que és una obra complicada, i és una obra, doncs, molt llarga en el temps. Els carrers pedonals, però, sí que aquests seran més curts, aquest cada carrer el farem més o menys en un mes, aquest només és renovació del paviment i ja està, la part central, i també el que són els laterals, les cunetes, per dir-ho així, laterals d'on te passa l'aigua, no?, de pluja, els col·lectors de pluja de pluvials, i això també, doncs, es renova. I en canvi, doncs, des del carrer Sant Pere cap a la Carrerada es fa el carrer completament nou. Hem de mirar també per on passen els serveis, perquè a vegades en el plànol està dibuixat d'una manera, però després a la realitat hi ha una altra, i a vegades, doncs, ens ha passat a Segur Platja que el gas no estava ben recollit on passava la canonada de gas, i ens ha evitat, doncs, en alguns llocs que no poguéssim plantar arbrat, perquè si plantem arbrat, doncs, les arrels a mesura que van passant els anys poden ocasionar doncs, això, no? que les canonades de gas doncs, siguin, es facin malbé, i això és perillós, i per tant doncs, hem d'anar amb molta previsió de veure què en trobem i que, com està tot, i a partir d'allí doncs, prendrem decisions sobre la marxa. Però ja dic que és una obra complicada d'un any i mig, que causarem moltíssimes molèsties als veïns, ja, això ja sempre ho dic, però al final quan, fins que no tens l'obra allà els veïns no ho veuen i no ho pateixen, i bé, intentarem que sigui doncs, el més accessible possible per tots els veïnats, per tot el veïnat. El que sí que és veritat és que hi ha carrers que no, o sigui, els carrers no duraran un any i mig tancats, eh? Estarem doncs, 4-6 mesos, el que sigui, i no es podrà accedir a alguns garatges doncs, que hi ha en aquella zona durant 4-6 mesos, no els 18 que dura l'obra, eh? Sinó que 4-6 mesos pot ser que estiguin, però tinguin problemes d'accessibilitat, el mateix que ens ha passat a Segur Platja, exactament el mateix, i quan obrim altres carrers doncs també ens passa 3/4 del mateix.
0: Doncs anirem parlant d'aquest projecte al llarg dels pròxims mesos, al llarg d'aquesta temporada. Tenim un missatge de WhatsApp, Mireia.
2: Sí, diu, bon dia, sóc el Jaume de Segur. Les obres de remodelació de voreres de carrers de Segur Platja s'han aturat o només es fan fins al carrer Pisuerga? Crec que van dir que es farien fins al carrer Duero. D'altra banda, sap quan trauran el cablejat antic de Rodríguez Pita i el nou arbrat? Moltes gràcies i una salutació.
1: No recordo si acaben a carrer Minyo o Po, no recordo, un d'aquests dos. En principi no hi ha hagut cap canvi i faran fins al carrer Minyo o Po, eh? No recordo quin és el carrer que es quedaven. Però sí que continuaran amb la renovació de les voreres i, a més, es farà un tram d'asfalt important al Lluís Companys, que pràcticament doncs, podem dir que quedarà tot asfaltat.
2: I una segona pregunta és el del cablejat antic de Rodríguez Pita.
1: Cablejat antic, aquest sí que està l'obra acabada i el que es farà només queda retirar el cablejat antic. O sigui, estem esperant que vingui la companyia de Telefònica o de Fexandesa o el que sigui per poder retirar aquests cables i ja doncs deixar-lo completament llest. També amb l'obra de Segur Platja es fa la línia de mitja que encara hi havia doncs, que creuava la via del tren i que passava per damunt, doncs aquests 3 o 4 pals que quedaven doncs també es trauran i també doncs, deixarem tot això net de cablejats i jo crec que canviarà molt la imatge del barri.
2: A banda del cablejat també preguntava per l'arbrat, que si n'hi haurà nou arbrat.
1: L'arbrat sí, perquè hem vist que hi ha carrers que hem fet fa poc i que se'ns ha mort els arbres, no sabem què és el que ha passat, però sí que hem vist que això i per tant doncs, haurem d'intervenir també amb l'arbrat.
0: Doncs serà en final d'aquest alcalde de la ràdio. A 12 minuts farà arribar a les 10. Volem parlar dels pressupostos participatius. Ja tenim les propostes guanyadores, en són 7.
1: Sí, al final doncs, s'escollien 5 de les que eren inversió, no? I una de l'àmbit social. La de l'àmbit social estava clara. Aquest any només hi havia una proposta, que era intentar doncs, que fer un estudi per declarar el vot salvavides doncs, com a patrimoni immaterial de la humanitat. I això doncs, és el que ha sortit guanyador, aquest estudi, i per tant és el que executarem i el que farem. I a partir d'allí doncs, felicitar doncs, les propostes que han sortit guanyadores, perquè bàsicament han mobilitzat barris doncs, que són relativament petits en població i que són doncs, abans en urbanitzacions, per dir-ho així, i ara doncs, ja són barris del municipi, però sí que jo crec que s'han mobilitzat molt i al final han aconseguit doncs, que les seves propostes surtin guanyadores, no? I per tant doncs, són, el que es farà són millores pràcticament a voreres de lo que és tot Segur de Dalt i Vall de Mar i també doncs, a Mar Romeu, i a més doncs, es milloren doncs, el camí de Mas d'en Vives, on també hi ha l'adequació d'aquest camí, hi haurà una nova àrea de esbarjo infantil també a Mar Romeu, i a més doncs, també doncs, hi han hagut dues, o sigui, en aquest cas en lloc d'haver-n'hi 5 propostes n'hi han 6, perquè hi ha hagut un empat a l'última posició, que és bàsicament doncs, això, no? la voreres de Mar Romeu i el camí de Mas d'en Vives, que han tret 45 vots i per tant per no deixar-ne una fora, que havien quedat empatats, doncs hem incorporat aquesta sisena i en aquest cas doncs, hem fet una excepció perquè normalment sempre són les 5 primeres, doncs en aquest cas aquest any seran les 6 primeres. I després, a més, doncs, hi ha també zones d'ombra, aparcaments, que també era una proposta doncs, interessant per poder doncs, fer que aquests aparcaments, que són esplanades de molt d'asfalt i que generen molta, molta escalfor amb el sol, sobretot a l'estiu, doncs amb aquesta vegetació puguem fer més refugis climàtics i que aquests aparcaments no siguin un forn, no? I que puguem doncs, aparcar els cotxes amb ombra, però també quan anem a buscar-los doncs, que no tinguem aquesta sensació d'estar al mig del desert, no?
0: Amb aquest format dels pressupostos, de projectes de menor quantitat, permet executar-los doncs, ràpidament, podríem dir.
1: Sí, són menors tot, són obres menors i, per tant, amb una simple memòria i tres pressupostos o una licitació més àgil, doncs permet fer-ho més ràpidament i aquesta és una mica el que hem buscat, no? Que no s'executin les coses al cap de dos anys quan ningú se'n recorda que allò s'ha votat en pressupostos participatius, sinó que es puguin executar l'any següent, no?
0: I per últim, preguntar-li sobre això, la valoració de la participació ciutadana, com la valora vostè?
1: És això que dic, que em felicito amb els barris doncs, menys habitants, per dir-ho així, perquè són els que s'han mobilitzat i els que han aconseguit propostes guanyadores i en aquest sentit doncs, cal dir als barris que tenen més habitants doncs, que han de fer això, que han de mobilitzar-se i que han de participar més i que a vegades doncs, no serveix de res queixar-se a les xarxes i demanar coses si després, quan és l'hora de fer-ho, no ho fan, no? I llavors no et pots queixar, no? Perquè si has tingut l'oportunitat de demanar que s'arreglin coses i no ho has fet, doncs després no pots anar-te queixant per tot arreu de que no es fan les coses.
0: Mireia?
2: Més preguntes d'actualitat sobre el pla de xoc contra la pobresa a Calafell. L'Ajuntament ha rebut un premi, volem conèixer com va anar aquest acte i per quin motiu es va rebre el premi.
1: Bueno, el premi és precisament a la innovació municipal i en aquest sentit doncs, el que s'ha premiat és el pla de xoc contra la pobresa com a bones pràctiques, no?, de la Federació de Municipis, que valora doncs, el que estan fent els ajuntaments i aquelles coses que els hi sembla doncs, que poden ser objecte de que altres ajuntaments també doncs, ho facin i ho facin extensiu. Doncs ho premiem aquestes bones pràctiques que durant l'any doncs, va fent com una mena de manual, no?, de bones pràctiques on hi surten totes publicades i hi ha hagut molts ajuntaments doncs, que amb les seves diverses idees i innovacions que han anat fent doncs, han estat premiats i un d'ells ha sigut Calafell amb el pla de xoc contra la pobresa en el que bàsicament el que fem amb aquest pla és precisament intentar treure doncs, que la gent no depengui tant de les subvencions i que no acostumar doncs, a la gent a viure d'aquestes subvencions, sinó que amb aquest pla el que fem és intentar doncs, ajudar-los, acompanyar-los en un procés de trobar feina, en un procés de trobar habitatge, també doncs, intentar doncs, que hi hagi unes rutines familiars doncs, que facilitin que els nens doncs, tinguin un entorn adequat i que puguin doncs, millorar els seus estudis. És un acompanyament que fem, que ajuda molt aquestes famílies i que la idea doncs, és ajudar-los durant 3, 4 anys, 5, com a molt, intentar doncs, a partir d'allí que ja puguin funcionar de manera autònoma i no estiguin doncs, amb aquest sistema no?, de dependre de subvencions i de pensions doncs, que estem intentant de que això doncs, no sigui vagi per aquest camí, perquè al final anirem engruixint això i el que volem és precisament que tothom doncs, pugui tenir doncs, una activitat plena i normal a la seva família, no?
0: Estem en un període de temporals, alertes, i ara que tenim a la vista doncs, un altre temporal que ha de venir a final d'aquesta setmana, li volem preguntar sobre el pla d'emergència per inundacions. El 50% dels municipis catalans han de tenir aquest pla. Volem preguntar en quin moment està i si cal revisar-lo i actualitzar-lo.
1: Sí, nosaltres tenim el DUPROCIM, que és el que ens ha demanat el Procicat, i allà doncs, en principi es preveu tot tipus d'alertes i de

0: però sí que al final la manera d'actuar és la mateixa, no? de l'administració, i això és el que és important, de tenir doncs el dia i de poder-ho tenir doncs vigent i saber en qualsevol moment què has de fer si passen aquestes coses.
1: Per exemple, ara en aquests dies que es posa en alerta, aquests és alert i amb aquests avisos, què és el que activa l'Ajuntament de Calafell?
0: Doncs activem, per exemple, zones que veiem que són inundables, doncs posem senyalització, posem tanques, perquè la gent doncs no aparqui el cotxe. A mi m'ha passat aquesta setmana precisament que vaig aparcar en un lloc on i es va inundar el cotxe, i la feinada que tinc ara per anar-lo arrencant. Però sí que passen doncs aquestes coses, no? Que hi ha zones que són inundables i que posem senyalització doncs quan rebem aquestes alertes, i que el que intentem és que la gent no limitar-los del tot, però sí que tinguin en compte doncs que hi ha zones que són de risc i que per allà doncs han d'anar amb cura i intentar evitar aquestes zones que hi hagi aquest pas de vehicles o que hi hagi circulació per allà, i que tinguem doncs bàsicament aquestes zones senyalitzades. I després també el que fem normalment és aixecar molts imbornals i moltes tapes, que sabem que amb la pluja ja s'aixequen soles, i per intentar doncs que no hi hagi perill, les aixequem nosaltres, però a més també com amb això aconseguim que desaigui molt més ràpid, no? A vegades les fulles dels arbres fan que es tapin aquests imbornals i l'aigua no pugui sortir. Llavors el que fem és aixecar-ho i poder netejar-los i poder doncs fer que l'aigua surti de manera més ràpida. I això ho hem aconseguit al municipi, perquè hem tingut pluges molt similars a municipis que hi ha hagut aquí al costat i que s'han inundat, i en canvi a Calafell doncs no s'ha inundat. S'ha inundat una mica d'aigua alguns carrers, però ha marxat en mitja hora i ja pràcticament ja no n'hi havia, no? Això és el que ens passa ara. Quan cau molta aigua de cop, doncs hi ha un moment en el que sí que es veu doncs els carrers una mica inundats, però tenim doncs ja una xarxa muntada i unes solucions d'evacuació que el que fan, el que permeten, és que l'aigua marxi molt ràpid, i en mitja hora pràcticament doncs ja notem normalitat, no?
1: Mm-hmm, molt bé.
2: Molt important les rieres, no? També tot el que s'ha fet, sí, i s'ha executat, no?
0: Les rieres han sigut un lloc prioritari per actuar, de retenir les aigües que no arribin a la part doncs del front marítim tan ràpidament, i fan de bassa de retenció amb aquests gavions que hem fet, amb aquestes basses de laminació que hem fet, perquè l'aigua baixi més a poc i no faci tant de mal, i a més doncs no arribi tan ràpid a la part de baix, que quan està plovent doncs ens interessa que l'aigua de dalt no arribi allà, no? Uh-huh. I això doncs és una de les actuacions que hem fet, però també altres doncs que hem fet col·lectors, i hem fet ara també doncs amb l'obra de Segur Platja hem fet sistemes urbans de drenatge sostenible, que són com uns espais, com unes canalitzacions, que el que fan és filtrar l'aigua cap al subsol, i això ens permet evacuar també l'aigua de pluja. I bé, doncs mica en mica anem incorporant aquests sistemes per fer que la ciutat doncs sigui una esponja, no? Per tothom ens entengui, no? Doncs estem intentant fer una ciutat esponja, i que quan plogui tan ràpidament l'aigua doncs filtri i marxi ràpidament també.
2: Clar, perquè vosaltres com a Ajuntament ja teniu detectats quins són els punts on sempre hi ha més acumulació d'aigua.
0: Sempre,
2: ja,
0: això ho tenim estudiadíssim, sobretot és a les parts més properes al mar, les parts més baixes. Perquè ens entengui tothom, doncs el castell molt difícil que s'inundi, no? Perquè fa baixada, i llavors on arriba l'aigua és la part més baixa, i per tant doncs aquestes són les zones on actuem, però també els carrers o les rieres que fan que aquesta aigua arribi a aquestes zones tan baixes.
2: De fet, relacionat amb aquesta notícia, ha sortit també doncs que els alcaldes poden prendre decisions per davant de Protecció Civil si hi hagués algun cas d'alguna emergència. Quin tipus de decisions pot prendre un alcalde o una alcaldessa?
0: Bueno, els alcaldes, tot i que a vegades són figures que estan una mica denostades, acostumem a conèixer molt bé el municipi. Acostumem a conèixer molt bé el municipi perquè ja hem viscut doncs altres episodis de situacions d'aquest tipus, i tot i que a vegades doncs ens diuen que passarà d'una manera, sabem que doncs no anirà per aquí, sinó que anirà per una altra banda, no? I això és una mica doncs ja intuïcions que tenim els alcaldes, però també experiències que hem viscut, perquè si una cosa tenen els alcaldes, que viuen de primera mà, doncs vivim de primera mà totes les situacions que hi ha, i que tenim molt de coneixement del municipi, no? I això doncs fa que a vegades doncs puguem prendre decisions que Protecció Civil o que altres organismes que venen de fora no coneixen el territori, i per tant doncs nosaltres tenim una informació addicional que tots aquesta gent doncs no té, no? I

0: a vegades doncs ve un bomber de fora i pensa doncs que aquella zona doncs es pot passar i nosaltres sabem que aquell camí doncs no és transitable, per exemple, no? Uh-huh. I per tant doncs són decisions que prenen els alcaldes i que jo crec que està molt bé doncs que se'n reconegui aquest coneixement del territori i aquesta experiència que tenim de situacions similars en el nostre municipi.
1: Molt bé.
2: Doncs ho deixarem aquí ara mateix, que gairebé passa un minut del punt de les 10 del matí. Gràcies, alcalde. Ens retrobem d'aquí 7 dies. A l'alcalde de la ràdio, Calafell Ràdio, gràcies.
0: Molt bé,
2: bona setmana. Gràcies, Mireia Romaguera. Fem una aturada i tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable en el Calafell Matí a Calafell Ràdio. Avui abordarem un tema molt comú, com és sobretot en aquesta època de l'any, el refredat, la grip i altres malalties respiratòries i vinculades a l'hivern. Ens acompanya la Sara Tamayo, és infermera del CAP de Calafell. Sara, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs anem a parlar d'aquestes malalties que estan molt vinculades a l'hivern. Doncs de què parlarem concretament avui?
2: Bueno, avui abordarem una miqueta el tema del refredat, que en concret és una malaltia lleu. I a vegades sí que és veritat que en els usuaris genera una mica de dubtes i col·lapsa una mica el sistema sanitari de manera innecessària a vegades, no?
1: Anem a començar pel més bàsic, explicant-nos què és exactament un refredat. Com ho definiu els professionals?
2: Quan nosaltres parlem de refredat comú, acostumem a parlar d'una infecció lleu de les vies respiratòries altes, és a dir, amb el nas, la gola i a vegades també la laringe, no? Causada per un virus. En tenim de molts diferents, però bueno, perquè això passa perquè ens refredem diverses vegades a l'any, no? És contagiós, això ho hem de tenir en compte, però acostuma a resoldre en pocs dies.
1: Quins serien els símptomes típics d'un refredat? Com ho podem identificar, això?
2: Ho podem identificar majoritàriament com una mica de congestió i de goteig nasal, no? Estornuts, mal de gola, una mica de tos, ens ploren els ulls a vegades i també tenim malestar general. De tant en tant pot donar febre, però no és un criteri, no? Diguéssim, pots estar refredat i no tenir febre.
1: Un refredat té una duració determinada? Això pot variar, depèn de la persona. Quin temps seria de duració d'aquests refredats?
2: Pot variar, sí que és veritat que depèn de la persona, depèn una mica també del virus, no? Però en general entre uns 5-10 dies, podríem dir.
1: Segur que has escoltat aquesta expressió, ui, porto un refredat que el porto arrossegant
2: sí,
1: fa més d'un mes, eh?
2: Oi tant. Sí que és veritat que hi ha símptomes com per exemple la tos, que acostuma a perdurar més en el temps i sí que és veritat que és un dels motius pels quals consulten més els pacients.
1: Clar, seria una conseqüència del refredat, eh? I que potser es pot allargar en el temps.
2: Exacte.
1: Com es transmet un refredat?
2: Principalment per aire, no? Quan tossim o tenim estornuts, però també en contacte amb les superfícies i objectes contaminants. Per això és molt important, i això ho ressaltem molt, el fet de rentar-se bé les mans i evitar tocar-nos la cara, etc.
1: D'alguna manera de fer prevenció contra un refredat i transmetre o contagiar-se d'aquest refredat?
2: Sí, bueno, com he dit anteriorment, no? El fet de rentar-nos bé les mans i freqüent, dormir bé, alimentar-se d'una manera equilibrada, controlar l'estrès, que això pot ser un detonant que no ho sabem de manera directa, però indirectament pot condicionar molt, ventilar els espais tancats, no compartir objectes personals, evitar el tabac, que aquest és un tema una mica... però bueno, també és important.
1: Tots ens coneixem i sabem com és el nostre dia a dia, com ens sentim. A vegades ja ens notem una miqueta, doncs, no sé, estranys, podríem dir, no? Tenim sensacions i diem, bueno, sembla que em caurà un refredat. No sé què hem de fer quan comencem a notar els símptomes i que podem estar afectats per un refredat.
2: Principalment, hauríem de descansar i abrigar-nos, no? Beure líquids amb freqüència, l'aigua és molt important, hidratar-se, estar ben hidratat és molt important en aquest cas, perquè al final ajudem una mica també a fluidificar el moc i en el cas de que comenci a produir-se a poder-ho expectorar millor. En cas de tenir congestió nasal, podríem fer-nos rentats nasals amb sèrum fisiològic perfectament. Si tinguéssim una mica d'irritació de mal de gola, ens podríem ajudar d'alguns caramels sense sucre, algunes infusions també. Humidificar l'ambient, això és una cosa que no s'acostuma a recomanar tant, però també és important perquè ens pot ajudar, no? En quant a millorar el tema de les vies respiratòries. I si tinguéssim símptomes com a l'estat general, el paracetamol seria la millor elecció. Tenint en compte sempre, quan parlem d'aquestes recomanacions, usuaris que no tenen cap patologia de base, que això sí que és un tema que s'hauria de tractar a part.
1: Clar, a vegades quan tenim aquests símptomes, quan ens trobem una miqueta aixafats i pensem que podem tenir a sobre un refredat, ja doncs ens automediquem, no? Anem a la farmàcia, la que tenim tots a casa, i el primer, doncs, el paracetamol, eh? Això està ben fet, automedicar-se?
2: Com hem dit, no? En principi no hi hauria cap problema, sempre que ho fem... Bueno, amb una pauta de medicació correcta, és a dir, cada 6-8 hores, depenent de la dosi del paracetamol, i tenint en compte això, no, que el pacient doncs no tingui al·lèrgies, ni malalties pulmonars, ni malalties de base que puguin condicionar aquesta, o agreujar, no, aquest malestar.
1: Sí que és veritat que els professionals de la salut aconselleu no automedicar-se, sobretot a l'hora de prendre antibiòtics, no?
2: Sí, això és un punt molt important, no? Perquè sí que és veritat que la gent, en general, acostuma a associar qualsevol tipus d'infecció amb una infecció bacteriana, no? I la majoria de refredats o malalties respiratòries acostumen a ser víriques. Per tant, quan nosaltres prenem un antibiòtic, aquest antibiòtic no ens està fent res en aquest sentit, perquè al final no tracta una bactèria. Hauríem de tractar el virus. I el virus, no hi ha cap medicació específica per tractar-ho, no?
1: Quan seria convenient visitar el metge... sobretot amb un refredat comú, no? Que sabem quina és l'evolució, quins serien els símptomes i que fent repòs i tots aquests consells que ens has donat, doncs seria suficient. Quan aconselleu anar a visitar el metge?
2: Principalment persones majors de 80 anys, persones que tinguin malalties respiratòries, com asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EPOC, no? Aquestes sí que són persones de risc, no? Persones immunodeprimides també podríem incloure-les, evidentment. Totes aquestes persones hauríem d'anar amb més de compte, no? I vigilar, i llavors sí que bueno, les hem de tenir més presents. En persones, amb usuaris que no tenen cap patologia de base, hauríem de vigilar si tenim una febre molt alta que perdura més de 3-4 dies, no? I amb paracetamol, i de vegades quan ho intercalem amb l'ibuprofeno, no és eficaç. Si és un refredat que dura més de 10 dies i no s'experimenta cap tipus de milloria, si apareixen símptomes fora de la normal, com pot ser un malestar molt intens a l'empassar, taques a la pell, dificultat respiratòria, no? I en cas dels infants, no? És important també tenir en compte la clínica en general, no? Si no mengen, si no beuen, estan molt decaiguts, això també ho hem de tenir present.
1: Sara, has parlat dels virus que provoquen aquest refredat. Em puc refredar si estic suat i estic enmig d'una corrent d'aire? Allò que sempre dius, ui, sembla que estic moquejant i tinc símptomes d'estar refredat perquè m'ha passat això, no? Parles del virus, però hi ha altres refredats que es poden agafar per altres qüestions?
2: Sí, bueno, un dels més coneguts, no, i que tenim més a la base és la grip, no? La grip, a diferència d'un refredat comú, acostuma a tenir un inici més brusc, no? Acostuma a venir acompanyat de febres molt altes, calfreds, dolors musculars intensos i una sensació general d'estar com molt malalt, no? Com si t'hagués passat un camió per sobre, no? Que això ens ho diuen molt a urgències. En principi, doncs... la diferència principal seria això, no? El refredat té una evolució més lenta i els símptomes acostumen a ser més lleus. I com he dit anteriorment, no té per què venir acompanyat de febre, no? Però en canvi la grip sí que té un inici molt, molt més brusc, no? I a la pregunta que m'has fet ara mateix, sí, si nosaltres estem en contacte, no, en contacte amb canvis bruscos de temperatura, això sí que pot condicionar, no, el nostre sistema i podem refredar-nos. Sí, sí.
1: No sempre, llavors, un refredat pot venir del virus, no?
2: A veure, si hi ha un refredat, és perquè hi ha una infecció,
1: val.
2: Pot ser, ja, com he dit, més greu o més lleu, no? Però sí. O sigui, al final hi ha una cosa al nostre organisme que no hauria de ser-hi. Llavors, el temps que triga en desaparèixer els símptomes són el temps que triga el nostre cos, no?, a fer-lo fora, per dir-ho així.
1: Clar, són dies en què, per exemple, s'està vacunant a la població, a un grup, a un col·lectiu de, que es pugui ser més vulnerable a la grip. Hi ha pel refredat també una vacuna o no?
2: Pel refredat com a tal no hi ha una vacuna específica, però sí que en tenim la vacuna de la grip, que actualment estem en plena campanya de vacunació anual. I la veritat és que és molt recomanable, sobretot en pacients de risc i en persones que conviuen amb aquests pacients de risc, no? Perquè al final hem de crear aquesta immunitat de grup.
1: I serà altres col·lectius, altres, o la població en general, també s'hauria de vacunar de la grip?
2: Especialment sí que es recomana a majors de 60 anys, persones amb malalties malalties cròniques com podia ser el Crohn, per exemple, o immunodeprimides també, dones embarassades o que han donat a llum recentment. Es recomana també en infants de 6 mesos a 5 anys, persones fumadores i aquells que treballen de cara al públic o cuiden a persones vulnerables i, evidentment, també el personal sanitari, no? Uh-huh.
1: Segur que amb això de la grip, dels refredats, hi ha moltes creences que són falses, hi ha molts mites, oi que sí?
2: Sí, com he dit, no? La frase estrella és necessito antibiòtic perquè tinc febre, no? És que no ho hem de relacionar, no, amb els antibiòtics, perquè al final la febre és una manera que té el nostre cos, no? Ens està dient que està contraatacant contra algun microorganisme que està fent mal al nostre cos, no? I no necessàriament ha de ser una bactèria, no? Com hem dit perfectament, la majoria de infeccions respiratòries són víriques, no? Llavors, no és necessari un antibiòtic en aquest cas.
1: Crec que ha quedat força clar al parlar d'aquestes malalties, de la grip, però també dels refredats comuns que ara a l'hivern doncs, són molt sovint que hi ha moltes persones que els pateixen. No sé si ens hem deixat alguna cosa que vulguis recalcar, Sara.
2: Bueno, al final nosaltres el missatge que volem donar avui és que hem de tenir paciència, no? Que al final la majoria de persones ens refredem, tenim un refredat i que hem d'acudir a urgències sempre i quan, no? La cosa s'hagi complicat, però hem de tenir present que al final és un procés, no? Jo sempre ho dic, és com una corba, no? Arribarem a un pic i després això baixarà. Però no per això necessitarem més o menys medicació, perquè al final el nostre propi cos és savi i sap com expulsar-ho, no? I tornar a estar bé. Llavors era més que res, no, donant entendre, no, quins són els punts claus i quan si hem de consultar urgències.
1: Doncs afectacions, malalties que segurament molts patirem aquest hivern que està ja a tocar. Ho hem parlat amb la Sara Tamayo, és infermera del CAP de Calafell. Gràcies per venir a Calafell Ràdio i parlar-nos d'això en aquest espai de vida saludable.
2: Gràcies a vosaltres per acollir-me.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, els millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
1: Dijous, dia 15 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades del dia que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv. Escoltem els titulars, l'avanç informatiu, amb la Mireia Romaguera. Hola de nou, bon dia.
4: Molt bon dia. Pla de xoc contra la pobresa. Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament està reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del Pla de xoc contra la pobresa. Als informatius parlarem de l'estació de tren de Segur de Calafell, que ja ha estrenat el bici tancat. Penedès contra el càncer està duent a terme el projecte de Tiramar per prevenir el limfedema. Es diu Arquivida. S'ha inaugurat a Calafell i promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en menys de 80 dies. Ja es poden comprar les entrades. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. Serà a partir del 2027. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges intenses i una davallada amb l'arribada ja gairebé de l'hivern a Catalunya i al Baix Penedès. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi. Ara mateix fa un minut del punt de 2:15 del matí. Moment d'engegar el retrovisor amb l'historiador calafanyenc en Joan Santacana. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens has tret guapos el selfie que acabes de fer ara?
1: Crec que sí.
0: Sí, eh?
1: Bons, tu i jo sempre estem guapos.
0: Sempre estem guapos i joves i...
1: Bé, i això de joves depèn.
0: Sí, bé. Joan, clar que estem joves i estupendos. Què tal? Com estàs? Com va la setmana?
1: Bé, molt bé.
0: Bé,
1: eh? Bé, bé.
0: Hem sí. de fer la bugada ara, que està el cel ennuvolat.
1: Hem de fer safareig.
0: Hem de fer safareig. Ostres, gran expressió aquesta,
1: què,
0: eh?
1: Què vol dir fer safareig?
0: Home, sí. És aquesta activitat que abans es feia en aquests...
1: Parlar dels altres.
0: Rentadors públics i qui s'aprofitava mentre rentaves per anar criticant
1: fer safareig per parlar dels altres.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí.
1: Aquella...
0: Sí. Doncs avui, mentre fem la bugada, no sé si farem safareig, però parlarem de la bugada i com es feia en el segle XVII.
1: Sí, XVII i XVIII.
0: XVII i XVIII.
1: Sí, abans, en tot cas, abans del XIX.
0: El que està clar que en aquella època no teníem les rentadores modernes i que ens faciliten la vida d'avui en dia.
1: I tampoc teníem necessitat de rentar.
0: Ah, clar, també sempre ho expliques, no teníem tanta roba llavors i potser reprofitàvem més, eh? No ens canviaven tan sovint.
1: De fet, fins que no hi ha roba de cotó,
0: sí.
1: Fins que no hi ha roba de cotó, que podia dir roba feta amb talers mecànics, és a dir, fins a la revolució industrial, vaja. La gent tenia molt poca roba.
0: Clar.
1: És a dir, un podia néixer i morir al llarg d'aquest temps haver tingut dues jaquetes, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, hi ha molt, molt, molt poca roba.
0: I potser tampoc la higiene, aquest concepte que tenim avui en dia de la higiene, de la roba, la higiene de les dutxes corporal, tampoc no era tan sovint que la gent es rentava i es canviava.
1: No, era al revés. És a dir, l'aigua no era bona.
0: L'aigua no era bona, pel cos, entenc.
1: L'aigua és pels peixos.
0: Està bé, això.
1: Aleshores, no rentar-se, és a dir, això de banyar-se i tal, era més aviat perjudicial. Llavors, ho feien molt poc, els metges no ho aconsellaven, i, com a molt, les classes altes el que feien era posar-se molts perfums i es canviaven les camises, les camisoles, no?, i amb això la camisa deia xupava la brutícia.
0: Clar, i contrarrestava,
1: i consideraven que això és el que netejava, no? Però clar, les cases altes tenien camises, cosa que no passava amb la gent normal.
0: Clar.
1: Podia tenir una com a molt dues, no? Per tant, i per altra banda, l'aigua la consideraven portadora de malalties. Pensa que, per exemple, no bevien aigua. Ara ens sorprèn, això, no? Fas cara de sorprès.
0: Home, no bevien. La recomanació és beure molta quantitat d'aigua al llarg del dia.
1: No,
0: suposo que l'aigua abans no era tan potable com l'ara.
1: La bevien sempre barrejada amb vi. I això era molt important. Per què? Perquè l'aigua soda, com que no estava tractada, provocava moltes malalties, descomposicions i tal. I aleshores el que bevien era vi.
0: I els nanos també els hi donaven aigua amb vi?
1: Sí. Aigua soda, hi havia alguns llocs que sí, però no era normal. Mira, per exemple, la regla de Sant Benet, dels monjos benedictins, Sant Benet prescriu que beguin l'aigua barrejada amb vi. Ho prescriu, és a dir, era obligat.
0: Amb vi? Amb vi. El seu alcohol?
1: Sí.
0: O potser amb suc de fruita?
1: No, vi, vi, eh? Home, el suc de fruita
0: mataria.
1: No elimina els microbis.
0: Clar.
1: Per tant, perquè és alcohol.
0: Ho dic pels nens, és que no ho sé.
1: Bevien alcohol, sí.
0: Sí.
1: Bueno, jo he conegut alguna persona molt gran que una vegada li vaig dir, és que vostè hauria de beure aigua, i em va dir, diu, no em bec mai.
0: Clar.
1: Com? Diu, fa anys que no he begut aigua. Diu, doncs què beu? Bueno, diu, bec un cot de vi, cervesa, però no, jo d'aigua no n'he begut mai. És a dir, que això, hi ha gent que ho ha practicat fins fa poc.
0: Sí, en i potser té la salut de ferro, eh? Perquè,
1: bueno,
0: clar, ja sabem...
1: Bueno, aquest pobre home va morir cap de poc, però bueno. És a dir, l'aigua era, era dolenta per tot.
0: Sí, clar, entenc, entenc.
1: Només feia mal i, per tant, banyar-se. Els, els pescadors, que no sabien nedar, perquè això era molt raro, però que s'havien de posar dintre l'aigua per tirar la barca dintre i tal, es considerava que tenien un mal ofici, justament, entre altres coses, per això, perquè anaven mullats. Hivern i estiu, això era indiferent. No? Per tant, el de banyar-se és molt estrany. Es banyaven alguna vegada. Per tant, això vol dir que les robes es portaven molt, es portaven molt, i com que no tenien el concepte d'higiene ni el concepte de microbis, no tenien consciència de que si estava més brut o menys brut, no, això no, aquesta consciència no hi era. I després hi ha una altra cosa, tu imagina't les dones, per exemple, amb faldilles llargues. Bueno, això no, diríem, no té res que veure amb la higiene, però sí que hi té, sí. Imaginem com eren els carrers. Els carrers, primer, no estaven asfaltats. A Calafell és dalt d'una muntanya, amb roques i terra. La gent tirava la porqueria al carrer. Per exemple, podien matar un animal i tirar els budells al carrer. No cal dir que tots els desperdicis que no anaven al femer, anaven al carrer. Els animals. Per tant, quan tu vas amb una faldilla llarga, vas arrossegant tot el que hi ha a terra. I això era... era cada dia. Llavors, aquestes faldilles no es rentaven. Això de fer una bugada com a mínim un dia a la setmana no existia, no? Bé, aquest és una mica el panorama del que en podríem dir el món modern, segle XVI, XVII...
0: Molt modern,
1: Sí, és el món modern, sí, que sí, se'n diu.
0: A veure, impacta, no?, que utilitzem aquest terme, no?, quan entenem la modernitat amb un altre concepte.
1: Sí, nosaltres estenem el món modern a nosaltres, però els historiadors, per la història clàssica, el món modern
0: entenc.
1: Comença més o menys, és el període que va des del segle XV, des del descobriment d'Amèrica, des de la caiguda de Constantinople, fins gairebé a la Revolució Francesa, que és el segle XVIII. Aquests gairebé tres segles és el que n'hi diem món modern, època moderna, perquè la nostra és l'època que n'hi diem contemporània.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'aquesta tasca, que llavors era exclusivament de les dones, malgrat que ara, avui en dia,
1: era de
0: els homes també posem en marxa la màquina de rentar, la rentadora.
1: Sí, avui en dia no...
0: Bueno, és no hi ha aquesta discriminació, per sort.
1: Sí, jo a vegades penso que les màquines de rentar es van començar a inventar quan els homes es van veure obligats a rentar. Sí, si no, no s'hagueren inventat. Bé, jo diria que el concepte de rentar, a tot això que hem dit, hi hem d'afegir una altra cosa. No hi ha sabó. Clar, el sabó es fabrica amb sosa. I la sosa és un producte químic. Com a tal, la sosa apareix en les ciutats a mitjans del segle XIX, per processos industrials. Per tant, abans que hi hagués sosa, el sabó és una cosa estranya, rara, molt difícil. Feien servir greixos, i sí, però no era habitual. El cas és que Calafell no, com a gairebé cap poble, no hi ha sabó. Llavors, aquí ho feien de dues maneres, això de rentar. Ho feien amb cendres. Agafaven la cendra, la filtraven molt, miraven que no quedés cap tros de carbonilla, l'embolicaven amb un drap, que ja el tenien per això, ben apretat, i ho mullaven, no? I això n'hi deien la munyeca. La roba la posaven a estovar a dins de cubells, no? I un cop estava estovada, li posaven la munyeca allà a dintre. Amb el cubell i la roba mullada, les dones anaven als safaretjos. Els safaretjos eren públics. A Calafell n'hi han dos. diguem-ne, una a la part alta del poble i una a la part baixa. Eren unes basses amb els perfils inclinats per poder i enrejolats per poder fregar la roba, inclinats cap dintre, i amb aigua que normalment era aigua corrent. Però això, aquests safrejos, són de meitat del XIX, del segle XIX. Llavors, com s'ho feien al segle XVI i XVII, no? Perquè, insisteixo, no hi ha aigua corrent. L'única manera era anar a les basses, i a Calafell hi havia dues basses. Justament allà on després es van fer els safrejos i van col·locar les basses. Clar, les basses eren per abeurar els animals. I llavors, quan els cavalls venien del tros, o les ovelles, o els ramats i tal, tots anaven a les basses, no? La bassa era un lloc que... era una reserva d'aigua. Però com que tant hi anaven els animals com hi anaven els homes, i era el lloc... un animal, quan va i beu, és quan descansa. Per tant, és quan defeca. És a dir, les basses estaven rodejades de... Imagina't un ramat de cabres, Deixaven tot brut. I després les dones anaven a rentar allà la roba. Per tant, aquella aigua era la mateixa aigua que s'hi havia begut els animals, que... I era una aigua no tractada. No tenien elements químics per tractada. Bé, és cert que no és l'aigua que bevien, perquè l'aigua que bevien, almenys a Calafell, solia ser aigua que recollien dels teulats. Les cases tenien, moltes tenien cisternes, petites cisternes. Però, dic moltes, no totes. Aleshores, molta gent havia d'anar a buscar aigua a les fonts naturals, que n'hi havia, que jo sàpiga n'hi havia una, on ara en diem la Masia de la Font. Hi havia una font allà. Bueno, que era prou lluny del nucli poblat, la font. Per tant, havien d'anar cap allà a buscar aigües amb recipients de fusta, i la transportaven. Per tant, com que la feien servir... Mira, si l'aigua no et rentes, la veus barrejada, sobretot amb vi, o veus vi sol. D'aquí la importància del vi, O bé... és a dir, l'única cosa per la qual fa servir l'aigua és per bullir-la, per fer caldos, per cuinar. Llavors no necessites tanta. També haig de dir una cosa, el rentar plats i olles. En tenien molt pocs. Diguem-ne, en una casa hi podien haver 5 o 6 plats. I hi havia dos tipus de plats, el que en deien els plats de foc i els plats de beure. Els plats de foc eren per anar a la cuina i eren d'obra aspra, que n'hi diu, és a dir, sense vernissar. Un plat sense vernissar s'omple de greix i és molt difícil treure el greix si no tens desgreixant. Per tant, això es tornava ranci i donava mal gust. Els altres plats no, els altres eren vernissats i això sí que ho eixugaven, els eixugaven. Però rentar, tampoc es rentaven, s'aixugaven. Amb un drap s'aixugaven, no? I, bueno, si era necessari, els havien mullar, però estalviant molt d'aigua, No sé si tu has vist alguna vegada, jo ho havia vist al nord d'Àfrica fa molts anys, els aguadores, que, és a dir, aquells homes que portaven unes galletes i et donaven aigua per beure i t'ho donaven amb una mena de gots. O a vegades portaven te, i aleshores tenia la galleta i el got el mullaven a dintre la galleta i te'l donaven, però aquella galleta tot el dia l'arrossegaven i mullaven tots els gots a la mateixa galleta.
0: Era aigua bruta.
1: Era aigua bruta. Acabes amb aigua bruta. Ells segurament feien això, no? Bé, diem tot això, hem començat. M'has començat a preguntar per la bugada.
0: Sí, estem repassant com eren els plats i com eren els gots. Sí, anem una miqueta, ens queden uns 5 minutets.
1: Doncs, aviam...
0: 4 minutets, concretament.
1: Bueno, doncs, les dones anaven a les basses,
0: sí,
1: i més tard als safrejos,
0: sí,
1: portaven la seva bugada, portaven la seva muñeca, que era això
0: de cendra.
1: De cendra. A Calafell també portaven, ho feien amb saldó.
0: Saldó.
1: És una mena de sorra, de, bueno, una pedra calcària que es descomposa, sorrenca, i fa, bueno, no tenyeix, i servia per rentar. Ha, de fet, hi ha, hi ha una petita muntanya a la sortida del poble anant cap a, cap a la Masia Lafont i Bellvei, que és la muntanya del Saldó. I allà anaven a buscar això per rentar. També ho feien servir, Calafell, perquè tenien això. Potser ho conjugaven amb les cendres, i el que jo no sé és amb què anava més bé, però feien servir les dues coses. Bueno, hi anaven poques vegades, esclar, perquè, bueno, a l'estiu no devia ser desagradable, encara que a les basses hi havien molts insectes.
0: Clar.
1: Molts, O sigui, va ser una reserva d'insectes, aigües estancades, si ja ho hem d'entendre, però, i a més o menys no tractades. Però a l'hivern, que els insectes baixava molt la quantitat, el problema era el fred, perquè, clar, per rentar s'havien de genollar i fregar a terra. Molts pobles portaven fustes. Jo no ho he trobat a Calafell. I això que ells, quan fan inventaris de les cases, ho posen tot, Si tenen una cullera de fusta, li posen. I no he trobat aquestes fustes, Jo estic convençut de que algunes dones devien portar fustes, però moltes ho devien fer sobre pedres o sobre la roca mateix. I allà fregaven, estaven hores i hores fregant, perquè, diguem-ne, la porqueria havia de marxar abans de fregar. Tu imagina't 10 o 12 dones, perquè a més es devien posar d'acord per anar-hi, juntes, allà fregant roba. Fer safareig era això. De què parlaven? Doncs parlaven dels problemes. I quins són els problemes de les dones al segle XVII i XVIII i el XX i el XXI? Els marits.
0: Els marits.
1: Els marits, els fills. Per tant, de què devien parlar? Ens devien parlar de tot això. Fer safareig ve d'aquí, no? Parlaven d'això, els devien criticar. Coneixem bastant el pensament d'algunes dones i d'alguns homes respecte a les dones, perquè tard o d'hora sorgien conflictes, i aquests conflictes es dirimien davant del rector. I esclar, el rector tenia el vici d'escriure. Per tant, moltes d'aquestes coses les sabem. Per exemple, hi ha un home que és procedent de França, no? Un emigrant, que diu, quan fa testament, se sent que ha de morir, fa testament, i diu, a la meva dona, fulana de tal, no li deixo res, perquè com que ella no m'ha cuidat mai i sempre ha estat dolenta amb mi, no vull que tingui res meu, per exemple. Wow. En canvi, n'hi ha un altre, també emigrant, que diu, que deixa com a marmesó, és a dir, com a encarregat dels seus béns, de l'herència, a la seva dona. Això és molt poc usual, perquè sempre deixaven a un germà o a un home, ni que fos un veí. Aquest ho deixa a la seva dona, i afegeix, qui millor que ella per cuidar-ho.
0: Bonica reflexió.
1: Bé, doncs això era fer safareig.
0: Per acabar, dues reflexions meves que no volia deixar de dir en aquests micròfons. Afortunat jo d'haver nascut en el tram final del segle XX,
1: Sí.
0: Perquè
1: tu tens altres problemes.
0: Sí, exacte. I un altre és que bonic és veure aquests safarejos públics que encara es conserven en moltes poblacions.
1: Sí.
0: I que, a més, es conserven, no?
1: Sí.
0: I que es mantenen, i llàstima que aquí a Calafell no tinguem.
1: Tenim un només.
0: Tenim un.
1: Però no és dels públics, és del segle XIX. Sí, sí, és a Calba de Bà. La masia de Calba de Bà,
0: sí.
1: Davant de Calba de Bà, el jardí, a més, està molt ben cuidat, hi ha aigua, hi ha peixos dintre,
0: i
1: és l'únic públic que jo conec. No era ben bé públic, que devia ser de la masia, però bé, és igual que els públics.
0: Doncs maco veure en aquestes poblacions que mantenen aquests safaregos on feien safarets,
1: Sí.
0: Fa molts anys, segles enrere. Joan, ho deixem aquí.
1: Molt bé.
0: Ens retrobem dijous vinent.
1: Adéu-siau.
0: En el retrovisor, que vagi bé. Adéu-siau.

0: vinya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Un minutet i arribem al punt de les 11 del matí, moment del temps, de la previsió meteorològica amb Josep Miró, que el tenim ja esperant. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs hem començat el matí amb presència de núvols. Com anirà desenvolupant-se la jornada? Sembla ser que amb tendència que vagin desapareixent, potser?
1: Sí, encara es mantindran una miqueta més. De fet, són núvols més de producte de l'alta humitat ambiental que no pas un canvi de temps. El que passa que en alguns moments doncs, són molt foscos i doncs, poden aparentar ser amenaçadors. Es aniran mantenint fins entre mig matí i migdia, quan aniran a menys i s'anirà imposant el sol. Però a partir de mitja tarda, a la inversa, aquests núvols tornaran a aparèixer i tornaran a fer-se més abundants al final del dia. I amb unes temperatures que s'han mantingut estables, al voltant dels 18 graus de mínima, mentre que la màxima avui no pujarà tant com ahir, que va arribar a 26,5. Avui es quedarà, creiem, al voltant dels 25. Això sí, amb molta humitat i fins i tot amb una mica de xafogó. Vents en conjunt febles, molt variables, amb marinades més aviat de migjorn o de garbí, que faran que la mar estigui majoritàriament arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui estable, amb domini del sol, sobretot al centre del dia, amb estones de cel clar, i a la tarda, mentre que al matí tornarem a tenir aquests núvols baixos, però que no han de ser tan abundants com avui. Després, al final del dia, pot aparèixer algun procedent testimonial i amb una temperatura que no varia gaire i es mourà

0: entre els 18 de mínima i els 24 o 25 de màxima, temperatures clarament més altes pel que tocaria en aquestes dates. Vents en conjunt febles, enterrals de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de nit. I de cara al cap de setmana, si ja podem avançar, canvis importants al temps, encara amb algunes ullades de sol deixat pel matí, amb cel més ennuvolat entre mig matí i migdia, i és a la tarda quan esperem que comenci a ploure. Alguns mapes ens diuen que primer a la tarda i altres més aviat a partir de mitja tarda o vespre. Això encara no ho tenim exactament clar quan es produïn aquestes pluges, però que serien molt més abundants i continuades d'entrada a la nit, i especialment diumenge, quan baixen molt les temperatures i pot ploure de manera general abundant i amb vent de llevant. Per tant, situació de llevant que ens hauria de portar pluges generals, generoses i abundants entre dissabte a la tarda i dilluns al migdia.
1: I, a més, sembla ser que també una normalització de les temperatures, no?
0: Sí, fins dissabte encara tindrem temperatures màximes superiors a les normals, però amb aquest canvi de temps, amb aquest aire marítim i amb entrada d'aire més fresca en alçada, a partir de diumenge baixa molt la temperatura, i després sí que sembla que la setmana vinent, a part que també es presenta molt inestable en diferents dies de pluja, sí que llavors tindríem unes temperatures normalitzades de tardor tal com toca, i no com ara, que encara estem tenint temperatures de mitjans de setembre.
1: Doncs demà ho ampliem, ho expliquem tot a la crònica de cara al cap de setmana, demà divendres. Gràcies, Josep, com sempre, i fins demà a aquesta hora. Que vagi bé. Bon dijous.
0: A vosaltres. Fins demà. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: És moment de l'espai de la policia local. Cada dues setmanes, aquí a la sintonia de Calafell Ràdio i Calafell.tv, avui ens acompanya el Dani Galán, és sergent en cap de l'àrea de trànsit de la policia local. Sergent, Dani, molt bon dia.
1: Bon dia, Ferran.
0: Doncs avui volem parlar d'educació viària, que torna com cada any a les escoles, als centres educatius i per la població, podríem dir, pels més joves, no?
1: Correcte, Ferran. Avui el tema que volíem tractar és aquest, perquè comencem nou curs, comencem amb l'educació viària, i és un tema molt important, que és una feina que es fa dia a dia, policialment parlant, i de vegades és una mica invisible, no? Llavors, volem destacar, no? Ara mirava enrere, són 8 anys ja, pràcticament, que portem amb el projecte, i la valoració és superpositiva, és un projecte que compartim conjuntament amb ensenyament d'aquí de l'Ajuntament, i fem els dos des de fa ja 8 anys i són milers d'alumnes que han passat ja per les nostres classes, per les nostres pràctiques. I clar, Ferran, no només parlem de lo típic, el stop, el ceda el paso i les normes, sinó que també eduquem en valors, en convivència, i és de lo que parlarem una miqueta avui perquè els oients sàpiguen què fem allà a les escoles.
0: Bona valoració de la feina feta en aquests 8 anys, i ens deia doncs, que no només són això, ensenyar lo bàsic de l'educació viària, sinó també una miqueta en els valors, no? El que és aquest, això el que transmeteu amb aquestes xerrades.
1: Sí, correcte. Nosaltres ho enfoquem en diferents etapes, diferents edats. Anem a tots els centres de Calafell, escoles, instituts, i clar, depenent de l'edat, ho adaptem una miqueta a cada temàtica, no? El que sí que fem és això. Per exemple, els més petits, els de sisè, primària i demés, clar, incidim, com és normal, a les normes de trànsit, però també en la convivència, en el respecte amb el company, no? Quan estem fem un circuit, que és molt xulo, que és amb semàfors, senyals i tal, que ho muntem a cada escola, al pati, i allà no només surten temes de parar l'estop, sinó, escolta, no avancis al teu company així, frena, que... Llavors, el que intentem una mica és que agafin valors de convivència, de respecte, que després es puguin traduir al carrer, quan surten al carrer, o quan hi ha una persona gran que està creuant, doncs que tingui aquest hàbit. I després, doncs, a la part més d'adolescents, a quart de l'ESO, doncs ho enfoquem una miqueta més a conscienciar, a prevenir, el tema de possibles responsabilitats també fins i tot administratives i penals, que moltes vegades no ho saben, no? Que als 14 anys ja tenen edat penal. I és molt interessant també perquè abordem la temàtica més adulta, no? Més de conseqüències de fer aquesta conducta. Clar, en aquest públic, no? Com dic, no val dir esto está prohibido y esto no se puede hacer, i clar, els has d'arribar una miqueta més al tema emocional, no? I és el que fem amb els adolescents, no? I fins i tot incloem una activitat molt xula que es farà el mes que ve, el novembre, que és el canvi de marxa, que sempre ho hem parlat, no? El canvi de marxa, anem a un teatre, al Teatre Joan Colet, i venen testimonis reals, venen testimonis d'un bomber que explica un accident greu, la policia també anem, un tècnic del SEM i fins i tot una víctima d'un accident que potser ha quedat en cadira de rodes o ha perdut el seu familiar. És molt, molt impactant, molt
0: clar,
1: emotiu.
0: Suposo que aquests testimonis són més colpidors i arriben d'una manera més directa, no?
1: Correcte.
0: Aquests joves i aquests infants.
1: T'ho dic per experiència, perquè quan surten d'allà, clar, no és el mateix explicar una cosa i, bueno, això pot passar, no? Que vegin realment una persona que ho està explicant de primera mà. Es fa un silenci al teatre, és un ambient molt... molt íntim i ja et dic, jo crec que arriba molta gent i bé, i passen els mesos, passen els anys fins i tot i ens van dir, ostres, jo me'n recordo encara d'allò, d'aquella història que vau explicar, no?
0: Clar, són activitats que formen part o que surten de les activitats habituals. Suposo que aquests joves, aquests infants, ja ho esperen, no? Que aneu a fer aquestes xerrades en els centres
1: ja
0: educatius,
1: sí.
0: I aquest desplegament, sobretot, a la zona exterior, no? Que feu,
1: sí.
0: Doncs,
1: ara ja sí,
0: aquest circuit.
1: Sí, després de tants anys, doncs, ja esperen aquella activitat i l'esperen amb molta il·lusió, no? I nosaltres també ens fa il·lusió perquè és una manera de compartir un vincle molt important que es fa amb el nen, no? I la nena, i això va creixent, anem creixent junts amb ells, els veiem créixer, després passen els anys i encara ens recorden, no?, pel carrer Dani, no sé què, i et quedes una mica així, qui és?
0: Clar, evidentment.
1: Sí,
0: són
1: molts nanos, són milers ja que han passat,
0: clar.
1: I és molt gratificant quan et veuen pel carrer, encara que estiguis de paisà, no?, i se'n recorden de tu.
0: I suposo que tants anys i amb tants nanos han sorgit anècdotes que serien, doncs, no sé si teniu i podeu explicar aquí a la ràdio, sí, alguna anècdota, alguna curiositat que hagi sorgit d'aquesta educació
1: moltes,
0: diària.
1: Moltes, moltes. Mira, una anècdota, un exemple és demanar-me a mi o als companys autògrafs dintre de... Clar, et veuen com a... Sobretot els petitons, parlo de primària, però de petits... i et pregunten coses molt curioses, perquè al final sempre deixem una estoneta per obrir-nos i preguntar el que vulguin.
0: I també que hi hagi una confiança, no? Que no us vegin com la figura de la policia.
1: Correcte.
0: Sinó més com de proximitat, que hi hagi també una confiança i que es puguin obrir una miqueta.
1: Una de les missions de tot això és això, arribar també a apropar-nos més, no? Que no et vegin com l'uniforme, que és llunyà i tal, sinó de tu a tu, Dani, José, qui vingui, no? Doncs són persones i arribem amb aquest vincle tan fort que et pregunten de tot. M'han preguntat si estic casat, si quan vaig accedir a policia, què s'ha de fer per ser policia, la pistola, si és de veritat, clar. Coses molt curioses, no?, que ells tenen, i moltes per les pel·lícules i tal, que pregunten de tot, no? Mm. I allà t'has d'en sortir una mica, de vegades.
0: I quina valoració en feu dels coneixements i de la implicació d'aquests nanos? També important, no? No només que aneu als centres educatius, sinó que, a més, els nanos, a l'hora d'anar sols, quan van creixent pel carrer, vagin respectant totes aquestes indicacions que els hi doneu.
1: Bueno, clar, això és una feina, com diem, no només d'un dia. Ha de ser dia a dia, i aquí és molt important la implicació de les famílies, també. Perquè, clar, tu pots ensenyar durant unes sessions, no?, que vas allà al centre i deixar-ho molt clar i que els hi arribi amb pràctiques i jocs i tot el que faci falta, però si després no hi ha una feina continuada de família, escola i policia, si cal,
0: correcte,
1: es perd. Llavors, aquí sí que volem una mica destacar la importància de que les famílies s'impliquin en aquest sentit, no? I quan anem al centre, a l'escola, els hi diem, això que expliqueu als vostres pares o quan veieu alguna conducta del mòbil o el que sigui, i jo sé que arriba, sé que després el policia m'ha dit això, no sé què. I aquesta vinculació, no?, aquesta relació, s'aconsegueix. Però ja et dic, és molt important.
0: De fet, suposo que al llarg d'aquests 8 anys la normativa també va canviant. També, per exemple, ara veiem circulant pels carrers els patinets elèctrics, cosa que fa 8 anys doncs era impensable,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs
1: sí.
0: Ara ens està a l'ordre del dia, sí. I tot això també va implicant canvis, no?, amb la normativa.
1: Sí, ens hem adaptat nosaltres també, perquè, clar, potser fa 8 anys parlàvem de la bicicleta només,
0: sí,
1: i tal.
0: Clar.
1: O del ciclomotor, als adolescents. Ara, clar, és un tema molt, molt central, no?, els patinets. I, clar, ells també entenc que hi ha hagut molts canvis de normativa en pocs anys i que no totes les normatives que han sortit s'han entès perfectament. Llavors, el que hem intentat és anar una mica amb la llei que anava sortint, explicant els ítems que eren importants. I ara fa res, l'1 d'octubre, va entrar en vigor, doncs, l'última normativa que ja vam explicar, i el casc ja és obligatori a tota Espanya, la normativa de l'edat a 15 anys, i això, aquest curs que comencem, doncs serà un tema molt, molt central, no? Fins i tot els petits, perquè de vegades, doncs, si comencem de petits ja creixen amb tot clar.
0: I, per tant, enviar el missatge als joves, però també als pares, ara ho parlàvem ara fa un moment. De fet, s'ha programat per la setmana vinent, el dia 20, una xerrada que entenc que també va adreçada a les famílies, principalment.
1: Sí,
0: no?
1: Correcte. Així ho farem, allà al Casal Jove. Ens ho van demanar i nosaltres encantats perquè, per el que et deia, no, Ferran, el tema de que les famílies sàpiguen tot això també és molt important, perquè de vegades no sabem quin patinet hem de comprar, si aquest corre més, aquest corre menys, si s'ha de matricular, si s'ha de treure una assegurança, i el desconeixement de les famílies també de vegades, doncs, és important que puguin preguntar dubtes. La idea d'aquella xerrada serà això, posar en comú dubtes, situacions, també explicar-los nosaltres, no?, situacions que hem viscut amb joves, i que un cop això, doncs, vagi tot enllaçat família i policia.
0: Aquesta xerrada es farà en el Casal Jove,
1: sí,
0: a la plaça Alcalde Romeu, al nucli de la platja de Calafell. Per participar les famílies, com ho han de fer? Podem explicar-ho?
1: Directament es presenten allà, no s'ha d'inscriure ningú, a les 6 de la tarda.
0: 6 de la tarda.
1: I allà ens veurem i intentarem compartir tot el que sigui. Si surten més temes, també, no? Ho hem centrat en patinets elèctrics, però de vegades surten dubtes que no són de la matèria.
0: Aquestes xerrades d'educació viària ja han començat? Es preveu que comencin en breu?
1: Es preveu que comencin en breu.
0: Expliquem una miqueta el calendari i com us distribuïu al llarg de l'any.
1: Nosaltres ja, abans de començar el curs, ens reunim amb ensenyament, amb la Lluïsa, i fem una programació de tot l'any ja. Llavors proposem les dates a les escoles, ens coordinem i ja les tenim, les dates. Llavors ja comencem, al gener ja comencem amb les primeres sessions, traient aquestes xerrades que he comentat, i ja no ho deixem fins al maig. Una miqueta abans d'acabar el curs, al juny ja ho deixem tranquil·lament perquè acabin les avaluacions i tot això, però ja està tot programat i ja està en tots els centres escolars. I aquest any volem incorporar també una cosa que ja havíem fet, que són a les llars d'infants, també. Per això ja és una mica més orientat a la proximitat, no? Apropar a la policia, anem amb les llums, la furgoneta, i fa molta gràcia, també.
0: Clar, tan petitons els hi crida l'atenció, també, la figura de la policia, a més, sobretot, doncs
1: sí,
0: això.
1: Sí, és una jornada molt, molt xula.
0: Abans d'acabar, a part d'això que dèiem, no?, d'incorporar la circulació dels patinets, alguna altra novetat en aquestes xerrades que, mica en mica, aneu incorporant, Dani?
1: Doncs és una mica, sobretot, ja dic que és educació viària, tot el tema de motos, ciclomotors, però també volem introduir una miqueta més de tema de convivència, tema de respecte de les normes també que tenim a Calafell, no? Doncs, per exemple, com passejar una mascota, què hem de fer si s'escapa la mascota, el gos, tema de quan es poden portar a la platja, cosetes d'aquestes ens agradaria a poc també anar introduint dintre de les nostres possibilitats, clar. Però sí que ens ho demanen, doncs, cosetes... hi ha molts temes, Ferran. Hi ha tema de substàncies, també, que els adolescents, doncs, tenen dubtes de tot el que implica, no? I volem combinar l'educació viària, que no la volem deixar perquè és molt important, i introduir tema de valors, sobretot perquè estem veient que sí que és molt important educar des de ben petits.
0: Abans d'acabar, Dani, alguna cosa que ens haguem oblidat i que vulguis explicar sobre aquesta educació viària?
1: Jo, sobretot, vull agrair també, ara mirant 8 anys ja que portem, agrair a tots les persones que han fet possible o que fan possible cada dia això, que serien els centres educatius, professors, directors d'escola, ensenyament de l'Ajuntament, Protecció Civil, que són gent extraordinària que venen sempre a ajudar i a estar en el circuit amb els nens, bombers també que venen al teatre, doncs tota la gent i famílies, òbviament, no? que s'impliquen i que gràcies a això doncs, el projecte segueix i arriba la gent i és molt gratificant.
0: Doncs recordeu aquesta xerrada sobre educació viària aquest dimarts dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda en el Casal Jove de Calafell Platja. El Dani Galán és el sergent cap de l'àrea de trànsit de la policia local de Calafell. Gràcies, Dani.
1: Gràcies a tu.
0: És la propera.
1: Gràcies.

0: acabem d'escoltar una de les novetats musicals de la setmana, que acabem d'incorporar aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv, i també a la nostra selecció musical del Calafell Matí. La cançó Expensive Taste és una de les propostes de la cantant Georgia Meek. I així es fa dir artísticament Meek. M-E-E-K. Doncs si no coneixíem res anteriorment d'aquesta cantant, doncs ara sí, ja la pots escoltar aquí a la nostra programació. 11-19 minuts, camí del punt de dos quarts, i avui dijous tenim l'espai de les històries de la música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Tot seguit, la màquina del temps, el top 5 amb l'Albert Gómez, i abans d'arribar al final, abans de la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.
0: Vinga, anem cap a Alemanya. Ja tenim nova cançó de Purple Disco Machine. La nova proposta, amb Mick, concretament, és aquesta Test My Luck, que escoltes ara.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Dos minuts i mig, arribem al punt de dos quarts de 12.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Doncs vinga, l'abans informatiu amb els titulars d'aquest dijous, avui 15 d'octubre de 2026, amb la Mireia Romaguera endavant. Molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. Pla de xoc contra la pobresa. Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del Pla de xoc contra la pobresa. Als informatius parlarem de l'estació de tren de Segur de Calafell, que ja ha estrenat el bici tancat. Penedès contra el càncer està duent a terme el projecte de Tiramar per prevenir el limfedema. Es diu Arquivida. S'ha inaugurat a Calafell i promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en menys de 80 dies. Ja es poden comprar les entrades. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. Serà a partir del 2027. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges intenses i una davallada amb l'arribada ja gairebé de l'hivern a Catalunya i al Baix Penedès. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, som a dijous, i ja sabeu que cada setmana a partir d'aquesta hora engeguem una nova edició de les Històries de la Música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Què tal? Molt bon dia, senyors, que ens heu preparat per al dia d'avui.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia a tothom. Estem molt contents de ser aquí.
2: Bon dia, Ferran, i bon dia també a tots els oients. Doncs sí, com diu l'Ignasi, un cop més, aquí estem.
1: Ja ha passat una setmana.
2: Sí, ha passat una setmana, ja, sí.
1: Molt bé. I a veure, què toca fer avui, Xavier?
2: Doncs mira, el capítol de la setmana passada, si recordeu, el vàrem dedicar a repassar la vida i obra de Dolly Parton.
1: Sí.
2: I abans d'iniciar un nou fil d'una certa durada, farem la comparativa d'aquells èxits que van arribar al primer lloc del Billboard 100 nord-americà i també dels 40 principals espanyols.
1: Exactament, estem recuperant aquell vell hàbit d'anar repassant els èxits de tant en tant. Avui toca repassar els de l'any 1975. I ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. Comencem a oferir-vos una selecció d'algunes de les que van encapçalar el Billboard tan sols una setmana.
2: I serà només una selecció, perquè aquell any 1975 va ser un total de 17 cantants diferents els que van mantenir-se una única setmana en la primera posició del Billboard.
1: Sí, que hi va haver moviment, eh?
2: Exacte,
1: 17,
2: sí.
1: Carai, déu-n'hi-do.
2: Mira, la primera que hem triat, sí, és la versió que d'un clàssic de 1961...
1: Que van versionar posteriorment.
2: Sí,
1: com es titulava?
2: Doncs mira, es titulava Please, Mr. Postman.
1: Som-hi.

0: Doncs això, comencem amb la versió que The Carpenters van fer del clàssic Please, Mr. Postman. L'any 1961 va ser el primer número 1 de la productora Motown amb les veus, llavors, en aquell moment, de The Marvelettes.
1: Sí, però ara bé, The Carpenters, que era el duet format pels germans Karen i Richard Carpenter, no va ser aquest el seu únic número 1. Va ser el tercer, però això sí, l'últim.
0: Vaja.

0: Amb el tema Listen to What the Man Said, The Wings, i amb Paul McCartney i la seva dona, Linda, van assolir la primera posició del Billboard per tercera vegada, consolidant-se així com l'èxit personal de l'ex-Beatle posteriorment a la desintegració del grup del Liverpool.
1: Un dels trets característics d'aquesta cançó és l'acompanyament de saxo, que s'intercala amb les parts en text i que també executa un solo a mitja cançó. I també un altre de molt suau al final.
0: Molt bé.

0: I passem ara a los 40 principales, on trobem a Lolita, la filla de Lola, amb el seu tema de debut i gràcies al qual es va passar una setmana encapçalant la llista de vendes espanyola.
1: La cançó tenia les característiques dels èxits del pop espanyol de mitjans de la dècada dels 70. Això segur que va influir en el seu èxit, però no menys que el cognom Lolita, filla de la Lola Flores, com deia l'Ignasi, i que llavors tenia només 17 anys la noia.
0: Mira, que joveneta.

0: Doncs bé, una altra de les peces que aquell any van tenir una fugaç estança encapçalant los 40 principales va ser aquesta, Que no soy yo, de Joan Baptista Humet.
1: El cantant valencià va alternar els temes en valencià i castellà, sobretot a l'inici de la seva carrera, que se'l va enquadrar dins del moviment de la nova cançó. Més endavant va entrar en les corrents melòdiques del pop, on, tot i no tenir un gran èxit en vendes, es va fer un nom de prestigi dintre de la cançó d'autor.

0: també una setmana al davant de los 40 principales s'hi va estar Manolo Sanlúcar amb aquesta peça instrumental titulada Caballo Negro.
1: D'alguna manera, Manolo Sanlúcar va aprofitar el camí que Paco de Lucía havia obert uns anys abans amb títols com Entre dos aguas, per exemple.
0: Sí, ara bé, així com Paco de Lucía es va moure en àmbits propers al jazz, Sanlúcar es va acostar a les obres simfòniques, sent l'autor de diverses obres, entre les quals Caballo Negro n'era un clar precedent.

0: El brasiler Morris Albert el podem incloure a la llista de One Hit Wonders, perquè Feelings, o la versió en castellà que ell mateix va publicar, són el seu únic gran èxit internacional.
1: Doncs la seva pròpia adaptació al castellà en va augmentar notablement les vendes, especialment, clar, en el mercat hispanoamericà, i el va fer entrar a la llista de los 40 principales, on s'hi va estar una setmana a la primera posició.

0: Tornem ara al Billboard americà i escoltem a LaBelle, el grup de funk rock format per la mateixa Patti LaBelle, acompanyada pel duet Blue Velvet, i que a finals de l'any 1974 van publicar aquesta cançó titulada Lady Marmalade, que es va mantenir en el número 1 durant també una setmana.
1: En moltes ocasions es confon el títol d'aquest tema amb la lletra de la tornada en francès, aquest famosíssim Voulez-vous coucher avec moi ce soir.
0: I tant que sí.
1: És a dir, vols anar al llit amb mi aquesta nit?
0: Bueno.
1: No parlo amb tu.
0: Ah, vale, perdona. No.
1: Aquest títol és, evidentment, una claríssima proposició de caràcter sexual.
0: I això no deixa de ser sorprenent, tot tenint en compte que en forces altres ocasions hem comentat, ja que la censura dels Estats Units havia prohibit lletres molt menys explícites que no pas aquesta.
1: I tant, sempre filaven molt prim. Però en aquesta ocasió potser tot plegat va ser degut a que no sabien francès. I no ho diem, no ho diem fent la brometa.
0: No, és veritat.
1: No,
0: és
1: la mateixa Patti LaBelle va admetre en una entrevista que al principi ella no sabia exactament què estava dient en aquella part de la lletra que estava escrita en francès.
0: Veus?
1: Ah, mira.

0: Amb Eagles obrim l'apartat d'aquells artistes que van mantenir-se dues setmanes en la primera posició a Billboard.
1: Ells ho van aconseguir gràcies a dos temes. Best of My Life, en primer lloc, i aquesta que estem escoltant, One of These Nights.
0: Amb ella també van arribar al primer lloc de los 40 principales, eh? Ah. On s'hi van estar, com en el Billboard, també una única setmana.

0: Denver va acumular dues setmanes de permanència amb dos temes diferents. El primer va ser Thank God I'm a Country Boy. I el segon, aquest que estem escoltant, I'm Sorry.
1: Tots dos eren molt fidels a l'estil country pop que el caracteritzava i que havia consolidat 4 anys abans amb el seu gran èxit internacional Take Me Home, Country Roads.

0: També van ser dues les setmanes que David Bowie va estar-se en la primera posició. Ara bé, en el seu cas, amb una única cançó, Fame, que va ser el seu primer número 1 al Billboard.
1: Aquest tema va tenir origen a partir d'una improvisació a l'estudi de gravació amb en John Lennon, qui finalment hi va portar també veus i guitarra.
0: Fixa't.

0: Fem un salt per sobre de l'Atlàntic i ara escoltem els madrilenys Barrabàs, que i amb ells iniciem la llista de grups que es van passar dues setmanes encapçalant els 40 principals. Ells ho van fer amb Hijack, un tema disco que també va arribar als Estats Units, fixa't.
1: Allà als Estats Units, a part del Billboard, tenen altres llistes especialitzades, en estils concrets.
0: Sí.
1: Com la llista Billboard Dance, que Barrabàs va encapçalar gràcies a Hijack.
0: Carai!
1: Sí, sí, tot un èxit per un grup espanyol en aquell mercat.
0: I tant!

0: Mocedades va explotar el seu estil de coral clàssica a partir de la seva participació a Eurovisió l'any 1973 amb el mític Eres tu. En aquest cas va ser amb el tema titulat Secretària, que van situar-se dues setmanes en la primera posició de los 40 principales.
1: I es tracta d'un tema amb una lletra que retrata la complicitat i dedicació al cap d'algunes secretàries, sense arribar a ser una crítica al món laboral femení, sinó que ho tracta d'una forma gairebé, diríem que, benevolent.
0: Sí.

0: També van ser dues les setmanes que Daniel Vázquez va mantenir-se en el primer lloc amb Vete, Vete, un tema que és un bon exemple de l'estil de balada romàntica que triomfava a mitjans de la dècada dels 70.
1: En general, eren melodies senzilles amb tornades fàcils de seguir, com aquest Vete, Vete, Vete, d'aquesta, i amb un ritme apropiat per fer sortir les parelles a ballar a la pista.
0: Correcte.

0: I ara, a continuació, els dos temes més que van situar-se dues setmanes en la primera posició del Billboard. En primer lloc tenim a Glen Campbell, amb aquesta Rhinestone Cowboy, amb què també va encapçalar la llista de country. Allò que dèiem que hi ha diverses llistes,
1: diverses llistes dintre
0: doncs,
1: el mateix.
0: La de country també la va encapçalar.
1: Molt bé, molt bé. I acabarem el capítol d'avui amb un altre tema d'aquells que complien les pistes de balls de l'època, amb Gift Talking, dels germans Gift.
0: Hombre...

0: Els Bee Gees, amb Jive Talking, van donar un gir a la seva carrera, introduint sons, funk i una base rítmica molt més marcada que fins aleshores.
1: I a partir d'aquell moment van iniciar un camí que els va acabar portant a Saturday Night Fever, que l'any 1978 es va també situar en el primer lloc del Billboard.
0: Sí, i l'àlbum s'hi va estar, atenció, 24 setmanes consecutives. Però d'això en parlarem quan repassem els èxits d'aquell any, del 78. Sí. I això no serà fins d'aquí unes setmanes.
1: Sí, avui no toca això encara.
0: No, senyor, no. Tens raó. Vinga.
1: Doncs mentrestant us deixem amb aquest Jive Talking fins la setmana que ve, que tornarem amb un tema nou per explicar-vos les històries que hi trobem al seu voltant.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que, com tu, estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: amb Qui estaràs? Així es titula la nova cançó, la nova col·laboració de Ginestar, que arriben amb els Nil, amb el Nil Moliner, per arribar justament a les 12 del migdia amb 2 minuts aquí a Calafell Ràdio.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
0: Moment de posar en marxa la màquina del temps. Cada divendres en el 107.9 de la FM, Calafell Ràdio, a partir de les 8 del vespre, engeguem la màquina del temps amb l'Albert Gómez, que ens porta la millor música del pop, del rock i èxits ballables dels anys 80 i 90. I els dijous, aquí en el Calafell Matí, també engeguem la màquina del temps amb el Top 5, amb el Top 5, que ens prepara amb els grans èxits l'Albert Gómez. Albert, molt bon dia.
2: Què tal, com esteu? Bon dia, Ferran, bon dia, oients del Calafell Matí, de Calafell Ràdio. Un dijous més, avui dia 15 d'octubre d'aquest 2026. Posem en marxa el top.

Avui un top 5 especial, en aquest cas, especial remixes. I és que hi ha temes dels 80, 90 i 2000 que val la pena escoltar en format de remescla com aquest Leire del duet Mojo amb el remix de Sea Merles. Hem escoltat el número 5 i, evidentment, ara el número 4.

cançó fusionant el funk amb el rap, fent servir la famosa línia de baix del tema Ain't No Stopping Us Now de McFadden a Whitehead. La música de Pino Daggio amb Macuana Idea, en aquest cas el remix de Fab 2M, Nur Disco, el número 4 en aquest Top 5 aquí al Calabar.

Seguim amb música a disco amb el nostre número 3 en aquest Top 5 al Calafell Matí, Situation dels Yazoo. De nou, Fab2M Remixes, una de les cançons que directament ens convida a la pista de ball amb un dels temes imprescindibles dels 80, adaptat als nous temps. Avui en aquest especial Top 5, especial Remixes, eh? De tant en tant anirem deixant caure aquesta mena de top aquí al Calafell Matí.

coneixes des de la perfecció, des de la pel·lícula Caça Fantasmes, eh? Ghostbusters, de Ray Parker Jr., remix de 54, és el nostre número 2 en aquest Top 5 al Calafell Matí d'avui dijous.

0: Merescudíssim número 1 en aquest Top 5 al Calafell Matí amb una de les icòniques cançons del primer senzill del tercer àlbum d'estudi de Bon Jovi, Slippery When Wet, publicat el juliol del 86. Una de les cançons que va ser escrita per John Bon Jovi, Richie Sambora i Desmond Child, convertint-se en aquest cas de forma molt ràpida en el primer tema de la banda en aconseguir el lloc número 1 a la llista Billboard Hot 1000. You Give Me Love, A Bad Name, número 1 en aquest Top 5 al Calafell Matí. Sí, senyor. A més, la inspiració d'aquest tema, John Bon Jovi va escriure aquest tema basant-se en una relació d'aquells anys amb l'actriu Diane Lane, descrivint de forma, bueno, dramàtica a una dona que feia patir intensament el seu amant. Doncs bé, oients del Calafell Matí, Ferran, gràcies un dijous més. Demà recordar-vos que us espero puntuals a partir de les 8 i fins a les 9 amb la màquina del temps aquí a Calafell Ràdio. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dijous.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb

0: Així sona Avalan, és una de les noves propostes que incorporem també a la nostra selecció musical. For Nothing és la peça que acabes d'escoltar aquí a Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Tenim música de l'actualitat, música força recent, però també clàssics. Cançons que formen part de la història de la música, moment d'escoltar, de connectar amb la cançó famous de Nathan Shakes aquí en el Calafell Matí.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Boquer.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i arribem al punt de 1:15. De quina horeta engega l'edició migdia de l'informatiu de Calafell Ràdio amb la Mireia Romaguera, amb l'actualitat més propera. Moment de conèixer els titulars del dia. Mireia, endavant. Molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia. Pla de xoc contra la pobresa. Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament està reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del Pla de xoc contra la pobresa. Als informatius parlarem de l'estació de tren de Segur de Calafell, que ja ha estrenat el bici tancat. Penedès contra el càncer està duent a terme el projecte de Tiramar per prevenir el limfedema. Es diu Arquivida. S'ha inaugurat a Calafell i promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en menys de 80 dies. Ja es poden comprar les entrades. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. Serà a partir del 2027. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges intenses i una davallada amb l'arribada ja gairebé de l'hivern a Catalunya i al Baix Penedès. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: m'agrada tot el que fan els Imagine Dragons, però a més també m'agrada tot el que fa Kygo, el DJ productor, que a més combinant doncs, aquestes dues propostes, Kygo i Imagine Dragons, té cançons tan guapes com aquesta, que quan va caure a les meves mans jo vaig dir això m'encanta, això m'agrada molt i molt. Stars Will Align. Les estels, les estrelles s'alinearan. Així sona aquesta cançó amb Kygo i amb els Imagine Dragons.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Tenim propostes musicals, però també tenim propostes de l'agenda cultural. Ara mateix que passen 5 minuts del punt de 2:15, en el tram final del programa, anem a l'agenda del web municipal calafell.cat per conèixer el que s'ha programat per als pròxims dies. I recordem que estan en marxa fins al dia 18 d'octubre. Fins aquest pròxim diumenge, les jornades als tastets d'arrossos aquí a la comarca del Baix Penedès són jornades gastronòmiques amb restaurants a Calafell i assegut a Calafell. Per exemple, a Calafell tenim l'hotel Boticacua, el restaurant 4R Miramar, el Rei Pescador, Boho Beach, el restaurant L'Àncora, el restaurant Meridiano, la Mar de Fons, el càtering Eusebio, el restaurant Masia de la Platja, però també assegut a Calafell, el restaurant Mediterrani, el Sirocco Port de Segó, el petit bistró de la Maria Herrera, la tavernita de l'Anella i el gastrobar Sal i Pebre. Doncs són jornades que combinen, això. Aquests tastets de l'arròs, que, com dèiem, s'allarguen fins aquest pròxim diumenge, dia 18 d'octubre. Parlem ara de les xerrades per famílies sobre patinets elèctrics i una guia pràctica per famílies. Ens ho deia avui el sergent de trànsit de la policia local de Calafell, en Dani Galán. Serà el pròxim dimarts, dia 20 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, una xerrada al Casal Jove de Calafell. Una sessió adreçada a famílies sobre la compra segura, la normativa, la responsabilitat i els riscos associats a l'ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Es donaran consells pràctics per fomentar una mobilitat segura i responsable entre els adolescents. Recordeu, aquesta xerrada es farà el dimarts vinent, 20 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Casal Jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu, sense número, de Calafell Platja. I anem ara al dijous, dia 22, perquè a partir de les 10 del matí, al Casal Jove de Segó, es farà un escape room laboral. És un taller de vivència, un taller vivencial i dinàmic que permet als i les joves experimentar en primera persona com funcionen les dinàmiques en la selecció grupal a través del joc i el treball en equip. Es treballa el desenvolupament d'habilitats com la comunicació, la resolució de conflictes, el treball en equip i el control emocional, així com la comprensió del funcionament dels processos de selecció i també les estratègies per afrontar-los amb èxit. Atenció, perquè hi ha un període d'inscripció i també d'informació. Ho trobareu en línia joventut.calafell.cat, joventut.calafell.cat, o presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà. També podeu fer les inscripcions a través dels formularis en paper que trobareu al Casal Jove. Es prioritzaran els joves entre 12 i 35 anys. És un escape room laboral. Entenem que es prioritzaran a partir de 16 anys i fins als 35, que és el període laboral de les persones i d'aquests joves. Escape Room Laboral, al Casal Jove de Segó. Serà el dijous, dia 22 d'octubre, entre les 10 del matí i la 1 del migdia, per a joves entre 16 i 35 anys, ara sí. I molta atenció, perquè entrem en període de Halloween i arriba el passatge del terror, Horror Cinema. Del 23 d'octubre fins al 1 de novembre, entre les 11 del matí i les 10 de la nit, en el Centre Cívic Cinema Iris. Per exemple, el 24, 25 i 31 d'octubre i el 1 de novembre, entre les 11 del matí i les 2 del migdia i entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I el 23 i el 30 d'octubre, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Venda d'entrades a partir del 22 d'octubre en el Centre Cívic Cinema Iris. Podeu aconseguir un 2x1 presentant un flyer i un val de compra recent d'un comerç de Calafell. Ens torna aquest passatge de l'horror, del terror per Halloween en el Centre Cívic Cinema Iris. Tot això engega el dia 23 d'octubre, que serà divendres vinent. Doncs ja el tenim aquí, el Halloween a Calafell, també, aquest ja habitual passatge del terror en el Cinema Iris. I també us volem parlar del passatge del terror de Mas Romeu 2026. Arriba el dia 24, dissabte, dia 24 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 de la nit. El preu és de 4 euros a la piscina de Mas Romeu, al carrer Pep Ventura, número 6. Organitza Muntanya Mas Romeu, Associació de Veïns. No us ho perdeu, recordeu, serà el dissabte 24 d'octubre a partir de les 7 de la tarda a la piscina de Mas Romeu, passatge del terror Mas Romeu 2026. I també parlem de la 8a edició de la Cursa de la Dona. Es celebrarà el diumenge dia 25 a partir de 8:45 del matí. Recordeu que a partir de 10:45, escalfament amb zumba, i a les 11 la cursa i caminada no competitiva de 4 quilòmetres per totes les edats. Inscripcions amb el donatiu de 10 euros, que es destina íntegrament a la Fundació Amic Joan Petit amb nens amb càncer. Podeu fer la donació i la inscripció a athleticevents.net. athleticevents.net. Hi haurà una samarreta de regal i avituallament per tots els participants. La recollida de dorsals i samarretes es realitzarà a la regidoria d'Esports de dilluns 19 fins al divendres dia 23 d'octubre entre les 9 del matí i les 2 del migdia. No recordeu la 8a cursa de la dona amb inscripcions obertes últims dies. No deixeu d'apuntar-vos-hi. I aquesta és l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquests pròxims dies al municipi de Calafell. Hem arribat a les 12:41.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

És la Kelly Clarkson. Va sorgir d'un talent show, l'American Idol, i des de llavors no ha parat. Fins i tot fa de presentadora a la televisió nord-americana. També té cançons tan xules, guapes com aquesta, Stronger, But Doesn't Kill You. Amb la Kelly Clarkson arribem a 3:15. Fem una aturada, l'última pausa publicitària, i tornem de seguida. Això és Calafell Ràdio, és el Calafell Matí. Avui, com sempre, fins la una. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

després de la sortida d'Operación Triunfo, va publicar Estrellas, després Inigualable, i ara torna a Mort de Pel·lícula. És la més nova del Max Navarro. A més, està aquí en concert amb la cadena Dial a Calafell i vam tenir l'oportunitat de parlar una estoneta amb ell i saludar-lo. 9 minuts, arribem a la 1 en punt del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous. Vinga, va, ànims, que va passant la setmana. Per aquells que tenim festa el cap de setmana, doncs ja queda menys, eh? Demà divendres i ja ho tenim això superat. Vinga, salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Demà divendres tornem a estar aquí entre les 9 i la 1 per compartir 4 horetes de ràdio en directe amb actualitat, entreteniment i sempre bona música. Marxem amb cançons per apropar-nos a la 1, perquè a la 1 tenim selecció de música en català, en la nostra llengua. I per apropar-nos a la 1, Marc Meló amb Jonas Brothers. El Live Before You Love Me, que tant ens agrada amb això. Et diem adeu. Gràcies, com sempre, per la confiança. Demà més, i potser qui sap millor.

0: respiravo e tornata a secco macchina. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 15 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Parlem del pla de xoc contra la pobresa, perquè Calafell ha estat premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del pla de xoc contra la pobresa. En parlem d'aquí a uns minuts. Tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars.

0: L'estació de tren de Segur de Calafell estrena Visitancat. En parlarem d'aquí a uns minuts. Penedès contra el càncer impulsa un projecte de tiramar per prevenir el limfedema. La iniciativa es diu Arquivida. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en 80 dies. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges i una davallada al Baix Penedès i també a Catalunya. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Parlem del pla de xoc contra la pobresa, perquè Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament de Calafell ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del pla de xoc contra la pobresa. Aquest reconeixement posa en valor la feina impulsada des del municipi per fer front a situacions de vulnerabilitat i avançar cap a una societat més justa i amb més oportunitats per a tothom. Aquesta distinció, atorgada a través del Banc de Bones Pràctiques dels governs locals, posa en valor l'estratègia del municipi de Calafell per combatre situacions de vulnerabilitat de manera integral. Se centra en oferir una empenta temporal a persones que poden normalitzar la seva situació i exigeix un compromís actiu i real de superació per part dels beneficiaris. Més enllà d'otorgar ajudes econòmiques, actua com a dinamització d'orientació i també contractació. El pla actua a l'àmbit de la millora d'accés a l'habitatge, el suport educatiu i la inclusió mitjançant activitats d'oci i també esportives. El programa compta amb un pressupost anual aproximadament d'uns 56.000 euros provinents íntegrament dels fons de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ha estat reconegut i premiat amb les bones pràctiques socials.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit local. L'Ajuntament de Calafell ha anunciat que ja es pot fer servir el Visitancat, que s'ha instal·lat al davant de l'estació de tren a Segur de Calafell, a la plaça Lola Boronat. Es tracta d'un espai pensat per deixar de forma segura les bicicletes i que està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El Visitancat té una capacitat per 58 bicicletes i per fer-lo servir es necessita l'aplicació gratuïta parkingverde.com. Des del consistori calafellenc s'ha explicat que les bicicletes s'han de deixar encadenades i recorden que només es pot utilitzar una plaça per bicicleta. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables consecutius i no es poden reservar les places. Per qualsevol incidència es pot trucar un número de telèfon. És el 673-692-043.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies. A Penedès contra el càncer ha posat en marxa el projecte Arquivida, una iniciativa de tiramar adreçada a persones amb càncer de mama que vol contribuir a prevenir el limfedema i millorar la qualitat de vida de les participants. La inauguració es va celebrar el 7 d'octubre a l'Escarnosa de Calafell, un espai on es desenvolupen aquestes sessions de tiramar. Escoltem a la presidenta de l'associació Penedès contra el càncer.
2: Sí, aquest, diguéssim, aquest esport no només beneficia a les persones afectades de càncer en el sentit físic, sinó que també en la part emocional, perquè fent aquest esport requereix una concentració, també et trobes amb altres companyes, comparteixen, passes una estona al marge de la malaltia, i això és important quan patim aquesta malaltia.
0: L'acte va reunir representants institucionals, professionals sanitaris, esportistes i entitats col·laboradores vinculades al projecte. La iniciativa combina la pràctica esportiva adaptada amb l'acompanyament i la creació de xarxa entre les persones que han passat o estan passant actualment per un procés oncològic. De fet, doncs, aquest projecte neix amb la voluntat d'oferir una activitat que uneix salut, benestar i suport personal. Arc i Vida és molt més que tirar marc. És donar eines, crear xarxa i acompanyar les persones perquè recuperin la confiança en si mateixes i mirin endavant amb il·lusió. El cirurgià oncòleg especialitzat en càncer de mama Santos López ha destacat que els beneficis de l'activitat física durant i després del tractament oncològic són molt importants. Diversos estudis relacionen la pràctica regular d'exercici amb una reducció del risc de recaiguda en determinats tipus de càncer i amb una millora de la supervivència. El doctor també va assenyalar que el tir a mar permet treballar de manera progressiva l'extremitat superior, inclòs el braç intervingut, quirúrgicament, sempre que l'activitat s'adapti a les necessitats de cada participant i es dugui a terme amb la supervisió professional adequada. El limfedema és una possible complicació associada a alguns tractaments del càncer de mama, especialment quan s'han extret ganglis limfàtics o s'han afectat les vies de drenatge limfàtic. Pot provocar inflor al braç i altres molèsties, i la prevenció i el control requereixen un abordatge individualitzat. A la inauguració també hi va participar Maria Pitar, que és esportista d'alt nivell, integrant de la selecció espanyola de tir a mar de camp, campiona d'Espanya en diverses ocasions i medallista internacional. El Club de Tir a Mar Baix Penedès és l'encarregat de l'acompanyament tècnic i esportiu d'aquestes sessions. Escoltem les valoracions d'algunes de les participants que han parlat pels micròfons de Calafell Ràdio i han explicat la seva situació actual.
3: Altres tres càncers diferents, un de tiroides que em va deixar bastant tocada, un altre, he tingut un melanoma a la cama i després he patit el càncer d'endometri, o sigui, tinc altres col·leccions que diem nosaltres, però bueno, tant se val perquè és una malaltia que afecta tot el cos i sobretot a nivell emocional és molt dura i necessites molt recolzament per part del teu entorn. Aleshores, pues això, trobar companys i companyes que t'entenen mínimament. Però bueno, el càncer de mama, sí que és veritat que en molts tipus de càncers ens treuen molts ganglis limfàtics, que són molt importants per fer aquest recorregut d'aquesta limfa en el cos, que és com una neteja. Aleshores, jo concretament estic afectada a les cames, més que perquè els meus càncers són de cintura en avall, però jo diria que el tir amb arc a tothom li pot agradar, perquè ens convida a la concentració, ens convida a el que deien elles, no? la participació, i a partir d'aquí pues, que tothom s'animi a provar-ho.
0: Penedès contra el càncer ha agraït el suport de la Fundació PINAE, que a través de la convocatòria d'impuls pel territori ha contribuït a finançar l'adquisició del material necessari per posar en marxa l'activitat. L'entitat també ha reconegut la implicació del doctor Santos López, Maria Pitarch i el Club de Tiramarc Baix Penedès. Les sessions es fan a l'Escarnosa de Calafell i combinen la pràctica progressiva del tiramarc amb l'acompanyament tècnic necessari per adaptar els exercicis a les participants. A Arc i Vida, Penedès contra el càncer amplia així les seves accions de promoció de la salut i l'acompanyament a les persones afectades de càncer de mama, incorporant l'activitat física com una eina per afavorir el benestar i la recuperació de la confiança personal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem avançat en els titulars. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre un espectacle familiar, La Volta al Món, en menys de 80 dies. una proposta plena d'aventures i d'imaginació per gaudir un dia en família. Serà a les 6 de la tarda, recordem el 26 d'octubre, al Teatre Joan Colet de Calafell. Les entrades es poden adquirir a la xarxa calafell.fila12.cat. Repetim, la xarxa calafell.fila12.cat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha aprovat en un ple extraordinari i urgent la taxa reguladora del servei de recollida de residus pel pròxim 2027. L'ordenança manté la referència de la grandària dels habitatges per establir el cost que cal pagar, però introdueix un nou criteri que diferencia els que participen en el nou sistema de recollida selectiva i els que no. De fet, s'ha explicat que és molt important que aquells veïns hagin recollit la targeta per als contenidors intel·ligents o els cubells pel porta a porta. Aquests mantindran un cost gairebé similar al que ja tenen. Així, per un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats, el cost de la taxa serà de 158,90 euros, el que suposa un descens d'uns 40 cèntims respecte al que han pagat aquest 2026. En canvi, els veïns que no hagin recollit la targeta o els cubells per un pis de les mateixes dimensions pagaran 258,40 euros amb un increment de gairebé un 40%. Els barris del Vendrell, on encara es funciona amb contenidors oberts, com els del centre del Vendrell, es mantindran les quotes del 2026. S'explica que aquest és un primer pas per aplicar un preu variable al 2028 en funció de l'ús que es faci de la fracció orgànica. La taxa s'ha aprovat de forma inicial amb els vots a favor de l'equip de govern, mentre que l'oposició ha votat en bloc en contra. Els diferents grups municipals de l'oposició han criticat que es mantingui el criteri de la mida dels habitatges per establir el cost. Alhora, s'ha preguntat si l'increment del contracte que s'ha sol·licitat els últims dies a l'empresa està recollit en càlculs de la nova taxa. El cost del servei al pròxim 2027 serà de 8,7 milions d'euros al Vendrell.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim amb notícies de la comarca. L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha renovat els mecanismes de les campanes del rellotge per garantir-ne el funcionament. Els treballs realitzats els dies 6 i 7 d'octubre han permès solucionar l'avaria que afectava el sistema encarregat de marcar els quarts i les hores. La intervenció ha consistit en la substitució dels martells de les dues campanes que estaven avariats i havien quedat obsolets, fet que n'impedia la reparació. També s'ha instal·lat una nova centraleta de control equipada amb una antena GPS. El nou sistema gestiona el toc dels quarts i les hores, la seva repetició, el funcionament del rellotge i la il·luminació de les esferes. La tecnologia GPS permet millorar la precisió horària i la sincronització dels diferents mecanismes. L'actuació ha tingut un cost de 6.000 euros i, segons l'Ajuntament de l'Arboç, permet garantir el bon funcionament i la preservació d'un element emblemàtic de l'Arboç, estretament vinculat a la vida quotidiana d'aquest municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I atenció, perquè l'estabilitat atmosfèrica que ha dominat durant la setmana té els dies comptats. Els models meteorològics d'agències com el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, adverteixen de la formació d'un sistema d'inestabilitat que ha de ple amb la façana mediterrània a partir d'aquest dissabte 17 d'octubre. El canvi posarà fi a l'ambient suau i obrirà la porta a un episodi clarament tardorenc. El desplaçament d'un anticicló cap a les Illes Britàniques facilitarà l'entrada de borrasques i vents marítims molt humits cap a territori català. Els xàfecs s'estendran de manera generalitzada per diferents comarques com Tarragona, Barcelona i Lleida. La temperatura de l'aigua del mar, encara elevada, actuarà com a combustible, fet que pot reactivar les tempestes i fer-les localment fortes o torrencials a la línia del litoral i prelitoral. El descens tèrmic començarà a notar-se ja dissabte, però es consolidarà de cara a diumenge i dilluns. Les temperatures màximes cauran de forma notable, quedant fins i tot una mica per sota de la mitjana climàtica habitual. Caldrà treure de sobre les jaquetes i la roba d'abric. La comarca del Baix Penedès es troba en un dels sectors de major exposició. Davant d'aquest tipus de temporals marítims, els vents de llevant empenyaran les bandes plujoses directament a municipis com Calafell, el Vendrell o Cunit. Segons els pronòstics actuals del Meteocat, dissabte a la tarda la probabilitat de pluja augmentarà de forma clara i diumenge serà la jornada més crítica, amb un risc molt elevat de precipitacions persistents i xàfecs acompanyats de tempesta. El desplom tèrmic al Baix Penedès es traduirà en màximes que amb prou feines superaran els 16 graus de cara a diumenge, contrastant fortament amb els 25-27 graus registrats aquesta setmana. Tenint en compte la vulnerabilitat del sol pels episodis viscuts a l'inici del mes, no es descarten acumulacions d'aigua locals o alteracions en el cabal de rieres, de manera que es recomana fer un seguiment dels consells i alertes de Protecció Civil a mesura que s'apropi el cap de setmana.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Com ja va passar a l'agost, l'índex de preus al consum, l'IPC, ha tornat a pujar 6 dècimes durant el mes de setembre a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons les dates fetes públiques per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC s'ha situat en un 5% interanual, mentre que la variació mensual s'ha frenat en un 0,1%. Els productes que més s'han encarit respecte de l'any passat són el transport, amb un 10,2% d'increment de preus anual, i l'habitatge i els subministraments de llum, aigua i gas, en què els preus s'han incrementat un 8,5%. En comparació amb el mes d'agost, la roba i el calçat, amb un IPC del 4,8%, són els productes en què més s'ha pujat el preu. Respecte al mes d'agost, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'IPC s'ha reduït en sector com la informació i les comunicacions i les activitats recreatives i d'oci, així com la restauració i les cures personals i els serveis. En comparació amb el mes de setembre de l'any 2025, no hi ha cap sector en què no hagin incrementat els preus de consum. Els aliments i les begudes alcohòliques continuen encarint-se un 2,9% i un 2,4% respectivament. En conseqüència, també el servei de restauració té uns preus al consum un 5,7% més cars que fa un any. La informació i les comunicacions i les activitats recreatives són un 3,2% més cares que el 2025, l'ensenyament un 2,6%, les assegurances i els serveis financers amb un 3,8%, les cures i altres serveis diversos un 3,5%. Els increments a les comarques tarragonines i ebrenques són mig punt superior als de la mitjana de Catalunya, on l'IPC ha pujat 5 dècimes al setembre i es situa en el 4,5% interanual.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El malestar emocional i l'augment del vapeig són dos dels principals reptes que afronta la salut dels adolescents a Tarragona. Així ho constata l'enquesta de condicions de vida dels adolescents de Tarragona 2025, que revela que el 29,2% dels joves presenta malestar emocional, mentre que el percentatge d'adolescents que ha vapejat durant els darrers 30 dies s'ha enfilat al 22,6%. La Conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili han presentat els resultats de la cinquena edició d'aquest estudi, que permet analitzar l'evolució dels hàbits i les condicions de vida dels adolescents. En total, les cinc edicions celebrades entre el 2015 i el 2025 s'han recollit 8.647 respostes de joves d'entre 14 i 19 anys dels centres educatius de secundària del Camp de Tarragona. S'ha destacat la importància de transformar les dades en mesures concretes. De fet, l'enquesta és una eina del Pla Local de Salut que permet adaptar les polítiques de prevenció a les necessitats detectades. El catedràtic de Sociologia de la URB i director social Àngel Ha assenyalat que Tarragona és una de les poques ciutats de l'Estat que duen a terme una enquesta d'aquestes característiques per conèixer les condicions de vida dels adolescents. L'evolució dels consums presenta diferències importants segons la substància. Entre els adolescents que declaren haver-ne consumit durant els 30 dies previs a l'enquesta, el consum d'alcohol ha baixat del 47,7% el 2015 al 37,9% aquest passat 2025. El tabac també registra una davallada significativa, del 27 a l'11,1% en el mateix període. Pel que fa al cannabis, el percentatge es situa en el 4,6% al 2025, davant del 15,2% del 2021. La borratxera també ha disminuït respecte al 2015 del 19,8% al 17,5%, tot i que ha experimentat variacions al llarg dels anys. La tendència és ben diferent en el cas de les cigarretes electròniques. El percentatge d'adolescents que ha vapejat durant els darrers 30 dies ha passat del 4,2% el 2015 al 22,6% el 2025. Una evolució que posa de manifest la necessitat d'adaptar les estratègies de prevenció a aquests nous hàbits de consum. Un dels resultats més destacats de l'enquesta és l'augment del malestar emocional. El 2025 aquest indicador afecta el 29,2% dels adolescents, el percentatge més elevat de tota la sèrie. La xifra ha crescut des del 26,6% del 2023. Les diferències entre nois i noies són especialment significatives. El malestar emocional afecta el 43,8% de les noies davant del 15,1% dels nois. Entre les noies, a més, l'indicador ha augmentat del 38% el 2023 al 43,8% el 2025. L'enquesta també destaca desigualtats entre altres àmbits relacionats amb el benestar i la imatge corporal. El trastorn alimentari afecta el 45,8% de les noies i el 27,8% dels nois, mentre que el rebuig del propi físic arriba al 51,9% entre les noies i el 30,2% entre els nois. L'estudi també posa el focus en els hàbits digitals, mitjançant l'escala CIOS, que permet detectar indicadors d'ús compulsiu o problemàtic d'internet. L'enquesta constata que el 31,7% dels adolescents presenta aquests indicadors. La proporció és més elevada entre les noies, amb un 36,6% que entre els nois, que tenen un 27,1%. L'ús d'internet s'incorpora així als hàbits que cal tenir en compte a l'hora d'abordar la salut i el benestar d'adolescent, juntament amb els videojocs, el son i l'alimentació. La recerca també analitza la relació entre l'activitat esportiva i diferents indicadors de salut. Les dades mostren que el malestar emocional afecta el 24,4% dels adolescents que practiquen esport, davant del 50% dels que no en fan. Les diferències també s'observen en altres indicadors. L'ús problemàtic d'internet afecta el 31,5% dels adolescents que fan esport, en comparació amb el 49% dels que no en practiquen. Pel que fa als trastorns del son, el percentatge és del 39,4% i del 52,1% respectivament, mentre que els indicadors de trastorn alimentari es situen en el 25,7% entre els esportistes i el 33,9% entre els que no practiquen l'esport. El vapeig presenta prevalences molt similars en tots dos grups, el 44,4% entre adolescents que fan esport i el 43,9% entre els que no en fan, sense una associació significativa entre les dues variables. L'estudi també relaciona la pràctica esportiva amb un menor rebuig del propi físic i menys indicadors de trastorn d'ús de videojocs i el consum de begudes energètiques. En conjunt, els resultats apunten a una associació entre l'activitat física i diversos indicadors de benestar, tot i que no permeten establir una relació directa de causa i efecte.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: El Festival de Sitges 2026 ja ha superat el 1 milió d'euros en recaptació. L'edició del 2027 celebrarà els 50 anys d'encontres a la tercera fase i sospira. Tot i que encara queden dies de certamen, la directora de la Fundació del Festival de Cinema de Sitges, Mònica García, ha assegurat que han trencat el sostre. Escoltem les seves declaracions.
4: Consideraran que encara queden 4 dies, hem trencat el sostre. Hem crescut un 6%, és increïble. De fet, ja hem passat del milió de recaptació, cosa que no passava, i menys que encara ens falten dies, i estem al voltant, jo crec que acabarem entre el 7-8% finalment. No es poden vendre més entrades perquè ens falta una sala, però és cert que en tantes sessions nocturnes doncs hem pogut créixer encara una mica més.
0: Ha afirmat que l'any que ve hi haurà una altra sala amb el Retiro i considera que el 99% de problemes que hi ha hagut venien d'insatisfacció de no poder aconseguir les entrades.
4: L'any que ve tindrem una altra sala i això significarà que tindrem més opcions. O sigui, els problemes, el 99% et podria dir, venien d'insatisfacció de no poder aconseguir les entrades. I perquè tothom vol veure les mateixes pel·lícules de mateixes sessions. Hi ha un moment de saturació absoluta. Per descomptat que l'any que ve tornarà a sortir un concurs, canviarem possiblement també d'etiquetera, o sigui, creuem els dits, però és una qüestió d'oferta i demanda. Aquest any, gràcies a tots els astres, la demanda era tremenda, tremenda, tremenda, i clar, el sistema podia donar les entrades que hi havia. Esperem, això sí, que l'any que ve amb el Retiro hi hagi un circuit més natural, més esponjat, i la gent tingui més oportunitats d'accedir a veure les pel·lícules que són les que al final acaben sent les estrelles.
5: També per...
0: D'altra banda, Àngel Sala ha manifestat que han funcionat molt bé les sessions de clàssics restaurants en 4K.

0: són molt potent, també hay que dir-lo, pel·lícules que estaven molt bé en esas franges, i bueno, el resultat també de la resposta del públic, no? Espectacular en totes les sessions. Hay un data, a mi m'agrada molt, que és el funcionament de los clàssics restaurats, que per primera vegada, además, quasi han tingut molts en l'auditori.
1: A més, s'ha anunciat que el 2027 fa 50 anys la pel·lícula En Contres a la tercera fase. S'ha indicat que és probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg, que a més està d'actualitat perquè parla de gent normal en situacions extraordinàries. Per això es farà un homenatge a En Contres en la tercera fase i una revistació de la temàtica del visitant en el cinema de ciència-ficció. L'any que ve també farà 50 anys La Guerra de les Galàxies, Una Nova Esperança, i s'ha indicat que com el festival a Salé l'octubre, ja s'haurà parlat molt durant l'any de la pel·lícula. El certamen, en qualsevol, li dedicarà alguna picada d'ullet en manifestat.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
1: Fins aquí l'edició informativa d'avui dijous 15 d'octubre. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.
1: Les pensions entren en campanya. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: Després de l'habitatge, ara les pensions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per apujar-les quan toca, que és després de les eleccions, però alerta del perill de retallades als pensionistes si el Partit Popular i Vox arriben a la Moncloa, Joan Botà.
3: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo intenta desactivar l'amenaça després que aquesta mateixa setmana la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz, sostingués literalment que el sistema patarà. Vox directament aposta per privatitzar almenys parcialment les pensions. Sentiu Sánchez i Feijóo.
4: El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
5: Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó.
1: Mentrestant, els partits a l'esquerra del PSOE continuen buscant la fórmula per anar a les eleccions generals del 29 de novembre amb una certa unitat.
3: A Catalunya, Esquerra torna a rebutjar la coalició que li demanen els comuns.
1: Madrid, Tània Tàpia.
6: Cada cop queda menys temps fins a divendres a la nit i l'acord s'allunya. Tot i les crides a la unitat, ningú cedeix. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la de Front Ampli i la d'Esquerra en Podem. Però Ada Colau no llença la tovallola, demana Rufián que faci canviar d'opinió. Oriol Junqueras diu que és l'únic amb preu ascendència al partit per aconseguir-ho, ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
7: En un moment com aquest, que no siguem capaces de seure en una taula i posar-nos d'acord perquè hi hagi una candidatura única antifeixista, a mi em sembla impossible d'explicar-li a la ciutadania. Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit.
1: Minut de silenci aquest migdia a Granollers, un cop s'ha confirmat que el cos que un pescador va trobar ahir a la costa del Garraf és el cos del nen de 12 anys que estava desaparegut després dels aiguats de principis d'octubre. Granollers, Miquel Jarque.
8: L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial aquí a la capital del Vallès Oriental. La notícia ha colpit tota la comarca, que s'havia bolcat en les tasques de recerca durant 10 dies. Els caps de setmana, amb els equips de rescat, s'havien arribat a plegar aquí gairebé un miler de voluntaris.
1: I també atenció a això. Un terç de les ajudes del govern espanyol al dièsel no s'han traslladat al consumidor, sinó que han servit perquè les gasolineres augmentessin els seus marges de benefici. Barcelona, Núria Har.
9: Això és el que diu el professor de l'Autònoma Jordi Perdiguero, que recorda una situació similar amb la guerra d'Ucraïna i que ara repeteix pel conflicte de l'Iran.
10: Perquè saben que aquesta bonificació permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació.

0: i per tant augmenta els seus marges.
1: En canvi, la bonificació de 20 cèntims al litre de benzina Super 95 sí que arriba a la butxaca dels consumidors.
2: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
3: Bon dia.
2: Bones notícies pel Barça. Torna Rafinha.
3: Després de perdre els dos partits, el brasiler s'ha tornat a entrenar amb el grup i apunta el partit de dissabte amb el Betis. També podria viatjar a Sevilla. Frenkie de Jong, al Madrid, Vinícius es queixa de la sanció de 4 partits sense jugar.
4: Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, pero al final los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
3: José Mourinho, el tècnic del Madrid, també carregat contra el comitè de competició per aquesta mateixa sanció. Explicarem tota la polèmica que hi ha al Madrid al Catalunya Migdia.
2: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs destaquem la cua a la P7 entre la Roca del Vallès i Mollet en sentit sud a causa d'un accident. Això afecta de retruc la C-17 amb retencions de parets a Mollet per enllaçar amb la P7. També per accident aturats a la B20, la Pota Sud entre el Prat i Sant Boi. En canvi, ja normalitzada la P7 a Subirats que ha registrat retencions quilomètriques durant el matí a causa d'una topada múltiple.
2: I ens falta el temps.
6: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
7: Bon dia.
2: De moment, i remarco aquest de moment, gaudim de la tranquil·litat i l'estabilitat. Al cap de setmana això ja canviarà, no?
7: Doncs sí, fins dissabte al matí temps tranquil, fins i tot fins dissabte al migdia. Dissabte a la tarda és quan canvia a les comarques de Girona primer, amb pluges que podrien ser abundants i superar els 100 litres per metre quadrat. S'anirien desplaçant cap a les comarques de Barcelona al vespre i a la nit, i de matinada, la matinada de diumenge i diumenge al matí, s'hi afegirien les de Tarragona. Diumenge passat per aigua gran part de Catalunya. Com més a prop de l'Aragó, més minses, i el Pirineu Occidental també. I atenció, perquè hem parlat de més de 100 litres al començar l'episodi, però a l'acabar l'episodi podria haver acumulacions superiors als 200. I aquest cop és en llevantada, a diferència de l'anterior. Això vol dir forts vents a la zona marítima, onatge important, temporal de mar i possibles afectacions també a la línia costanera. Però com molt bé deies, de moment tranquil·litat, i això vol dir que quan haurem d'afinar i prendre decisions serà dissabte al matí.
2: Doncs ho anirem seguint a Catalunya Ràdio i el 3Cat Info. Fins ara, Francesc, bon dia.
7: Bon dia.
6: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2 i gairebé 6 minuts. Les pensions han entrat de ple en la campanya electoral. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que passi el que passi a les eleccions del 29 de novembre, mentre estigui en funcions, el seu govern aprovarà l'increment de les pensions d'acord amb l'IPC i acusa el Partit Popular i Vox de voler-les retallar si acaben arribant a la Moncloa, Pilar García.
5: 9 milions i mig de pensionistes a Espanya, 1,6 milions a Catalunya, estan molt pendents del que pot passar amb els seus ingressos segons els resultats de les eleccions. Doncs bé, Pedro Sánchez aposta per aprovar l'increment que correspongui, tot i estar en funcions, guanyi qui guanyi els comicis.
8: Nuestra intención, por supuesto, es el que la revalorización de las pensiones se apruebe antes de que finalice el año. El plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
5: L'augment de les pensions d'acord amb l'IPC està garantit per llei i habitualment l'últim Consell de Ministres de cada any aprova un reial decret llei amb l'increment concret d'acord amb la dada d'inflació de novembre. Es publicarà un primer avançament el 27 de novembre i la dada definitiva el 15 de desembre. Doncs bé, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que just després de les eleccions s'activaran els mecanismes per aprovar l'increment per al 2027. Són declaracions a Televisió Espanyola.
9: Esa actualización se va a hacer independientemente de que el Real Decreto Ley de Actualización vaya la semana después o dos días después de las elecciones, porque todavía, aunque se esté en funciones, puede operarse ese Real Decreto Ley y puede ser aprobado por la Comisión Permanente.
5: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha vist forçat a esvair dubtes sobre l'increment de les pensions.
10: Las pensiones son innegociables y ya, se acabó. Se actualizarán las pensiones conforme al IPC, sin duda. Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad, sin duda.
5: I tot això perquè els últims dies tant PP com Vox han posat en dubte el sistema, la sostenibilitat i el futur del model públic, amb declaracions com aquestes de la popular Esther Muñoz i el portaveu de Vox, José María Figaredo.
11: Creo que tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar.
12: El sistema de pensiones es un zombi. Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de las pensiones. Un modelo de pensiones mixto que tenga una parte de reparto y una parte de capitalización.
5: La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que el model és sòlid i robust.
2: I encara sobre la precampanya electoral, Pedro Sánchez tanca files amb la portaveu del seu partit, la catalana Montse Mínguez. El Partit Popular i també Junts per Catalunya l'han posat a la diana política les últimes hores pels negocis immobiliaris que té la seva parella. En plena polèmica, els socialistes l'han proposada perquè repeteixi com a cap de llista per llei de les eleccions del 29 de novembre, Txell Vallespí.
3: El PP intenta que el debat sobre l'habitatge giri en contra de Pedro Sánchez. Els populars denuncien que és incoherent la defensa que Montse Mínguez fa del dret a l'habitatge amb els negocis del seu marit. Segons el digital Artículo 14, la parella de Mínguez té una empresa, Nest Capital Homes, amb 6 milions d'euros en inversions immobiliàries, i el diari L'Espanyol a més assegura que té dues societats a Panamà. Responent a preguntes dels periodistes, Pedro Sánchez ha blindat la seva portaveu i ha carregat contra els populars.
8: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. A mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda. Bueno, pues a lo mejor esto les hace replantearse su posición.
3: Junts i especialment el PP han intentat fer gros el tema a les xarxes socials i veus com la de la madrilenya Isabel Díaz Ayuso s'hi han sumat.
13: ¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista Nacional, cuyo novio, también tiene un novio, si somos novios somos todos novios, 30 pisos, que tiene más patrimonio que 10 Bezos.
3: Montse Mínguez denuncia una persecució personal, ho deia així a Antena 3.
14: A mí el ataque personal de verdad que es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa, que es una empresa familiar, lo está haciendo mal, es mentira.
3: La Moncloa a la defensa diu que justament els decrets que ha impulsat limiten el paper dels fons voltor i dels grans tenidors. A Catalunya, el PSC tanca files amb ella i la seva federació, la de les comarques de Lleida, l'ha tornada a proposar com a cap de llista per les eleccions del 29 de novembre.
2: A tot això, Front Ampli i Podem negocien a contrarrellotge per intentar tancar una candidatura unitària que a hores d'ara sembla molt difícil. Podem dona per fet que a Catalunya hi haurà dues paperetes, la d'Esquerra amb Podem i la del Front Ampli. I Ada Colau demana anar units. Al marge de Catalunya, però, Podem tira pel dret i proposa directament a Esquerra Unida, que està integrada dins de Front Ampli, tancar acords a 10 comunitats. De moment, però, no se'n surt. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
15: Bon dia. Sí, tot i les cries a la unitat, la candidatura única cada vegada s'allunya més. A dia i mig per registrar les coalicions, els quatre partits de Front Ampli, Comuns, Més Madrid, Esquerra Unida i Moviment Sumar van per una banda i Podem i Esquerra per una altra. A Catalunya, l'entesa entre Comuns i Esquerra sembla impossible. Oriol Junqueras hi tanca la porta, però la Colau demana a Rufián que el faci canviar de parer.
16: Animo Gabriel Rufián a seguir-ho intentant amb el seu partit. Crec que Gabriel Rufián té prou ascendència, ha aconseguit una popularitat molt notòria, precisament defensant, aixecant aquesta bandera, no?, de la unitat antifeixista, i crec que ell pot encara donar aquesta batalla, i si la fa, tindrà el meu suport.
15: Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio, mentre Podem assumeix que a Catalunya i també a Madrid hi haurà dues paperetes a l'esquerra del PSOE, però defensa que no es perdran vots. Per a la resta d'Espanya, la seva proposta passa per acordar amb Esquerra Unida anar junts a 10 comunitats, entre elles Andalusia, Castella-La Manxa o Castella i Lleó. Antonio Maillo, líder d'Esquerra Unida, que recordem està integrada al Front Ampli, diu que no es mouran i que ha de ser Podem, si vol, que faci el pas.
17: Esquerra Unida va a negociar desde el Frente Amplio, porque es una organización seria.
15: Ione Belarra, des de Ràdio Nacional d'Espanya, i visiblement molesta, insisteix que no pensen integrar-se al Front Ampli perquè no se'l respecta.
18: Yo entiendo que la gente esté hasta las narices y muy harta, porque hasta yo estoy muy harta. Es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde.
15: Un dels punts on la negociació està encara més encallada és al País Valencià, on la coalició Compromís decidirà avui mateix si s'integra al Front Ampli o fa una candidatura alternativa amb Esquerra Unida i Podem, i encara sense tenir clar el candidat.
2: I a tot això, l'expresident Artur Mas veu aquestes eleccions el 29 de novembre com una oportunitat per Junts per Catalunya. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Mas assegura que les aliances que s'estan tancant a l'esquerra del PSOE, tant les de Front Ampli com les d'Esquerra amb Podem, poden donar ales als juntaires, Txell Vallespí.
3: Artur Mas reivindica la força dels de Carles Puigdemont per donar veu pròpia a Catalunya, en contraposició, diu, amb l'opció Esquerra-Podem i la coalició d'esquerres del Front Ampli, amb opcions, segons diu, molt allunyades entre si.
19: Jo crec que Junts té una oportunitat, perquè hi ha un espai gran de catalanitat, de defensa dels interessos de Catalunya, de veu pròpia de Catalunya a Madrid, que crec que el que està passant per part d'altres formacions polítiques li deixen un espai lliure a Junts, que és un molt bon terreny de joc.
3: També en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'expresident Artur Mas, amnistiat pel Tribunal de Comptes per les despeses del procés, lamenta que una part de la justícia s'ha fet forta per evitar a l'últim moment aplicar una llei que va aprovar el Congrés dels Diputats i remarca que això evidencia quin peu calcen.
19: Quan el Parlament espanyol, que és el Parlament del seu país, els hi diu, escolti'm, la llei d'amnistia és aquesta, es neguen a aplicar-la i batallen fins a l'últim moment per no aplicar una llei aprovada pel Parlament del seu país. Això sona a Trump.
2: I aquest ambient preelectoral també ha marcat l'homenatge al president Lluís Companys, avui que fa 86 anys del seu afusellament a mans del franquisme. Partits, govern i institucions han lluat la seva figura a Montjuïc amb advertiments sobre l'auge de l'extrema dreta, Marta Corbalán.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han encapçalat l'homenatge institucional que s'ha fet al castell de Montjuïc, on Companys va ser afusellat, i després al fossar de la Pedrera, on hi ha la seva tomba. Illa ha fet aquesta crida.
21: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys. No? Sempre a favor dels valors democràtics, barrant el pas a l'autoritarisme.
20: Esquerra, Junts, el PSC, els Comuns i la CUP han fet també les seves respectives ofrenes florals al cementiri de Montjuïc. Tots han destacat els valors democràtics de Companys i han fet crides a frenar l'extrema dreta. Amb la mirada posada en les eleccions del 29 de novembre, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha erigit el seu partit com el millor mur per frenar la dreta i l'extrema dreta.
22: El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
20: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha llançat un dard a Esquerra sense esmentar-la directament.
23: Per defensar Catalunya, només hi som nosaltres. I nosaltres això ho portem incorporat en l'ADN. I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
20: Turull també ha carregat contra Aliança Catalana, qui ha acusat de flirtejar amb els hereus dels que van detenir i entregar Lluís Companys en al·lusió a Vox.
2: A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, vol crear un fòrum permanent amb els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, és a dir, amb les Illes, amb el País Valencià i amb l'Aragó. Ho ha dit des de Poblet, on avui els quatre governs participaven en una reunió del patronat del monestir amb la presència del rei Felip VI. Monestir de Poblet, Manel Sastre, bon dia.
24: Illa ho ha proposat davant els altres tres presidents del Partit Popular a les Illes, l'Aragó i el País Valencià, i en el que és el panteó reial de l'antiga Corona d'Aragó, aparcant les actuals diferències polítiques dels presidents, però veuen bé la proposta.
25: Per això proposo que aquesta reunió del patronat de Poblet tingui continuïtat sostinguda en el temps per convertir-se en un nou fòrum Poblet, on les nostres comunitats puguem debatre, plantejar i compartir projectes a favor de la prosperitat del conjunt d'Espanya.
24: Salvador Illa ha adaptat una frase de Tarradella sobre Catalunya, però l'ha traslladat a Espanya dient que és prou gran per a que no hi sobri ningú. Felip VI ha destacat també el potencial de cooperació entre territoris.
26: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país.
24: I l'abat de Poblet, Rafael Barruer, ha reclamat una llei pròpia per la protecció del monestir, a l'estil de la que ja es va fer per Montserrat.
27: Necessita una llei de protecció per poder mantenir-se en peu amb els instruments adients per fer-la efectiva, perquè Poblet clama per poder oferir l'esplendor de la seva bellesa.
24: Feia 15 anys que no es reunia el patronat del monestir de Poblet.
2: I així s'ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a Granollers en record de la quarta víctima mortal arran dels aiguats que hi va haver a la ciutat a començaments d'aquest mes. quarta víctima és el nen de 12 anys, veí del municipi, el cos del qual van trobar al mar ahir a prop de Sitges. Unitat mòbil a Granollers, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarque, bon dia.
0: Bon dia a tothom. Està molt afectat a Granollers i a la comarca, i és que, de fet, el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia tanca 10 dies de recerca infructuosa per tota la comarca. Tot el consistori de Granollers s'ha concentrat davant les portes de l'Ajuntament, aquí a la plaça de la Porxada, representants dels bombers, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, 112, Guàrdia Urbana, i han estat presents. Encapçalant aquest acte de suport als familiars, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que ha volgut reconèixer també la feina dels centenars de voluntaris.
1: Durant aquests 10 dies s'ha treballat intensament des dels dispositius dels cossos d'emergència i seguretat, i des d'aquí agrair també tota aquesta feina i les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu: trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
0: Per unanimitat, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Granollers han acordat decretar un dia de dol oficial per la mort del menor.
2: Passen gairebé 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
4: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
6: Et recordo que octubre és el mes per a la sensibilització sobre el càncer de mama. El teu testament pot aconseguir més bons diagnòstics i tractaments del càncer. Quan fas un testament solidari i inclous l'Associació contra el Càncer, decideixes que una part del que deixes es destini a la recerca, la prevenció i l'acompanyament de les persones afectades per càncer i de les seves famílies. El càncer pot tocar a qualsevol, i el teu testament solidari és una manera d'assegurar que els teus i la societat tinguin més bons diagnòstics i tractaments en el futur. La teva vida pot convertir-se en un llegat d'esperança per moltes persones. Informa-te'n a www.aztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
7: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya.
9: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
7: Empecé con Planograma por la comodidad y rapidez.
9: Valoro tanto el stock como el precio.
10: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
11: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 9 minuts seran 2:15. Els economistes alerten que una tercera part de la bonificació dels 20 cèntims al litre de dièsel del govern espanyol no arriba a la butxaca del consumidor. Segons els experts, les ajudes han servit perquè les benzineres augmentin el seu marge de benefici. Ho han dit a la presentació d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència que conclou que les gasolineres de baix cost han suavitzat l'augment del preu dels combustibles per la guerra de l'Iran. Núria Har.
4: Aquest estudi només analitza els 20 dies posteriors a l'inici del conflicte, molt abans que el Consell de Ministres aprovés els ajuts al consumidor. Però els seus autors adverteixen que les bonificacions fiscals no s'han traslladat a rebaixar els preus. El professor Jordi Perdiguero, de la Universitat Autònoma i l'Institut d'Economia de Barcelona.
5: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25 i un 30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat del que cobrarien sense la bonificació i, per tant, augmenta els seus marges.
4: L'estudi que ha analitzat 1.500 benzineres assenyala que els llocs on hi ha més d'una estació de servei fa que per aquesta competència sigui més econòmic omplir el dipòsit, sobretot a les gasolineres de supermercat i les low cost, encara que hagin apujat més els preus que les grans cadenes.
3: Anem a la informació internacional. L'escalada de la guerra d'Ucraïna al Mar Negre desestabilitza el flanc oriental de l'OTAN i amenaça la capacitat europea de protegir la navegació a la zona dels atacs russos. Romania proposa crear un comandament militar conjunt de l'aliança amb Bulgària i Turquia per fer-hi front, Xavier Vilà.
6: Les autoritats romaneses busquen 7 dels 12 tripulants d'un vaixell incendiat avui dins de la seva jurisdicció per un atac rus, com sostenia el president del país, Nichusor Dan, que adverteix que no es quedaran de braços creuats.
7: Com que han passat relativament poques hores, volem saber tots els detalls sobre què ha passat exactament. Però, sens dubte, hi haurà una reacció. Hi haurà una reacció per part de l'estat romanès.
3: Aquesta escalada bèl·lica amenaça també amb una crisi alimentària mundial, perquè Rússia i Ucraïna són els principals exportadors de cereals. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
8: Bon dia. En les últimes setmanes, els dos exèrcits han incrementat els atacs contra embarcacions civils i ports del Mar Negre i han provocat desenes de morts i desapareguts entre les seves tripulacions. S'han vist afectats els països de la zona, com Turquia, Romania i Bulgària, tots tres països de l'OTAN, que ja han demanat una treva marítima com la que hi va haver entre 2022 i 2023. Però Vladimir Putin no en vol ni sentir a parlar. El president rus acusa Ucraïna d'haver començat aquesta escalada.
9: Les autoritats de Kiev van començar a atacar els nostres petroliers i altres vaixells que transportaven càrrega exclusivament pacífica. Així doncs, van començar a respondre-hi. I ara sentim veus de totes bandes que ens demanen que ho aturem.
8: Tot plegat preocupa no només als països limítrofs, sinó també a tota la comunitat internacional, ja que Rússia i Ucraïna són responsables d'una quarta part de les exportacions mundials de blat. En aquest sentit, Kiev acusa Moscou de voler convertir la fam en una arma de guerra i avisa de les conseqüències humanitàries que hi haurà si continua fent impracticable la navegació pel Mar Negre.
3: I mentrestant, Xavi, el govern d'Ucraïna afirma que s'ha restablert el funcionament del servei d'internet per satèl·lit Starshield l'endemà que se'n limitessin les capacitats.
6: Sí, Kiev vol explicar explicacions dels Estats Units sobre els motius d'una interrupció que diuen ha afectat les missions amb drons al front militar contra Rússia.
3: I la Unió Europea, que fa pinya amb Ucraïna i critica l'enduriment de la postura de Donald Trump en relació amb la guerra. S'ha evidenciat en l'inici d'una cimera on els líders dels 27 no volen cedir en qüestions tan capdals com els actius russos bloquejats. Però és que la majoria de socis retreuen al president nord-americà aquest nou gir respecte a Kiev. Alguns avisen que caldrà més implicació comunitària per guanyar i acabar amb aquest conflicte. Brussel·les, Bruno Forte a Mires, bon dia.
10: Hola, bon dia. El canceller alemany Friedrich Merz ha rebutjat les pretensions als Estats Units de gestionar els actius russos congelats a Europa.
11: Aquests actius han estat congelats a Europa i han de romandre congelats a Europa. Això és cosa nostra i ho decidirem nosaltres.
10: Com que Rússia ha incomplert la treva energètica anunciada per Trump, el primer ministre suec, Ulf Kristersson, dona suport a Ucraïna perquè torni a bombardejar refineries de petroli russes.
12: Han de limitar els diners que Rússia pot guanyar de les exportacions. Per això, També diem que l'acord pel dièsel entre els Estats Units i els russos és un mal senyal.
10: El contrapunt el posa el primer ministre de Bulgària, Roman Radev, agraeix que Trump hagi retirat les sancions al dièsel rus.
13: Sabeu quin és el nostre problema ara mateix a Europa? Els elevats preus dels carburants. Qualsevol pas que serveixi per reduir-los i garantir la nostra competitivitat serà apreciat.
10: I Letònia ha demanat sacrificis econòmics per ajudar Ucraïna.
14: És una cervesa menys per cada europeu a l'any. Crec que ens ho podem permetre. Però Ucraïna ho necessita ara. Nosaltres bevem menys i allà se salven vides.
10: Vol convèncer els socis europeus perquè enviïn més diners a Kyiv.
3: I encara en la informació internacional, el Brasil aprova la setmana laboral de 5 dies, una reivindicació històrica i que a la vegada es converteix en una victòria legislativa per Lula da Silva 10 dies abans de la segona volta de les eleccions presidencials. El Senat ha aprovat una reforma que limita la feina a un màxim de 40 hores setmanals i que garanteix 2 dies de descans, Albert Manyà.
7: Aquest canvi no implicarà retallades salarials, s'aplicarà de forma gradual en els pròxims mesos i el govern calcula que beneficiarà 37 milions de treballadors. El president del Senat, Davi Alcolumbre, ho ha celebrat.
15: A primera vista, pot semblar un canvi subtil, però per aquells que es lleven d'hora, agafen un autobús ple de gent, fan la seva jornada laboral i tornen a casa al final del dia, aquest canvi és enorme.
7: Però els que més ho han celebrat han estat els senadors progressistes que han cantat el nom de Lula després de la votació. El president brasiler Lula da Silva ho considera una victòria per als treballadors i a la vegada és molt conscient que el pot beneficiar en la seva cursa per retallar distàncies respecte a Flávio Bolsonaro, que ara per ara lidera totes les enquestes. Justament el candidat ultraconservador havia criticat sempre la possibilitat d'una setmana laboral de 5 dies, però ara el seu partit hi ha votat a favor, argumentant que la majoria de treballadors en són partidaris.
3: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya perquè els veïns que encara queden al conegut com el bloc Papallona a Barcelona s'han declarat en vaga de lloguers. No pagaran res més al seu propietari, que és el fons d'inversió neerlandès New Amsterdam Developers, perquè denuncien que està expulsant els veïns de tota la vida per poder fer negoci amb el lloguer d'habitacions, encara que per llei això no està permès. Aquest fons ja ha buidat 6 dels 12 habitatges del bloc i ara els veïns que encara hi viuen reclamen a l'Ajuntament que expropiï l'edifici per poder-s'hi quedar pagant un lloguer social, Sara Riera.
16: Es diu Bloc Papallona, però és el drama de moltes famílies de Barcelona i de moltes altres ciutats europees. Aquest fons d'inversió, que té una desena d'edificis a Barcelona, té diverses denúncies per saltar-se el topall de preus i especular amb l'habitatge. Aquests veïns de l'Eixample asseguren que el mateix fons els ha dit que no els renoven els contractes perquè no tenen el perfil d'inquilí que volen. Ara s'han organitzat amb el Sindicat d'Habitatge Socialista per intentar que marxin ells. Anna Olestí és una de les afectades.
17: Debilitar la seva posició en aquesta negociació per forçar que acceptin un preu de venda molt per sota del mercat, és a dir, l'expropiació del bloc Papallona a benefici zero.
16: El problema d'això, però, és que per llei l'expropiació es paga a preu de mercat i, per tant, l'Ajuntament hauria de decidir si li convé comprar aquest bloc o un altre per reubicar els veïns. En tot cas, és un fet que la compra d'habitatge per part de l'administració és ara mateix un dels instruments més rellevants que hi ha per poder ampliar el parc públic. Just avui, la presidenta d'Habitat 3, Carme Trilla, ha avançat que un informe de l'Observatori Metropolità ha calculat com en els últims 10 anys Catalunya ha incorporat al seu parc gairebé 9.000 pisos amb el dret de tanteig i retracte.
18: La política de compra és una de les més efectives de forma immediata per resoldre els problemes emergents, com els que tenen aquests llogaters, però també els d'oferta que tenim pels que no tenen pis.
16: Alerta, però, que el que l'administració busca sempre són compres per sota del preu mitjà del mercat.
3: En punt, 2:45 de la tarda. Una vacuna d'ADN contra un bacteri molt comú. Uns nanorobots per combatre un tipus de càncer molt poc freqüent i un programa per famílies per millorar la salut mental dels infants. Aquests són 3 dels 80 projectes en recerca d'aquest any que financia la Fundació La Caixa, que aporta una inversió que supera els 32 milions d'euros, Mònica Mas.
19: Sí, d'aquests 80 projectes que es finançaran, 36 d'aquests són fets a Catalunya, com el de la Universitat de Girona, que està desenvolupant una vacuna basada en ADN per reduir les infeccions pel bacteri Klebsiella. Es tracta tractat d'un patogen molt comú que conviu en la nostra microbiota i que, si prolifera, es pot fer resistent als antibiòtics, provocar asèpsia i mort. De fet, cada dia al món mor una persona a causa d'aquest bacteri. La investigadora d'aquest projecte, la Mireia López, explica en què consisteix la vacuna d'ADN.
20: Seleccionar de Klebsiella, doncs, aquelles parts que el bacteri té a la seva superfície i que creiem que és més important bloquejar-lo. Llavors, donar en el nostre cos la informació genètica perquè pugui estimular el sistema immune i crear aquestes defenses.
19: Aquest any, per primera vegada, es donen també ajuts i finançament per projectes de promoció de la salut. Destaca, per exemple, el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona per promoure eines per fomentar la salut mental dels infants. L'objectiu és donar aquestes eines als pares perquè tinguin una bona relació amb els seus fills i puguin prevenir problemes emocionals que acabin d'arribar més endavant en un trastorn mental.
3: Malestar a la Ribera d'Ebre per la manera com la Generalitat aplica les alertes de protecció civil en cas de temporals. Els ajuntaments es queixen que gairebé sempre se'ls inclou el mateix grup que el Montsià i el Baix Ebre, però el clima que tenen és diferent. Tortosa, Jordi Barranca.
21: La gota que ha fet Bassalgota és la gestió del tancament de les escoles fa tot just dues setmanes. Àngels Llombard, alcaldessa de Rasquera.
22: No m'ho desdiu, saps? Mos doneu una responsabilitat a les 10 de la nit o a les 11 i a les 8 del matí ens la traieu. Ja s'havien pres unes opcions. Ja s'havia informat a la població. Els problemes són en el moment en què t'has de desplaçar. O siguem valents i no fem desplaçaments innecessaris. Utilitzem la lògica.
21: El nord i el centre de la comarca ho subscriuen i demanen tenir en compte les diferències orogràfiques i climàtiques. Francesc Barbero i Rubén Viernes, alcaldes de Flix i Móra d'Ebre.
23: L'AEMET, en els seus mapes, recull aquesta diferenciació de litoral, prelitoral, interior. La Terra Alta i el nord de la Ribera d'Ebre som ja clarament una zona d'interior i això es nota a nivell climàtic. En canvi, doncs el Meteocat i la Generalitat fa servir la base comarcal.
24: I crec que estem fent un mal ús a vegades del sistema d'alertes, quan a vegades la gent, quan li enviarem l'alerta, ja no s'ho creurà, que és el que jo crec que ara comencem a tindre aquest neguit, no? De dir, ostres, doncs és que no està ni por.
21: Tot per aconseguir que es fili més prim amb l'abast territorial de les mesures.
3: I les altes temperatures, la simultaneïtat i la virulència dels focs han marcat la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu passat. Els bombers de la Generalitat han treballat en un total de 450 incendis que han afectat una superfície de més de 4.800 hectàrees, prop de la meitat al foc de la Bisbal d'Empordà i les Gavarres, Marriera.
16: El nivell màxim del pla Alfa per risc extrem es va activar durant 36 dies aquest estiu. El juliol va ser el mes més crític. Durant 12 dies els bombers van treballar simultàniament en 10 grans incendis, fet que va obligar a repartir recursos. I a més de la simultaneïtat, la virulència d'aquests focs va provocar pirocúmuls, grans núvols formats per fum, vapor i partícules que poden provocar nous focs. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Gerard Marc, sotsinspector del GRAF.
25: Any rere any estem tenint episodis joves o comportaments que cada vegada van a més. Si ens fixem amb els fenòmens de piroconvecció, amb la formació de pirocúmuls, doncs el que abans era un fet puntual, unes quantes campanyes, doncs ara cada any tenim uns quants incendis que ens generen pirocúmuls o ens generen algun fenomen de piroconvecció.
16: En aquesta campanya també s'ha demostrat que els Pirineus són també una zona vulnerable per les altes temperatures i les tempestes elèctriques que van provocar incendis de llamps en zones d'alta muntanya. El 15% dels focs han estat provocats per llamps i la resta es vinculen directament a l'activitat humana, ja sigui per negligència, accidents o focs intencionats.
3: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
26: Catalunya migdia.
27: La Festa del Romesco de Tarragona i la segona Fira Tarragona Marida arriben a la Rambla Nova del 16 al 18 d'octubre.
28: Activitats familiars, taules rodones, tas popular i sessions de cuina maridada amb el vi de les denominacions d'origen del territori.
27: Primera gran festa del Romesco i Fira Tarragona Marida, del 16 al 18 d'octubre a la Rambla Nova.
28: Més informació a Tarragona Turisme i Mercats de Tarragona.
29: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
30: Kia. Movement that inspires.
31: Vine a Quadis R Motors, concessionari oficial Kia Reus i Tarragona, o visita'ns a kia.com.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya migdia.
2: Passen 5 minuts a dos quarts.
3: Once upon a time, there was a girl named Matilda.
4: Hi, Dad.
5: Get in the car, Melinda.
2: Danny DeVito recull avui el gran premi honorífic del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Ho fa acompanyat dels seus dos fills, amb qui ha presentat la pel·lícula Drac, rodada en família. Sitges, Marc Garriga.
6: Danny DeVito està en plena forma als 82 anys. Estrenarà a finals del 2026 un nou film de la saga Jumanji i també es manté actiu com a productor, que és el paper que juga a Drac, coproduïda amb el seu fill i protagonitzada per la seva filla, una comèdia hilarant, però també molt fosca. A la tarda rebrà el Gran Premi Honorífic i també ha vingut a celebrar els 30 anys de Matilda, que va dirigir i protagonitzar. Ha confessat la seva fascinació pel cinema de terror des que era petit, de Lon Chaney a Roger Corman o Vincent Price, i després de 55 anys de carrera ha triat quin personatge de tots els que ha fet el representa millor.
7: M'encanta anar a totes, i per això destaco sempre el pingüí, perquè Tim Burton em va permetre actuar de manera... de manera molt boja. Em fascina aquella mena d'òpera sobre la reencarnació i m'agradaria fer més coses com aquella, arriscades.
6: Però vaja, diu que està obert a nous projectes que suposin un repte per a ell, però també a fer d'home gran tranquil, assegut en un Porsche al costat d'Arnold Schwarzenegger, amb qui va rodar als anys 80 i 90 Els bessons peguen dues vegades i Júnior.
2: I ara, un llibre. Fet una novel·la gràfica, Relaciones peligroses, amb text de Koldo Azpitarte i dibuixos de Miquel Bau, i que recupera el llegat del neurocientífic i Premi Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal a través del relat de la seva secretària Katie Lewy. Òscar Callau.
8: La també bibliotecària i traductora va tenir una vida convulsa. Afiliada al Partit Comunista durant la República, després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar al Moscou de Stalin i al Pequín de Mao. Als anys 70, poc abans de la mort de Franco, va tornar a Madrid, on va escriure la biografia Así era Cajal. A partir d'aquest text, Koldo Azpitarte ficciona la vida de Ketty en un guió farcit de dades històriques que agafa ritme gràcies als dibuixos minimalistes de Miquel Bao.
9: Nosotros queríamos hablar de la historia de la neurociencia, queríamos hablar del proceso de gestación del libro de Ketty en la Sierra Cajal, que recupera un poquito la figura de Cajal que había sido apropiada por el franquismo.
10: Era un libro que tiene muchísima información, tiene muchos personajes, muchos cambios de espacio, transcurre a lo largo de un largo periodo de tiempo. Entonces, lo que queríamos era que el dibujo no le pusiese ninguna barrera a eso.
8: Relaciones peligrosas al publica Norma Editorial.
2: I ara música.
11: Me'ls han pres per una dama, filla del rei francès.
2: Perquè avui arrenca a Manresa una nova edició de la Fira Mediterrània, la 29a. Aquest gran aparador de les arts d'arrel s'allargarà fins diumenge amb 85 propostes de diferents disciplines que es podran veure en una vintena d'espais de la ciutat de Manresa. L'obrador d'arrel, que s'ha convertit en la nineta dels ulls de la fira, ha impulsat més de 100 projectes en 5 anys. Manresa, Nàtia Dell.
12: Pel director artístic del festival, Jordi Foses, tenim obrador per any.
13: Impulsant i donant suport als artistes per la creació, però alhora generant tot una xarxa per buscar doncs, espais de creació, circuit pels projectes, i realment n'estem molt contents.
12: Entre els espectacles que es poden veure, l'ombra de la libèl·lula declara poc una barreja de circ i dansa que aborda la identitat personal i la transmissió generacional.
14: La protagonista és una noia que es diu Eleonor, un moment de canvi on ella reflexiona sobre tota aquesta motxilla que porta heredada a nivell d'identitat, amb tots aquests patrons heredats de la família, buscar una mica la seva pròpia identitat.
12: En dansa Catalan Washing amb el ballarí i coreògraf Pere Seda i amb música, cançons que il·luminen carrers de Luca, polifonia tradicional amb una mirada contemporània. L'espectacle inaugural d'aquesta nit és Terra de Guapes, de la cantant valenciana Sandra Montfort.
2: I una cosa més abans dels esports. Sílvia Munt dirigeix el clàssic d'Arthur Miller Panorama des del pont al Teatre Goya de Barcelona. El muntatge, protagonitzat per David Selvas i Laura Conejero, reflexiona sobre com el poder condiciona les relacions, Marta Vives.
15: Diu Sílvia Munt que Arthur Miller és un expert en disseccionar el nucli patològic de l'ésser humà i que ens recorda qui som i com som.
16: Sap tocar justament el moll de l'os d'allò que repetim d'una manera destructiva, dècada a dècada.
15: En el drama Panorama des del pont situa l'acció als suburbis portuaris de Nova York a meitats del segle XX, 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. En aquest decorat aborda el drama dels immigrants il·legals, tan vigent com ha recordat David Selvas.
1: I potser ara amb molta més violència per la pujada de les extremes dretes és que no, com que ens ho han promès tot, hi ha gent que pensa que es pot emportar el porc sencer, no?
15: I a partir d'aquí una història sobre el poder, la lleialtat, la masculinitat i les conseqüències dels desitjos ocults. Panorama des del pont s'estrenarà el 22 d'octubre i es podrà veure al Teatre Goya fins al 29 de novembre.
0: Catalunya migdia.
2: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: El Barça recupera Rafinha.
4: Després de perdre's dos partits, torna el màxim golejador de l'equip.

0: se centra ja en els pròxims 10 dies, on tindrà 3 partits molt exigents: el partit que juga al camp del Betis, partit de Lliga, el partit del PSG de Champions i el clàssic de diumenge que ve. I a l'entrenament d'avui, la imatge han estat dos retorns esperats, el de Rafinha i el de Frenkie de Jong, Ramon Salmurri.
1: Que han fet ja tota la sessió d'entrenament amb la resta dels seus companys. Comencem amb el cas de Rafinha, que és especialment significatiu perquè l'Aia, des que es va lesionar amb el Brasil a l'aturada de seleccions, no havia tornat a entrenar amb la resta dels seus companys. El futbolista vol ser aquest dissabte a la Cartuja, partit contra el Betis, partit especialment complicat contra el tercer rival al campionat de Lliga, i per això avui ha participat d'aquesta sessió d'entrenament, una sessió que tampoc és que hagi sigut molt extensa, més aviat breu, però Rafinha l'ha fet amb la resta dels seus companys. A partir d'aquí és el torn de Hansi Flick decidir si veu el futbolista en òptimes condicions per almenys acompanyar en la convocatòria a la resta dels seus companys. També hi ha el cas de Frenkie de Jong, que avui també s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. En aquest sentit, Hansi Flick ja va expressar en la prèvia del darrer partit que la idea era que pogués entrar a la llista de convocats de cara a aquest partit a la Cartuja, dissabte a 6:45 de la tarda contra el Betis. Precisament per ser un partit important i dissabte a la tarda, l'equip ha fet un canvi de plans seguint les directrius del tècnic Hansi Flick. Demà entrenarà a la tarda a partir de 4:45, a 2:45 la roda de premsa de Hansi Flick, a 4:45 l'entrenament i després viatge cap a Sevilla, concentració el mateix divendres a la nit per ser ja el dissabte al matí a la capital andalusa.
0: Doncs demà sentirem Hansi Flick, el més destacat aquí al Catalunya Migdia, i una roda de premsa on segurament confirmarà aquests retorns que ens explicaven ara el Ramon Salmurri de Rafinha i de Frenkie de Jong. I avui al Barça encara s'ha confirmat la samarreta especial que l'equip durà el dia del clàssic. Serà amb un logo dissenyat pel raper Tyler, The Creator, que sona així. I said...

0: Ja sabeu que abans dels clàssics o pels clàssics masculins sempre es tria un cantant per lluir el seu logo. Aquest ha estat el cantant per al clàssic del 25 d'octubre, però la samarreta s'estrenarà el dia abans, ho farà el femení, que jugarà partit de Lliga amb el Granada. I entrem de ple amb el Real Madrid perquè tenen molta teca allà dins. Guanya el partit de Champions, el Madrid, ho va fer ahir, però Mourinho segueix a la seva.
1: Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión.
0: El gat ja no està amagat, és una expressió que tradueix Mourinho del portuguès. El Madrid acabava d'imposar-se ahir 3-4 al camp de la Roma i José Mourinho tornava a carregar, com ara sentíeu les tintes, contra els àrbitres i ara ho fa per la sanció a Vinícius, que recordem es perdrà els propers 4 partits, Marcos García.
2: Sí, no només Mourinho, el Real Madrid està empipat amb la sanció a Vinícius pels 4 partits i també per les formes, amb l'anunci, com dius, menys de 2 hores abans del partit ahir contra la Roma. La percepció al Bernabéu és que tot els va en contra i Mourinho també veu fantasmes.
1: ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal, porque en este momento el gato ya no está escondido. Esta historia de Vinicius 2 horas antes del partido, saber que tiene 4 partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
2: L'explicació és que les sancions dels partits de Lliga sempre s'anuncien els dimecres, normalment és al migdia, però ahir va ser a la tarda quan es va fer l'anunci perquè el dilluns era festiu a l'Estat i això va fer endarrerir tots els terminis. Els 4 partits són 2 per estirar el cabell al jugador del Villarreal, Saliba, i 2 més per les protestes de Vinícius a l'àrbitre. El protagonista, Vini, també pensa malament perquè creu que sempre li toca a ell el rebre.
3: Contra Vini tot és molt fàcil perquè la gent de l'altre equip va dir que està bé, la premsa va dir que està bé també, però jo quiero entender, solo quiero entender eso. Tenem que defender a los jugadores que hacemos diferente en el futbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético y así puedo decir mucho más jugadores. Los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido y al final la tarjeta es para mí.
2: Vinicius es perdrà doncs el clàssic del 25 d'octubre, però també es perd els partits de Lliga contra el Sevilla i també el del Racing de Santander, tots els del Bernabéu, i contra el València a Mestalla.
0: Tot aquest show de les reaccions a la sanció de Vinícius passava només uns minuts, recordem, després de guanyar el camp de la Roma.
2: 3-4 al camp de la Roma, els italians guanyaven 3-1 després d'una hora de joc. Mourinho va anar fent canvis, Endrick per Vini, Guller per Dumfries, Bernardo per Tchouaméni, Carreras per Cucurella i finalment Espí per Diomandé. Al minut 83 encara guanyaven els romans 1-3, 3-1 en aquest cas, gol d'Espí aleshores després d'un córner, 2 minuts després anota Endrick, també després d'un córner, i al 90 Rüdiger també remata a un servei de cantonada. Els canvis, l'empenta final i aquesta pilota aturada van salvar el Madrid, que té 6 punts en 2 partits de Champions i és 8è.
0: Doncs fa una estona que parlàvem amb el Ramon Salmurri del Barça, com s'està preparant per a aquests partits exigents, un d'ells el del Betis, que jugarà dissabte al camp dels andalusos, que segurament recuperarà Rafinha, i els andalusos que arribaran a aquest partit en un moment esplèndid.
4: No he llorado de milagro, la verdad. Ha sido espectacular y para eso nos decimos futbolistas, ¿no? Y soñábamos con estas noches, ¿no?
5: Contra equipazos que están en sus ligas intratables y es una pasada.
0: Doncs aquests que sentiu són Álvaro Valles i Marc Bartra, després de la victòria del Betis ahir a la nit, 3-2 contra el Porto, els andalusos que van tornar a jugar un partit de Champions a casa després de 21 anys, David Ubac.
6: I amb un golàs d'Àlex Brauna Abde i la sentència de penal disco, els de Pellegrini van remuntar el partit i sumen ara 6 punts dels 6 possibles en el seu retorn a la Champions. Una victòria compla doncs de confiança a la plantilla bètica, que, com dèiem, rep el Barça a la Lliga aquest proper dissabte, demà passat. Els sevillans afirmen que el millor està per arribar, alhora però són plenament conscients de la dificultat del partit contra els de Hansi Flick. Sentim ara el tècnic, Manuel Pellegrini, i els futbolistes Isco, Valles i Bartra també.
7: Estamos pensando en el partido contra Barcelona el día sábado.
8: Nos viene un hueso duro de roer, el líder también, pero bueno, 2-2 y seguimos soñando, ¿no?
9: Si el equipo sigue así, en esta línea, con este crecimiento, ojalá podamos seguir viviendo muchas noches de Champions aquí.
7: Como digo, los veo entrenar y eso mismo me permite a mí hacer variantes, tener rotaciones sin haber un 11 titular.
5: Y siento que a lo mejor aún está por llegar, eso es un sentimiento increíble.
6: Dissabte, 6:45, aquest Betis-Barça a l'estadi de la Cartuja de Sevilla.
0: tanquem tot el tema relacionat amb la Champions explicant que aquesta segona jornada de la fase Lliga ens ha deixat un rècord de gols. Entre els dos dies s'han fet 78 gols, més de la meitat ahir a la nit, i destaca Montserrat la golejada del Liverpool contra el LASK austríac.
10: 6-3 de l'equip d'Iraola amb gol d'Araujo, jugador del Barça cedit a l'equip anglès, i un hat-trick de Barcola. També va fer 6 gols l'Aston Villa contra Fenerbahçe, que no va marcar. En el duel de banquetes d'ex-blaugranes es va imposar Gio van Bronckhorst amb el Feyenoord, 3-2 contra el Comodo Cesc Fàbregas. I el pròxim rival del Barça a la Champions, el PSG de Luis Enrique, es va imposar 2-4 al camp del Manchester City. Al descans, els francesos guanyaven 0-3, però 2 gols de Haaland van fer trontollar el marcador amb victòria patida per al PSG. Ousmane Dembélé va firmar un gol i una assistència amb l'equip francès i es defensava així de les crítiques recents, tot fent broma.
11: Bastant bon match-up.
2: Si tenia ganes de posar les coses a lloc? No, de cap manera. Hi va haver l'aturada de seleccions i després me'n vaig anar de vacances. De fet, potser en demano més. Si continuaré de vacances aquest cap de setmana? És possible. Potser fins al mes de març. Això és cosa del míster.
11: Sí, el coach que decide.
10: Dimarts que ve a París, PSG-Barça, primer contra segon classificat de la fase Lliga de la Champions. La resta de resultats de la jornada d'ahir a la Lliga de Campions inclouen el triomf del Bodo Glimt contra el Borussia Dortmund 1-0, l'Stuttgart va golejar 0-3 contra l'Sloven i el Shakhtar es va imposar a l'AEK d'Atenes per 3-1.
0: A la pausa, parlem del Lleida Club de Futbol, perquè està completant un inici de temporada de rècord, i no només pel que passa al terreny de joc, sinó també per tot el seguiment que està tenint per part dels aficionats. El nou Lleida juga l'última categoria del futbol català i el que està vivint en l'àmbit social supera totes les expectatives, Isaac Vilalta.
12: Doncs sí, com dius, més enllà dels resultats esportius, el que crida l'atenció és la gestió del club i la resposta dels aficionats. El primer partit com a local, diumenge passat a l'històric Camp d'Esports i en un partit de quarta catalana, hi van assistir gairebé 5.000 espectadors. I atenció a l'última xifra de socis actualitzada aquesta setmana. 4.674. És la més alta del segle XXI i supera la de l'última temporada en què el club va jugar a la segona divisió. El tècnic de l'equip és Roger Lamesa.
13: Primer de tot m'agrada tenir un record per tota aquella gent que segueix el Lleida, que ha seguit el Lleida i que avui no ha pogut gaudir del que tenim. Em venen al record, òbviament, periodistes com el Dani. Em venen al record molts jugadors i em ve el record, doncs, els meus familiars i els familiars de molts aficionats que ben segur que avui haguessin volgut gaudir d'aquest dia amb la família amb qui solien anar a l'estadi.
12: Recorda el tècnic pel nostre company Dani Badia. A Lleida, que ha guanyat els dos partits jugats fins ara, 2-5 i 8-0. Aquest diumenge jugarà a Sudanell.
0: Menys de 9 minuts, serà les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
14: Oigo comentarios de gente que no me conoce de nada que dice, no, está, es que quiere irse, quiere que le echen. Hostia, es gente, para decir eso de mí, es un desconocimiento tan absoluto de mí como persona y profesional.
0: Aquest és Roberto Íñiguez, tècnic de l'Uni Girona, a la roda de premsa d'ahir, després de guanyar el partit, però ell continua enfadat amb el món.
15: Catalunya migdia. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
17: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, que deu ser una fira de...
18: Expo Ocasió, home...
17: Clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
15: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura. Viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
20: Aquest any amb Rosa dels Vents
16: Viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
18: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
20: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compren una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
22: Entre la contemplació i l'abisme.
16: L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness de Basques, una peça nova profundament meditativa.
22: I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions.
16: Entrades a auditori.cat.
23: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda. Parlem de l'Eurolliga perquè el Barça rebrà demà el campió, l'Olympiacos, Ernest Macià.
24: Sí, la notícia d'aquest matí, Lai, és que el Barça recupera Justin Minaya, el penúltim jugador que li quedava per recuperar. Ja només hi ha Macundú lesionat i, per tant, amb aquesta plantilla i amb un Barça que de moment ha guanyat més partits que no pas ha perdut, demà rebrà el campió d'Europa. El Barça és el millor en alguns aspectes, en tirs de camp, un dels millors també en no perdre pilotes, però és el pitjor equip en agafar rebot. I en això feia autocrítica Alexander Sekulić, el tècnic.
25: Aquest equip nostre té molt talent. El que ens falta és aprendre a jugar més en defensa, tots junts, a l'una, i executar allò que entrenem, executar bé el pla de partit.
26: Things we want to execute on defense, whatever is the plan we have.
24: L'Olympiacos a terra d'aquí una hora i mitja a Catalunya arriba després de remuntar fa dos dies 25 punts en contra a la pista del València.
0: I a les últimes hores, Ernest, hem sabut que l'entrenador que inicialment volia el Barça aquest estiu s'ha quedat ja sense feina.
24: Doncs sí, estava escrit, ho sabia tothom en el món del bàsquet, que el bascony Galbiati ha deixat de ser entrenador, aquest és el nom al qual et referies, i bé, el Barça el va voler fitxar, però en la negociació el bascony volia 1 milió d'euros, el Barça oferia menys, i el bascony per orgull se'l va quedar, alhora que tenia ja signat el seu substitut, Perasovic, i això ha passat doncs just ara, només començar la temporada. Han pogut al·legar que el bascony és un dels equips que és a la part baixa de l'Eurolliga, però ara mateix el Baskonia és líder de la Lliga ACB. Ve de guanyar la Copa l'any passat i de ser el tercer millor equip de la fase regular i, per tant, amb 4 partits a fora consecutius, el Baskonia ho ha vist ideal per fer fora el seu entrenador. El futur de Galbiati ara mateix és incert, probablement passa per Itàlia. Milà és un equip on ell va començar, doncs també està a la part baixa i veurem què acaba succeint. De moment sembla clar que Galbiati no entrenarà el Barça aquesta temporada.
0: De moment no. Ahir primera victòria de la penya d'aquesta temporada a la CB.
24: Sí, 96-75 davant d'un bon Morabanc Andorra fins al descans. A la segona part, Ricky Rubio 12 assistències, la Provítola 14 punts, Àlex Reyes 17 amb 5 de 8 amb triples, van ser decisius per donar la primera victòria, atenció, de la penya, la primera aquesta temporada a la Lliga CB.
0: I ahir per fi l'Uni Girona, victòria, la primera, o vaja, victòria, va debutar amb victòria a l'Eurocup, però sentíem abans de la pausa Xavi Soler, el seu tècnic, que no estava gaire content.
27: Sí, tot i que va arribar la primera victòria de la temporada oficial, a més de pallissa, 77-49 contra l'Ostrava. És veritat que l'Ostrava

0: Moment tens, doncs, en aquest Uni Girona, en aquest inici de temporada. Veurem si aquest dissabte, en el pròxim partit de Lliga a la pista de l'Araski de Vitòria, un dels equips de la zona baixa, arriba la primera victòria també a la Lliga Femenina.
1: El tècnic tortosí Toni Gerón amplia la seva llista d'èxits en les seves aventures a l'estranger. Aquest cop ha estat al Japó, on ha guanyat la medalla de bronze als Jocs Asiàtics, Carles Vila.
2: Es tracta de tot un rodamons amb experiència com a seleccionador a països com a Tunísia o a Sèrbia. El Japó ha aconseguit una bona progressió des que es va fer càrrec de l'equip al 2024.
3: Aquesta medalla ha sigut important perquè feia 16 anys que no aconseguim cap medalla dins dels Jocs Asiàtics i feia més de 44 anys que no es guanyava a Corea amb un partit als Jocs Asiàtics, i el fet de seguir-ho a casa realment ha suposat una bona dosi de moral per a l'equip, més enllà també de que el partit va ser donat en obert per la televisió. Feia 2 anys des dels Jocs Olímpics de París que no es feia cap partit amb vol en obert, i ha suposat un acabant amb medalla i jugant a casa, doncs, evidentment ha suposat un reconeixement per als jugadors, un reconeixement per a l'esport.
2: Toni Gerona té clara l'objectiu a llarg termini, sempre centrat en la gran fita per l'handbol japonès, que és la classificació per als Jocs Olímpics del 2028.
1: I avui en handbol i a partit del Barça, David.
4: A 6:45, Dinamo de Bucarest-Barça, quarta jornada de la Champions, i el Mundial d'Hockey Patins del Paraguai. A 8:15, Espanya així la partit de quarts de final.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A 7:00, com sempre, més esports al tot costa, i ara, com sempre també, seguim el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
4: cel... A punt de frena amb la Júlia Pont.
11: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
12: La publicitat de la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
13: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
12: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu.
1: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions
8: de... El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt de fren amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
14: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Film Ràdio. Queda't amb nosaltres.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis! Vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
5: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
6: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
7: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
8: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
9: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
5: Cada dia aprenem coses noves.
10: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
11: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
12: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
5: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
13: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
14: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
15: A punt de fren amb la Júlia Pont.
16: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
5: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer. L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
17: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
5: Aquí i ara, Calafell Ràdio.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: som més els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: respiraba y è tornata secca un macchinen. Creu me no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 15 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Parlem del pla de xoc contra la pobresa, perquè Calafell ha estat premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del pla de xoc contra la pobresa. En parlem d'aquí a uns minuts. Tenim altres notícies del dia que primer de tot les resumim en titulars.

0: L'estació de tren de Segur de Calafell estrena Bicitancat. En parlarem d'aquí a uns minuts. Penedès contra el càncer impulsa un projecte de tiramar per prevenir el limfedema. La iniciativa es diu Arquivida. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en 80 dies. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges i una davallada al Baix Penedès i també a Catalunya. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
1: Informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Parlem del pla de xoc contra la pobresa, perquè Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament de Calafell ha estat reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del pla de xoc contra la pobresa. Aquest reconeixement posa en valor la feina impulsada des del municipi per fer front a situacions de vulnerabilitat i avançar cap a una societat més justa i amb més oportunitats per a tothom. Aquesta distinció, atorgada a través del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals, posa en valor l'estratègia del municipi de Calafell per combatre situacions de vulnerabilitat de manera integral. Se centra en oferir una empenta temporal a persones que poden normalitzar la seva situació i exigeix un compromís actiu i real de superació per part dels beneficiaris. Més enllà d'otorgar ajudes econòmiques, actua com a dinamització d'orientació i també contractació. El pla actua a l'àmbit de la millora d'accés a l'habitatge, el suport educatiu i la inclusió mitjançant activitats d'oci i també esportives. El programa compta amb un pressupost anual aproximadament d'uns 56.000 euros provinents íntegrament dels fons de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ha estat reconegut i premiat amb les bones pràctiques socials.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Seguim endavant amb més notícies d'àmbit local. L'Ajuntament de Calafell ha anunciat que ja es pot fer servir el bici tancat, que s'ha instal·lat al davant de l'estació de tren a Segur de Calafell, a la plaça Lola Boronat. Es tracta d'un espai pensat per deixar de forma segura les bicicletes i que està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. El bici tancat té una capacitat per 58 bicicletes i per fer-lo servir es necessita l'aplicació gratuïta parkingverde.com. Des del consistori calafellenc s'ha explicat que les bicicletes s'han de deixar encadenades i recorden que només es pot utilitzar una plaça per bicicleta. El temps màxim d'estacionament és de 3 dies laborables consecutius i no es poden reservar les places. Per qualsevol incidència es pot trucar un número de telèfon. És el 673-692-043.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies. A Penedès contra el càncer ha posat en marxa el projecte Arquivida, una iniciativa de tiramar adreçada a persones amb càncer de mama que vol contribuir a prevenir el limfedema i millorar la qualitat de vida de les participants. La inauguració es va celebrar el 7 d'octubre a l'Escarnosa de Calafell, un espai on es desenvolupen aquestes sessions de tiramar. Escoltem a la presidenta de l'associació Penedès contra el càncer.
2: Sí, aquest, diguéssim, aquest esport no només beneficia a les persones afectades de càncer en el sentit físic, sinó que també en la part emocional, perquè fent aquest esport requereix una concentració, també et trobes amb altres companyes, comparteixen, passes una estona al marge de la malaltia, i això és important quan patim aquesta malaltia.
0: L'acte va reunir representants institucionals, professionals sanitaris, esportistes i entitats col·laboradores vinculades al projecte. La iniciativa combina la pràctica esportiva adaptada amb l'acompanyament i la creació de xarxa entre les persones que han passat o estan passant actualment per un procés oncològic. De fet, doncs, aquest projecte neix amb la voluntat d'oferir una activitat que uneix salut, benestar i suport personal. Arc i Vida és molt més que tirar marc, és donar eines, crear xarxa i acompanyar les persones perquè recuperin la confiança en si mateixes i mirin endavant amb il·lusió. El cirurgià oncòleg especialitzat en càncer de mama Santos López ha destacat que els beneficis de l'activitat física durant i després del tractament oncològic són molt importants. Diversos estudis relacionen la pràctica regular d'exercici amb una reducció del risc de recaiguda en determinats tipus de càncer i amb una millora de la supervivència. El doctor també va assenyalar que el tir a mar permet treballar de manera progressiva l'extremitat superior, inclòs el braç intervingut, quirúrgicament, sempre que l'activitat s'adapti a les necessitats de cada participant i es dugui a terme amb la supervisió professional adequada. El limfedema és una possible complicació associada a alguns tractaments del càncer de mama, especialment quan s'han extret ganglis limfàtics o s'han afectat les vies de drenatge limfàtic. Pot provocar inflor al braç i altres molèsties, i la prevenció i el control requereixen un abordatge individualitzat. A la inauguració també hi va participar Maria Pitar, que és esportista d'alt nivell, integrant de la selecció espanyola de tir amb arc de camp, campiona d'Espanya en diverses ocasions i medallista internacional. El Club de Tir amb Arc Baix Penedès és l'encarregat de l'acompanyament tècnic i esportiu d'aquestes sessions. Escoltem les valoracions d'algunes de les participants que han parlat pels micròfons de Calafell Ràdio i han explicat la seva situació actual.
3: Altres tres càncers diferents, un de tiroides que em va deixar bastant tocada, un altre, he tingut un melanoma a la cama i després he patit el càncer d'endometri, o sigui, tinc altres col·leccions que diem nosaltres, però bueno, tant se val perquè és una malaltia que afecta tot el cos i sobretot a nivell emocional és molt dura i necessites molt recolzament per part del teu entorn. Aleshores, pues això, trobar companys i companyes que t'entenen mínimament. Però bueno, el càncer de mama, sí que és veritat que en molts tipus de càncers ens treuen molts ganglis limfàtics, que són molt importants per fer aquest recorregut d'aquesta limfa en el cos, que és com una neteja. Aleshores, jo concretament estic afectada a les cames, més que perquè els meus càncers són de cintura en avall, però jo diria que el tir amb arc a tothom li pot agradar, perquè ens convida a la concentració, ens convida a el que deien elles, no? la participació, i a partir d'aquí pues, que tothom s'animi a provar-ho.
0: Penedès contra el càncer ha agraït el suport de la Fundació PINAE, que a través de la convocatòria d'impuls pel territori ha contribuït a finançar l'adquisició del material necessari per posar en marxa l'activitat. L'entitat també ha reconegut la implicació del doctor Santos López, Maria Pitarc i el Club de Tiramarc Baix Penedès. Les sessions es fan a l'Escarnosa de Calafell i combinen la pràctica progressiva del tiramarc amb l'acompanyament tècnic necessari per adaptar els exercicis a les participants. Amb Arc i Vida, Penedès contra el càncer amplia així les seves accions de promoció de la salut i l'acompanyament a les persones afectades de càncer de mama, incorporant l'activitat física com una eina per afavorir el benestar i la recuperació de la confiança personal.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Ho hem avançat en els titulars. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre un espectacle familiar, La Volta al Món, en menys de 80 dies. Una proposta plena d'aventures i d'imaginació per gaudir un dia en família. Serà a les 6 de la tarda, recordem el 26 d'octubre, al Teatre Joan Colet de Calafell. Les entrades es poden adquirir a la xarxa calafell.fila12.cat. Repetim, la xarxa calafell.fila12.cat.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'Ajuntament del Vendrell ha aprovat en un ple extraordinari i urgent la taxa reguladora del servei de recollida de residus pel pròxim 2027. L'ordenança manté la referència de la grandària dels habitatges per establir el cost que cal pagar, però introdueix un nou criteri que diferencia els que participen en el nou sistema de recollida selectiva i els que no. De fet, s'ha explicat que és molt important que aquells veïns hagin recollit la targeta per als contenidors intel·ligents o els cubells pel porta a porta. Aquests mantindran un cost gairebé similar al que ja tenen. Així, per un pis d'entre 50 i 100 metres quadrats, el cost de la taxa serà de 158,90 euros, el que suposa un descens d'uns 40 cèntims respecte al que han pagat aquest 2026. En canvi, els veïns que no hagin recollit la targeta o els cubells per un pis de les mateixes dimensions pagaran 258,40 euros amb un increment de gairebé un 40%. Els barris del Vendrell, on encara es funciona amb contenidors oberts, com els del centre del Vendrell, es mantindran les quotes del 2026. S'explica que aquest és un primer pas per aplicar un preu variable al 2028 en funció de l'ús que es faci de la fracció orgànica. La taxa s'ha aprovat de forma inicial amb els vots a favor de l'equip de govern, mentre que l'oposició ha votat en bloc en contra. Els diferents grups municipals de l'oposició han criticat que es mantingui el criteri de la mida dels habitatges per establir el cost. Alhora, s'ha preguntat si l'increment del contracte que s'ha sol·licitat els últims dies a l'empresa està recollit en càlculs de la nova taxa. El cost del servei al pròxim 2027 serà de 8,7 milions d'euros al Vendrell.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Seguim amb notícies de la comarca. L'Ajuntament de l'Arboç del Penedès ha renovat els mecanismes de les campanes del rellotge per garantir-ne el funcionament. Els treballs realitzats els dies 6 i 7 d'octubre han permès solucionar l'avaria que afectava el sistema encarregat de marcar els quarts i les hores. La intervenció ha consistit en la substitució dels martells de les dues campanes que estaven avariats i havien quedat obsolets, fet que n'impedia la reparació. També s'ha instal·lat una nova centraleta de control equipada amb una antena GPS. El nou sistema gestiona el toc dels quarts i les hores, la seva repetició, el funcionament del rellotge i la il·luminació de les esferes. La tecnologia GPS permet millorar la precisió horària i la sincronització dels diferents mecanismes. L'actuació ha tingut un cost de 6.000 euros i, segons l'Ajuntament de l'Arboç, permet garantir el bon funcionament i la preservació d'un element emblemàtic de l'Arboç, estretament vinculat a la vida quotidiana d'aquest municipi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: I atenció, perquè l'estabilitat atmosfèrica que ha dominat durant la setmana té els dies comptats. Els models meteorològics d'agències com el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, adverteixen de la formació d'un sistema d'inestabilitat que ha de ple amb la façana mediterrània a partir d'aquest dissabte 17 d'octubre. El canvi posarà fi a l'ambient suau i obrirà la porta a un episodi clarament tardorenc. El desplaçament d'un anticicló cap a les Illes Britàniques facilitarà l'entrada de borrasques i vents marítims molt humits cap a territori català. Els xàfecs s'estendran de manera generalitzada per diferents comarques com Tarragona, Barcelona i Lleida. La temperatura de l'aigua del mar, encara elevada, actuarà com a combustible, fet que pot reactivar les tempestes i fer-les localment fortes o torrencials a la línia del litoral i prelitoral. El descens tèrmic començarà a notar-se ja dissabte, però es consolidarà de cara a diumenge i dilluns. Les temperatures màximes cauran de forma notable, quedant fins i tot una mica per sota de la mitjana climàtica habitual. Caldrà treure de sobre les jaquetes i la roba d'abric. La comarca del Baix Penedès es troba en un dels sectors de major exposició. Davant d'aquest tipus de temporals marítims, els vents de llevant empenyaran les bandes plujoses directament a municipis com Calafell, el Vendrell o Cunit. Segons els pronòstics actuals del Meteocat, dissabte a la tarda la probabilitat de pluja augmentarà de forma clara i diumenge serà la jornada més crítica, amb un risc molt elevat de precipitacions persistents i xàfecs acompanyats de tempesta. El desplom tèrmic al Baix Penedès es traduirà en màximes que amb prou feines superaran els 16 graus de cara a diumenge, contrastant fortament amb els 25-27 graus registrats aquesta setmana. Tenint en compte la vulnerabilitat del sol pels episodis viscuts a l'inici del mes, no es descarten acumulacions d'aigua locals o alteracions en el cabal de rieres, de manera que es recomana fer un seguiment dels consells i alertes de Protecció Civil a mesura que s'apropi el cap de setmana.
1: Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Com ja va passar a l'agost, l'índex de preus al consum, l'IPC, ha tornat a pujar 6 dècimes durant el mes de setembre a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons les dates fetes públiques per l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, l'IPC s'ha situat en un 5% interanual, mentre que la variació mensual s'ha frenat en un 0,1%. Els productes que més s'han encarit respecte de l'any passat són el transport, amb un 10,2% d'increment de preus anual, i l'habitatge i els subministraments de llum, aigua i gas, en què els preus s'han incrementat un 8,5%. En comparació amb el mes d'agost, la roba i el calçat, amb un IPC del 4,8%, són els productes en què més s'ha pujat el preu. Respecte al mes d'agost, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'IPC s'ha reduït en sector com la informació i les comunicacions i les activitats recreatives i d'oci, així com la restauració i les cures personals i els serveis. En comparació amb el mes de setembre de l'any 2025, no hi ha cap sector en què no hagin incrementat els preus de consum. Els aliments i les begudes alcohòliques continuen encarint-se un 2,9% i un 2,4% respectivament. En conseqüència, també el servei de restauració té uns preus al consum un 5,7% més cars que fa un any. La informació i les comunicacions i les activitats recreatives són un 3,2% més cares que el 2025, l'ensenyament un 2,6%, les assegurances i els serveis financers amb un 3,8%, les cures i altres serveis diversos un 3,5%. Els increments a les comarques tarragonines i ebrenques són mig punt superior als de la mitjana de Catalunya, on l'IPC ha pujat 5 dècimes al setembre i es situa en el 4,5% interanual.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: El malestar emocional i l'augment del vapeig són dos dels principals reptes que afronta la salut dels adolescents a Tarragona. Així ho constata l'enquesta de condicions de vida dels adolescents de Tarragona 2025, que revela que el 29,2% dels joves presenta malestar emocional, mentre que el percentatge d'adolescents que ha vapejat durant els darrers 30 dies s'ha enfilat al 22,6%. La Conselleria de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili han presentat els resultats de la 5a edició d'aquest estudi, que permet analitzar l'evolució dels hàbits i les condicions de vida dels adolescents. En total, les 5 edicions celebrades entre el 2015 i el 2025 s'han recollit 8.647 respostes de joves d'entre 14 i 19 anys dels centres educatius de secundària del Camp de Tarragona. S'ha destacat la importància de transformar les dades en mesures concretes. De fet, l'enquesta és una eina del Pla Local de Salut que permet adaptar les polítiques de prevenció a les necessitats detectades. El catedràtic de Sociologia de la URB i director social Àngel Ha assenyalat que Tarragona és una de les poques ciutats de l'Estat que duen a terme una enquesta d'aquestes característiques per conèixer les condicions de vida dels adolescents. L'evolució dels consums presenta diferències importants segons la substància. Entre els adolescents que declaren haver-ne consumit durant els 30 dies previs a l'enquesta, el consum d'alcohol ha baixat del 47,7% el 2015 al 37,9% aquest passat 2025. El tabac també registra una davallada significativa, del 27 a l'11,1% en el mateix període. Pel que fa al cannabis, el percentatge es situa en el 4,6% al 2025, davant del 15,2% del 2021. La borratxera també ha disminuït respecte al 2015 del 19,8% al 17,5%, tot i que ha experimentat variacions al llarg dels anys. La tendència és ben diferent en el cas de les cigarretes electròniques. El percentatge d'adolescents que ha vapejat durant els darrers 30 dies ha passat del 4,2% el 2015 al 22,6% el 2025. Una evolució que posa de manifest la necessitat d'adaptar les estratègies de prevenció a aquests nous hàbits de consum. Un dels resultats més destacats de l'enquesta és l'augment del malestar emocional. El 2025 aquest indicador afecta el 29,2% dels adolescents, el percentatge més elevat de tota la sèrie. La xifra ha crescut des del 26,6% del 2023. Les diferències entre nois i noies són especialment significatives. El malestar emocional afecta el 43,8% de les noies davant del 15,1% dels nois. Entre les noies, a més, l'indicador ha augmentat del 38% el 2023 al 43,8% el 2025. L'enquesta també destaca desigualtats entre altres àmbits relacionats amb el benestar i la imatge corporal. El trastorn alimentari afecta el 45,8% de les noies i el 27,8% dels nois, mentre que el rebuig del propi físic arriba al 51,9% entre les noies i el 30,2% entre els nois. L'estudi també posa el focus en els hàbits digitals, mitjançant l'escala CIOS, que permet detectar indicadors d'ús compulsiu o problemàtic d'internet. L'enquesta constata que el 31,7% dels adolescents presenta aquests indicadors. La proporció és més elevada entre les noies, amb un 36,6% que entre els nois, que tenen un 27,1%. L'ús d'internet s'incorpora així als hàbits que cal tenir en compte a l'hora d'abordar la salut i el benestar d'adolescent, juntament amb els videojocs, el son i l'alimentació. La recerca també analitza la relació entre l'activitat esportiva i diferents indicadors de salut. Les dades mostren que el malestar emocional afecta el 24,4% dels adolescents que practiquen esport, davant del 50% dels que no en fan. Les diferències també s'observen en altres indicadors. L'ús problemàtic d'internet afecta el 31,5% dels adolescents que fan esport, en comparació amb el 49% dels que no en practiquen. Pel que fa als trastorns del son, el percentatge és del 39,4% i del 52,1% respectivament, mentre que els indicadors de trastorn alimentari es situen en el 25,7% entre els esportistes i el 33,9% entre els que no practiquen l'esport. El vapeig presenta prevalences molt similars en tots dos grups, el 44,4% entre adolescents que fan esport i el 43,9% entre els que no en fan, sense una associació significativa entre les dues variables. L'estudi també relaciona la pràctica esportiva amb un menor rebuig del propi físic i menys indicadors de trastorn d'ús de videojocs i el consum de begudes energètiques. En conjunt, els resultats apunten a una associació entre l'activitat física i diversos indicadors de benestar, tot i que no permeten establir una relació directa de causa i efecte.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: El Festival de Sitges 2026 ja ha superat el 1 milió d'euros en recaptació. L'edició del 2027 celebrarà els 50 anys d'encontres a la tercera fase i sospira. Tot i que encara queden dies de certamen, la directora de la Fundació del Festival de Cinema de Sitges, Mònica García, ha assegurat que han trencat el sostre. Escoltem les seves declaracions.
4: Considerant que encara queden 4 dies, hem trencat el sostre. Hem crescut un 6%, és increïble. De fet, ja hem passat del milió de recaptació, cosa que no passava, i menys encara ens falten dies, i estem al voltant, jo crec que acabarem entre el 7-8% finalment. No es poden vendre més entrades perquè ens falta una sala, però és cert que en tantes sessions nocturnes doncs hem pogut créixer encara una mica més.
0: Ha afirmat que l'any que ve hi haurà una altra sala amb el Retiro i considera que el 99% de problemes que hi ha hagut venien d'insatisfacció de no poder aconseguir les entrades.
4: L'any que ve tindrem una altra sala i això significarà que tindrem més opcions. O sigui, els problemes, el 99% et podria dir, venien d'insatisfacció de no poder aconseguir les entrades. I perquè tothom vol veure les mateixes pel·lícules de mateixes sessions, hi ha un moment de saturació absoluta. Per descomptat que l'any que ve tornarà a sortir un concurs, canviarem possiblement també d'etiquetera, o sigui, creuem els dits, però és una qüestió d'oferta i demanda. Aquest any, gràcies a tots els astres, la demanda era tremenda, tremenda, tremenda, i clar, el sistema podia donar les entrades que hi havia. Esperem, això sí, que l'any que ve amb el Retiro hi hagi un circuit més natural, més esponjat, i la gent tingui més oportunitats d'accedir a veure les pel·lícules que són les que al final acaben sent les estrelles.
5: També per...
0: D'altra banda, Àngel Sala ha manifestat que han funcionat molt bé les sessions de clàssics restaurants en 4K.
6: És la cifra aquesta del millor, no? Que és com mítica. No? Fa 4 anys estàvem en 700 i deia, oh, que barbaritat, no? 800, ara un millor. No? És dir, ja, però no ho sé ja si podem passar d'això. No? Esto es como lo de las box office, no? Del Titanic fa 2.000 milions i ara venen los Avengers i van 2.000 sencers. No? Bueno, però és el mateix, és dir, però... Sí, sí, estem molt contents per la resposta del públic i molt perquè també les certes seccions mitjanit i tot han anat molt, molt més fort que l'any passat. També havíem una programació molt potent, també he de dir-lo, pel·lícules que estaven molt bé en esas franges i, bueno, el resultat també de la resposta del públic, no? Espectacular en totes les sessions. Hi ha un data, a mi m'agrada molt, que és el funcionament de los clàssics restaurats, que per primera vegada, a més, quasi han tingut molts en l'auditori.
0: A més, s'ha anunciat que el 2027 fa 50 anys la pel·lícula En Contres a la tercera fase. S'ha indicat que és probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg, que a més està d'actualitat perquè parla de gent normal en situacions extraordinàries. Per això es farà un homenatge a En Contres en la tercera fase i una revistació de la temàtica del visitant en el cinema de ciència-ficció. L'any que ve també farà 50 anys La Guerra de les Galàxies, Una Nova Esperança, i s'ha indicat que com el festival a Salem l'octubre, ja s'haurà parlat molt durant l'any de la pel·lícula. El certamen en qualsevol li dedicarà alguna picada d'ullet, han manifestat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Fins aquí l'edició informativa d'avui dijous 15 d'octubre. Qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Gràcies per la seva atenció. Com sempre, tornarem amb properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Són les 8.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: A Calafell Ràdio, Daiquiri, la millor música llatina.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.

s'ha enamorat de la cantant Clementina Pelliccia, amb la que acaba casant-se. I això passa al 1768. Boccherini és convençut que es traslladi a Madrid, formant part primerament d'un projecte musicoteatral. El 1770 comença a compondre música de cambra, quartets i quintets de corda, tots dedicats a Luis Infante d'Espanya. Posteriorment es traslada a Àvila, on estava Luis Antonio de Borbón, que li feia de mecenes. Escoltem a continuació l'obra La Tirana, un quartet en sol major, opus 44.

Després de morir la seva dona, marxa a Madrid amb els seus 6 fills. I és així que, el 1786, és anomenat compositor de la corte de Federico Guillermo de Prússia. Els primers mesos de 1801 treballa per l'ambaixador francès a Espanya, en Lucien Bonaparte, per amenitzar vetllades en la seva residència oficial. Li va dedicar diverses obres, com els 6 quintets, un Stabat Mater i 12 quintets per a viola, violí i violoncel. Morí el 28 de maig de 1805, als 62 anys. Escoltem a continuació la música nocturna de l'Estrada de Madrid, música nocturna dels carrers de Madrid, opus 30.

Boccherini fou enterrat a l'església dels Sants Justo i Pastor de Madrid. Els seus descendents resten a Espanya. En els seus últims temps, com ja hem comentat, la seva música fou influenciada per la música típicament espanyola. I així trobem la sarsuela Clementina. Trobem també música nocturna dels carrers de Madrid, reflexada en la sèrie Goya de Televisió Espanyola, El Quinteto de la Muerte, con Alec Guinness i Peter Sellers, A la caza, de 1980, amb Al Pacino, o Master and Commander, amb Russell Crowe, La comèdia, Conocerás al hombre de tus sueños, amb Woody Allen, al 2010, en la cerimònia dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992 i en el Mundial de Vela de Santander del 2014. Escoltem per acabar la seva obra El Fandango, en quintet i castanyoles en re major número 448.

I arribats aquí, estem a les acaballes del programa, desitjant que hagi estat del vostre gust. I finalitzarem amb el Fora de Context. Amb l'òpera Samson i Dalila de Camille Saint-Saëns serà l'obertura, després Printemps qui commence amb Maria Callas i Mon cœur s'ouvre à tes yeux amb Elina Garanca. Adeu!

0: Calafell Radio. En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
1: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
2: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
3: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
0: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al
3: cel... A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
0: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
12: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
11: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
0: Calafell Ràdio. Són les 10.

0: Rambuquer.
1: 9:00 del matí, 9:00. Bon dia, bona hora, família. Som a dijous, avui 15 d'octubre de 2026. Aquí engeguem el Calafell Matí, és el programa magazín matinal de Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. 107.9 FM, aquí ens podeu escoltar com sempre, també a través de la nostra emissió online. Comencem 4 hores per tractar espais d'actualitat, d'entreteniment, sempre amb bona música. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat. Salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs bé, que tot a punt, un dia més, farcer la vostra companyia fins la 1:00 del migdia i moltes coses per escoltar aquí, si us quedeu amb nosaltres. Engeguem ja mateix després del sumari amb les dades del dia, les celebracions d'aquest 15 d'octubre. També tindrem el temps, la previsió amb Josep Miró i l'actualitat de proximitat als titulars del dia a través dels diferents diaris digitals comarcals. I a partir de 2:15 del matí, l'alcalde de la ràdio torna, Ramon Ferrer, aquells estudis de

0: vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes a través d'un missatge de text, una nota de veu.
1: Aquest és el WhatsApp de Calafell Ràdio, 647 751 883.
0: 647-751-883, pendents de les vostres preguntes, des de ja mateix que escoltarem o llegirem durant l'emissió de l'Esfai, l'alcalde de la ràdio, amb Ramon Ferrer. Recordeu, d'aquí a res, 28 minuts, engeguem nova edició i fins les 10 en punt del matí. I el matí continuarà fins la 1 amb més propostes, perquè tornarem a parlar de refredats i de grips a l'Esfai Vida Saludable a partir de les 10:05 aproximadament. També tindrem el retrovisor, mirarem enrere en el temps, amb l'historiador Joan Santacana, parlem de fets, d'esdeveniments del nostre municipi. Avui, atenció, parlarem de com feien la bugada a Calafell en el segle XVII. A les 11 al temps ens actualitzarem amb la crònica d'en Josep Miró en directe i tot seguit l'Esfai de la Policia Local, cada dues setmanes a Calafell Ràdio en el Calafell Matí. Avui ens acompanyarà el sergent cap de trànsit de la Policia Local, en Dani Galán. Amb ell parlarem d'educació viària. Les històries de la música tornen puntualment a 11:45 amb l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu. I abans de la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Perdoneu, m'he oblidat que a les 12 tindrem la càpsula de la màquina del temps amb l'Albert Gómez, que posarem en marxa novament aquesta màquina aquí en el programa per repassar 5 cançons, un top 5 que elabora amb grans cançons de la història de la música el company, l'Albert Gómez. Doncs vinga, tot això ara sí, a partir d'ara i fins la una. Gràcies, com sempre, per la confiança. Benvinguts, ben trobats. Vinga, som-hi, comencem.
1: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
0: Som a dijous, dia 15 d'octubre. Anem a repassar el que celebra en aquesta jornada. Començarem parlant del Dia Internacional de les Dones Rurals. Cada 15 d'octubre se celebra aquesta jornada, Dia Internacional de les Dones Rurals. Jornada impulsada per Nacions Unides per reconèixer la contribució de les dones que viuen i treballen en el món rural. La seva feina és fonamental per l'agricultura, la producció d'aliments, també per al desenvolupament de les comunitats. Tot i això, moltes encara s'enfronten a desigualtats a l'accés a la terra, al finançament i també a les oportunitats laborals. Aquesta commemoració reivindica els seus drets i la importància de garantir-los més recursos i la igualtat d'oportunitats. Avui també es celebra el Dia Mundial del Rentat de Mans. Jornada que ens recorda un gest tan senzill com rentar-se les mans amb aigua i sabó que pot ajudar a prevenir moltes malalties. Una higiene correcta és especialment important abans de preparar o consumir aliments, després d'anar al lavabo o quan tenim les mans brutes. Aquesta pràctica contribueix a reduir la transmissió de microorganismes i a protegir tant la salut individual com la col·lectiva. La jornada promou l'accés a l'aigua potable, al sabó i a unes instal·lacions d'higiene adequades per tothom. També es celebra el Dia de la Resolució de Conflictes, que promou la importància del diàleg, la mediació per afrontar els desacords de manera pacífica. Els conflictes formen part de la convivència, tant en l'àmbit familiar com a la feina, a l'escola o dins de la societat. Aprendre a escoltar, expressar les pròpies necessitats i entendre altres punts de vista pot ajudar a trobar solucions sense recórrer a la violència. Aquesta jornada convida a fomentar la comunicació, el respecte, la cooperació com a eines per construir relacions més saludables. I en aquest 15 d'octubre també celebrem el Dia Mundial de l'Ambliopia. Ambliopia vol donar visibilitat a un trastorn visual conegut popularment com a ull gandul. Es produeix quan la visió d'un dels ulls no es desenvolupa correctament durant la infància, encara que l'ull no presenti necessàriament cap lesió aparent. Detectar-lo a temps és molt important perquè el tractament acostuma a ser més eficaç durant els primers anys de vida. Per això, les revisions oftalmològiques infantils tenen un paper essencial en la detecció precoç i en la prevenció de problemes visuals a llarg termini. Avui es celebra el Dia Mundial de la Ambliopia. Déu-n'hi-do, quantes coses encara per explicar-nos, perquè avui, 15 d'octubre, també se celebra el Dia Mundial del Bastó Blanc. És un símbol d'autonomia i de mobilitat per moltes persones cegues o amb discapacitat visual. Un instrument aquest que permet detectar obstacles, orientar-se i desplaçar-se amb més seguretat. La jornada també vol conscienciar la societat sobre les barreres

Les que encara existeixen a l'espai públic i la importància de crear entorns accessibles. Respectar els passos de vianants, mantenir les voreres lliures d'obstacles i facilitar la mobilitat segura són accions que contribueixen a una societat més inclusiva. I encara ens queda una celebració per explicar-vos, perquè avui és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre la mort gestacional, perinatal o neonatal. Una jornada dedicada a les famílies que han patit la pèrdua d'un nadó durant l'embràs, en un moment com, per exemple, el part o poc després de néixer. És una realitat dolorosa que sovint es viu en silenci i que pot provocar un gran impacte emocional. L'objectiu de la commemoració és donar visibilitat a aquest dol, oferir suport a les famílies i afavorir que puguin expressar el que senten sense estigmes ni judicis. També reivindica aquesta jornada una atenció sanitària sensible i respectuosa que acompanyi les famílies en un moment especialment difícil. Doncs aquestes són les celebracions, les commemoracions d'aquest 15 d'octubre. Avui dijous també tenim efemèrides musicals. El 15 d'octubre del 1938 va néixer Fela Kuti, músic, cantant i saxofonista nigerià, considerat el creador de l'afrobeat, un estil que combina ritmes africans, jazz i funk. A través de la seva música també va denunciar les injustícies socials i la corrupció política del seu país. La seva influència ha arribat a nombroses generacions de músics d'arreu del món. Entre les seves cançons més conegudes trobem No Good Enemy, una peça que reflecteix el seu compromís musical i social. Fela Kuti va morir el 1997, als 58 anys. En aquest 15 d'octubre celebrem el seu naixement. En aquest 2026, avui, hauria complert 88 anys. Estem parlant de Fela Kuti.

tenim més efemèrides musicals. Perquè un dia com avui, el 15 d'octubre del 1946, va néixer Richard Carpenter. Such a feeling's coming over me. Músic, pianista, cantant i compositor nord-americà, conegut per formar amb la seva germana Karen el duet The Carpenters. Durant els anys 70, el grup va aconseguir un gran èxit internacional gràcies a les seves melodies delicades i a la veu inconfusible de la Karen. Entre les seves cançons més populars destaca Top of the World, publicada en el 1973, un dels grans èxits del duet i un clàssic del pop d'aquella dècada. Avui, Richard Carpenter compleix 80 anys.

Encara tenim dues més efemèrides. El 15 d'octubre del 1948 naixia Chris de Burgh, cantant, compositor d'origen argentí i nacionalitat irlandesa. Conegut per combinar el pop-rock amb balades romàntiques, va assolir la fama internacional durant els anys 80, especialment amb aquesta que estem escoltant, The Lady in Red, cançó que es va convertir en un èxit mundial i en un dels temes romàntics més reconeguts de la seva carrera. Al llarg de la seva trajectòria ha publicat nombrosos àlbums i ha actuat davant de públics de tot el món. Avui, Chris de Burgh fa 78 anys.

Déu-n'hi-do, quins records. Que bonica aquesta cançó, Lady in Red, fa recordar que avui Chris Evert, que està d'aniversari. Vinga, i l'última de les efemèrides musicals ens porta el 15 d'octubre del 1953, quan naixia Tito Jackson, cantant i guitarrista nord-americà, conegut per formar part del Jackson 5, al costat dels seus germans, entre ells Michael Jackson. El Jackson 5 va esdevenir un fenomen mundial a finals dels anys 60, i va deixar grans èxits que van marcar la història del soul i del pop. Entre les cançons més emblemàtiques del Jackson 5 trobem aquesta, I Want You Back, un tema que continua sent un clàssic de la música popular. Tito Jackson va morir en el 2024, als 70 anys. Avui hauria complert 73 anys, concretament. Vinga, recorrem el Jackson 5 amb aquesta I Want You Back per començar el Calafell Matí d'avui.

0: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment. I sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. Amb Ferran Boquer.
1: 9 i 16 minuts.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Vinga, anem pel temps, la meteorologia, la crònica, per el temps d'aquest dijous, també de cara demà divendres, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, però amb intervals de núvols baixos que seran més abundants fins a mig matí i a partir de mitja tarda amb un cel més clar al migdia, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit propera als 18 graus de mínima, mentre que la màxima avui no pujarà tant i estarà entre 24 i 25, tot i així molt alta per l'època i amb una humitat alta. Vent feble amb terral de nit i marinades canviants al centre del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem que el temps sigui en conjunt també estable, dominat pel sol, però també amb alguns intervals de núvols baixos fins a mig matí o migdia i amb un cel més clar a la tarda amb algun núvol baix puntual al final del dia i amb una temperatura que no variarà gaire i es mourà entre els 18 o 19 de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà al voltant dels 24 o 25 i amb una humitat que continuarà sent molt alta. Vent feble en terral de nit i marinades de garbí de dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda.
1: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Tornarem a parlar amb ell quan faltin 2-3 minutets per les 11 del matí. Doncs ara mateix, 9 i 18 minuts, i aquí en el cel de Calafell està força ennuvolat. La temperatura ambient aquí a la zona de la platja de Masmel, a la zona de l'Estany de Calafell, on es troben els estudis de Calafell Ràdio i Calafell.tv ara mateix, és de 19 graus centígrads.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Doncs vinga, donem un cop d'ull a les portades dels continguts dels diferents diaris digitals comarcals. En les últimes hores, Diari de Tarragona ens explica que el Vendrell reviu records del joventut al voltant de vehicles clàssics. La primera edició de Clàssics Vendrell reuneix 170 joies de l'automoció i 400 visitants. L'objectiu és repetir l'experiència. Es tracta de joies de l'automoció que desperten records de joventut. Alguns d'aquests somnis es van fer realitat en forma de Vespa, de Riejo o també de Mini. D'altres es van quedar en un desig, però en veure'ls molts van tornar uns quants anys enrere. El càrting Vendrell ha acollit la primera trobada Clàssics Vendrell, que es va reunir, 170 vehicles de diferents èpoques i uns 400 visitants. Ho explica avui Diari de Tarragona. En serveis, Cunit instal·larà, o de fet instal·la, caixers automàtics per obtenir certificats d'empadronament. Segons l'Ajuntament, la màquina vol evitar les esferes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Veïns empadronats a Cunit ja poden fer diversos tràmits a través d'aquesta màquina similar a un caixer automàtic, sense haver de passar pel taulell ni esperar el torn. Amb aquesta màquina es poden obtenir volants d'empadronament i certificats històrics d'empadronament. El caixer està situat a la planta baixa de l'Ajuntament i, segons explica el consistori, l'objectiu és reduir el temps d'espera a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Parlem de festes. Coma-ruga tindrà una rua de carnaval. Se celebrarà en diumenge i coincidirà amb la de Calafell. Com que aquesta localitat limita la participació, molts grups es quedaran sense poder-hi desfilar i ara tindran una alternativa. I és que el Vendrell tindrà aquesta nova rua de carnaval al febrer vinent. Se celebrarà el diumenge del primer cap de setmana del mes. Una iniciativa que ja havia estat proposada per grups i carrosses de la localitat, tal com explica la regidora de festes, en Mariona Figueres. De la plana de successos, 4 persones desallotjades al Vendrell per l'incendi d'una bateria de contenidors. La façana de l'edifici ha quedat completament ennegrida. Els veïns temen que els incendis de contenidors siguin provocats. Ho podeu llegir també a diaridetarragona.com, a la secció Costa. I Calafell impulsa el Tira Marc pels seus beneficis per les dones en tractament contra el càncer de mama. L'activitat es du a terme a la Pedrera de l'Escarnosa i aporta beneficis físics, psicològics i emocionals. Canviem de rotatiu. Anem a isdiari.cat, a la seva secció del Baix Penedès, de pagesia, parlant que la pagesia lluita per la seva supervivència. Acabada la barema, els productors del Penedès denuncien els preus per sota de cost que ha cobrat majoritàriament el sector i que condiciona la seva continuïtat. En rehabilitació, el Vendrell renova el conveni amb el grup de gegants i nans per preservar el Salvador i la Teresa. L'acord garanteix la custòdia i el manteniment de les dues figures declarades bé cultural d'interès local i impulsa la participació en les celebracions del municipi. I Espadaler visita el Baix Penedès per reforçar la justícia de proximitat i reivindicar Pau Casals. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica ha conegut el funcionament de les oficines de justícia al municipi i els projectes de preservació del llegat democràtic del músic vendrellenc. També el conseller ha visitat aquest dimecres Calafell, Cunit i el Vendrell en una jornada institucional centrada en l'enfortiment de la justícia de proximitat i la preservació del patrimoni històric i democràtic del Baix Penedès. La visita ha inclòs reunions amb els alcaldes dels tres municipis, visites a les oficines de justícia al municipi de Calafell, Cunit i un recorregut pel Museu Pau Casals al Vendrell. Ho explica avui Eix Diari. I també recull aquest titular, Penedès contra el càncer impulsa un projecte de tiramarc per prevenir la limfedema. La iniciativa Arquivida, inaugurada a Calafell, promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama amb l'acompanyament tècnic del Club de Tir a Marc Baix Penedès. Anem a diarimés.com. A la seva secció comarcal, enxampen un home a Cunit escampant les escombraries pel carrer. La policia local proposa dues sancions per la mateixa persona que s'enfronta a multes de fins a 2.200 euros per abocar residus i obstaculitzar el trànsit. I acabarem amb l'actualitat dels diaris digitals a les últimes hores a la Fura del Penedès.cat. Albinyana celebrarà la 18a edició de la Fira d'Artesania. Albinyana viurà aquest cap de setmana la 18a edició d'aquesta fira d'artesania amb diferents actes repartits entre dissabte i diumenge. Dissabte al migdia es faran diverses activitats participatives per prevenir la violència masclista i LGTBI-fòbica a càrrec de Befrilla. A les 6 de la tarda tindrà lloc una actuació castellera amb els nens del Vendrell i els castellers del Foix a la plaça Major, mentre que a partir de les 8 la societat acollirà l'espectacle Cabaret Pagès amb l'Esperanceta. El diari recull totes les activitats al voltant d'aquesta fira d'artesania d'Albinyana. També ens parlen de l'homenatge a Manuel García, antic mestre a la colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, executat pel franquisme. Ho podem llegir a la Fura del Penedès.cat de les últimes hores. En 6 minuts arribem al punt de 9:15 del matí. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I'm dancing in the dark.
4: Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari. She got

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 9 i 28 minuts, anem pels titulars del dia. En titulars, l'avanç informatiu amb la Mireia Romaguera. Endavant, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Pla de xoc contra la pobresa. Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament està reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del Pla de xoc contra la pobresa. Als informatius parlarem de l'estació de tren de Segur de Calafell, que ja ha estrenat el bici tancat. Penedès contra el càncer està duent a terme el projecte de Tiramar per prevenir el limfedema. Es diu Arquivida. S'ha inaugurat a Calafell i promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en menys de 80 dies. Ja es poden comprar les entrades. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. Serà a partir del 2027. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges intenses i una davallada amb l'arribada ja gairebé de l'hivern a Catalunya i al Baix Penedès. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs ara mateix, 2:15 de 10 del matí, en directe a Calafell Ràdio. Som a dijous i engeguem una nova edició de l'Alcalde a la Ràdio, amb Ramon Ferrer, aquí en els estudis de Calafell Ràdio, calafell.tv. De seguida el saludem, anem a recordar que obrim línies telefòniques al 977-69-9100, 977-69-9100. També pendents del WhatsApp al 647-751-883, 647-751-883. Es farem les vostres preguntes, consultes, suggeriments o queixes per l'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, que ja el saludem. Ramon, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Mireia Romaguera, també amb nosaltres, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I començarem pels guatges que hem rebut, doncs, en les últimes hores. Endavant.
2: Diu, molt bon dia, alcalde, sóc la Maria, de Segur de Calafell, vull fer-li una consulta. Sovint, a primera hora del matí, quan vaig a treballar amb el cotxe, em trobo que no puc passar pel carrer Pablo Picasso, a l'altura de la Ronda de Sant Miquel, perquè hi ha un contenidor situat a mig de la calçada que m'impedeix el pas. És una situació que es repeteix molt sovint, pràcticament molts dies, i que em provoca molèsties quan em desplaço a la feina. Entenc que es tracta d'un acte incívic, però voldria saber si des de l'Ajuntament tenen constància d'aquests fets i si saben o tenen algun indici de qui els pot estar provocant. També m'agradaria saber si es preveu prendre alguna mesura per evitar que aquesta situació es continuï repetint.
1: No, és el primer cop que tenim aquesta queixa al menjar i no teníem...
2: M'he enviat la fotografia.
1: D'acord, doncs ho passaré nota i a veure si ho poden mirar i veure què passa.
2: Molt bé. És el del contenidor blau, entenc que els senglars no són.
1: Bueno, perquè el blau és el que deu pesar menys pel paper i deu ser fàcil d'empujar, no?
2: Més preguntes per WhatsApp. Diu, muy buenas y muchas gracias por este espacio y por darnos la oportunidad de trasladar nuestras preguntas al alcalde. Sobre el nuevo puente que conectará la Ciutadella Ibérica con la zona de la playa, ¿será un paso abierto libremente a toda la población o estará destinado únicamente al acceso a la Ciutadella? Y en caso de ser acceso público, ¿estará abierto las 24 horas o tendrá un horario limitado vinculado al horario de la apertura de la Ciutadella? Muchas gracias al alcalde por la resposta i a tots els participants del programa. Un saludo.
1: Serà un pas obert, vigilat amb càmera, i sí que tindrà un horari restringit, però encara no l'hem decidit de l'horari. Primer hem de fer el pont i després ja decidirem l'horari.
2: Molt bé. Tenim més preguntes. Recordem que el WhatsApp està obert per enviar més preguntes a l'alcalde. Anem ara amb les preguntes de les xarxes socials. Sobre el nou espai caní a la plaça Josep Parera, Segur de Calafell, la Mariela diu que podrien haver posat unes tanques una miqueta més grans perquè els gossos no tinguin el perill de poder saltar. També diu que podrien haver tret les pedres, que són molt grans, i també millorar i tenir un espai amb dos bancs per poder seure, que no hi ha cap.
1: Sí, bueno, anem a veure, els bancs els anirem posant, i en aquella plaça ja n'hi ha, no?, també de bancs, però sí que hi haurà millores, a més, hi haurà manteniment, millores, hi haurà algunes coses que veurem, doncs, que amb el funcionament hauran de fer, i això sempre passa, quan tenim un espai caní, doncs, que ja està més o menys el dia, doncs, ho fet, doncs llavors l'hem d'acabar de repassar, però bueno, ja ho tindrem en compte, això.
2: La Maria, d'altra banda, diu que espera que arreglin la carrerada d'en Ralet al nucli de la platja. Diu que és impossible per una persona en cadira de rodes poder circular per aquest carrer.
1: Sí, ara amb les obres que estem traient a licitació, doncs es preveu fer la meitat de Calafell, la part de Calafell, doncs, que ja sigui adaptada completament i que no tingui cap barrera arquitectònica, i s'ha fet, a més, aquest projecte s'ha hagut de modificar, ja el teníem fet i s'ha hagut de modificar precisament per adaptar-nos a la llei d'accessibilitat nova que va treure la Generalitat, i d'aquesta manera complir amb la llei d'accessibilitat i fer-lo, doncs, això, no?, més accessible.
2: Anem a més preguntes. La Pilar diu, en referència a les playes de Calafell, mi opinión es que deberían hacer espigones como en Cunit para no perder la arena cada año y hacer la inversión de una sola vez y proteger el paseo marítimo tan bonito que tenemos. Las playas también se verían más bonitas. En Barcelona, también como en Cunit, lo han hecho y ha quedado bien y no pasa nada con la arena. Muchas gracias.
1: Els espigons no funcionen i és una cosa que s'ha vist amb el temps de que no fa que retingui la sorra de les platges, i precisament hem estat, doncs, ara estem amb un estudi, doncs, que no amb un estudi, sinó amb un projecte europeu en el que precisament, doncs, hem vist altres zones, com fa poc hem anat a França i també hem anat a un congrés, doncs, a Huelva, a veure totes les platges de Huelva també com són i què fan per allà, i llavors hem vist que la solució no és fer espigons, sinó que és fer dunes, i les dunes són molt més fàcils de mantenir, es fan de manera natural i, a més, són molt més eficaces que no els espigons.
2: De fet, Calafell és pioner en aquest sistema.
1: Exacte, sí. Bueno, és un projecte europeu que tenim amb el sud de França i que estem monitoritzats per la Universitat de Girona. Uh-huh. I és un projecte en el que estem aplicant els criteris que marca la Unió Europea i que marca l'Estat per intentar retenir el màxim de sorra a les nostres platges. I ja fa temps que estem amb això i hem vist que hi ha zones que funciona i depèn de quines actuacions fem, encara funciona més, no? I això és el que estem intentant. Hi ha un tram de platja que és la que es veu més perjudicada, precisament perquè no tenim espai per fer dunes, però si tinguéssim espai per fer dunes, veuríem com any a any anem guanyant metres de platja. I això ho hem vist fa poc al sud de França, en el que també tenien una costa que afectava moltíssim els temporals. Van començar a fer una escullera en pedra, perquè és que no tenien espai per fer res, i van fer una escullera en pedra per protegir-se, però després van fer un cordó dunar per davant, van anar ampliant aquest cordó dunar a mesura que anaven guanyant sorra a la platja, i avui la platja que tenen és molt ampla i s'ha vist que és molt efectiu aquest sistema, i molt més que els dels espigons, no? En una platja tan oberta com tenim nosaltres, els espigons acaben perdent sorra i no fan l'efecte desitjat, i a més suposen un impacte paisatgístic important i mediambiental molt important.
2: Més preguntes, alcalde. Seguim amb preguntes de les xarxes socials dels veïns i veïnes. El Jordi diu que estan esperant la poda dels plataners de la Rambla Nova. Diu que pels veïns de la zona és una tortura.
1: Bueno, el període de poda sempre comença ara, aquesta època del partir del novembre-desembre, i sempre es fa una poda que és la que ens marca el pla director de l'arbrat, no? I això és el que farem aquest any.
2: Sobre l'Escola de Música i Arts, al nucli del poble de Calafell, l'Adrià diu que capacitat per 215, que és el que va anunciar, diu, però hi haurà demanda per 215 persones, 215 alumnes,
1: no,
2: pregunta?
1: No, 215 són simultanis, eh? Són espais que preveu 215 simultanis. Això preveu que amb diferents horaris puguem assolir fins a 600 persones. Vull dir que estem seguríssims que tindrem espai de sobres.
2: Molt bé. I última pregunta de les xarxes. La Maria diu, fui andando ayer a la estación por la calle pel carrer Sant Pere, per la vorera on està Correus, i diu que està feta molt malbé, que és un desastre de vorera i que hi ha molts clots al terra. Diu que si es podria solucionar perquè és un carrer força transitat.
1: Sí, hi ha algun tram, eh? Hi ha algun tram que sí que està més malmès. Allà hi hem fet moltes reparacions, hem fet moltes actuacions, i és molt llarg, també, és molt llarga, i bueno, hi ha algun tram que sí, que encara s'ha de millorar i s'ha d'intervenir.
0: Doncs avui ho hem enllestit ràpid, sí. Això, eh? Aquest primer tram, però en volem més. Recordeu, línies obertes, 977-69-91-00, per parlar directament amb l'alcalde, amb Ramon Ferrer, fins les 10 del matí, però també el nostre WhatsApp, el 647-751-883, 647-751-883. Podeu enviar ja mateix les vostres preguntes, missatge de text, nota de veu, en aquest WhatsApp. I, alcalde, ja ha sortit a licitació la renovació dels carrers de la platja, entre el carrer Sant Pere i la carrerada d'en Relé, un projecte molt important en aquest tram final de la legislatura.
1: Sí, és un projecte que portem ja temps intentant treure, que hem hagut d'adaptar-lo precisament per la normativa que ha sortit nova, que hem explicat abans, del Codi d'Accessibilitat, i això ha implicat haver de modificar el projecte que ja teníem fet, i per tant s'ha endarrerit una mica, i ara ja el podem treure a licitació. Tenim també ja preparat, amb el pressupost que estem preparant per l'any que ve, ja tot el finançament, a veure si el tenim ja encaixat del tot, i creiem que podem fer-la. Aquesta obra més o menys començarà a partir del gener. S'ha de fer el període de licitació, esperem que no hi hagi cap impugnació ni hi hagi res així, però en principi el previst començar cap al gener. I és una obra molt important, és una obra que agafa molt d'àmbit a dintre del barri de la platja, perquè no només agafa el sector del carrer Sant Pere fins a la carrerada, entre la via del tren i el passeig marítim, agafa la plaça Alcalde Romeu i tots els carrers que hi ha allà, sinó que també preveu unes millores en el carrer Mallorca, Carme i Montserrat, que són els tres primers, bueno, els tres carrers perpendiculars de l'illa de Vianants, i que fan que també l'àmbit s'ampliï moltíssim i pràcticament arreglem la meitat del barri de la platja, no? És una obra que puja gairebé 8 milions d'euros. A més, millora també el pas del carrer Sant Pere per sota la via del tren. Traiem les escales que hi ha actualment, així de manera doncs, que no hi ha una rampa doncs, accessible, i el que es fa precisament és substituir-les per una rampa, i jo crec que això facilitarà doncs, l'accés, l'accessibilitat amb aquest pas, en el que quan a vegades doncs, tenim alguna incidència a l'ascensor, doncs la gent es queixa de perquè hi ha barreres arquitectòniques, no? I d'aquesta manera suprimim la barrera arquitectònica, fem una rampa que és bastant accessible, i en aquest sentit doncs, el millorem moltíssim. I crec que l'actuació, doncs, al final, estem fent una actuació que també hem fet ja en els carrers de Segur Platja, estem acabant-los, i que serà més o menys similar, i que al final doncs, deixarà un espai renovat completament, amb la idea de després anar continuant i renovant la resta de carrers que encara estan per arreglar.
0: Ara que parlava de barreres arquitectòniques, aquesta setmana passada, parlant amb una amiga, amb una ciutadana de Calafell, una de les seves inquietuds eren això, de com es faran els carrers per eliminar barreres arquitectòniques. Suposo que és d'obligació, no? Ara que amb aquests nous projectes, eliminar-les o almenys intentar que hi hagi les menys possibles. Explica'ns una miqueta si això es té en compte.
1: Sí, el que passa precisament el Codi d'Accessibilitat doncs, no va molt en aquesta línia, no? Que precisament... El que diu ara la nova normativa, que ja fa 3 anys que està aprovada i que fa temps que està ja doncs, vigent, el que diu la nova normativa és que precisament volen desnivell entre la calçada, diguem, i la part on poden circular vehicles i la part on poden anar els vianants, d'aquesta manera marcant un camí més clar pels vianants per on han d'anar, no? Jo entenc que això és anar enrere, entenc que teníem carrers o que hem dissenyat molts carrers que són d'accessibilitat completa perquè són tot plans i precisament de prioritat de vianants, i per tant el qui té sempre la prioritat de poder anar per on vol és el vianant. Jo entenc que això és un pas enrere, però és la normativa que s'ha aprovat ara i la que està vigent i l'hem de complir.
0: Llavors es farà alguna manera de rampa, alguna mesura per evitar aquestes diferències d'alçades?
1: Clar, això obliga a marcar uns recorreguts concrets i anar doncs, a buscar les cantonades o espais doncs, on puguis accedir a la calçada de manera que no hi hagi aquesta barrera. I jo crec que això és precisament el que trobo que és un pas enrere, no? Perquè amb un accés, amb un carrer que ha de ser pedonal, un carrer que ha de ser doncs, de prioritat pels vianants, el que no podem fer és marcar-los i amb els vianants per on han de passar, perquè en teoria tenen llibertat per anar per on volen, no? Llavors és una mica contradictori i bé, doncs hem hagut d'adaptar el projecte a això, però per sort doncs, hi ha uns espais ajardinats i unes zones on fiquem vegetació que poden cobrir aquest desnivell, i bé, amb això ho hem pogut salvar mantenint bàsicament el carrer com volíem, que és que fos el més pla possible per evitar precisament que hi hagi barreres arquitectòniques.
0: Ara ha sortit a la licitació, ens deia que per començaments de l'any vinent es posaria en marxa aquesta feina, però no és una feina fàcil, això no. Estarà molts mesos en marxa, sí. En una zona molt concorreguda, amb molt de turisme, sobretot, ja sabem, a l'estiu, però durant tot l'any també.
1: I una zona molt complicada perquè hi ha molts serveis que segurament no sabem qui són, perquè és una zona molt antiga de Calafell Platja, és possible que hi hagi, trobem tubs o clavegueres, canonades... que no tenim detectades i que estaran allà, segur, quan aixequem, i llavors és una zona complexa. Hem previst un calendari d'obra d'un any i mig, vull dir que és una obra complicada i és una obra doncs, molt llarga en el temps. Els carrers peatonals, però, sí que aquests seran més curts. Aquest cada carrer el farem més o menys en un mes. Aquest només és renovació del paviment i ja està, a la part central, i també el que són els laterals, les cunetes, per dir-ho així, laterals d'on te passa l'aigua, no? de pluja, els col·lectors de pluja de pluvials, i això també doncs, es renova, i en canvi doncs, des del carrer Sant Pere cap a la Carrerada es fa el carrer completament nou. Hem de mirar també per on passen els serveis, perquè a vegades en el plànol està dibuixat d'una manera, però després a la realitat hi ha una altra, i a vegades doncs, ens ha passat a Segur Platja que el gas no estava ben recollit on passava la canonada de gas, i ens ha evitat doncs, en alguns llocs que no poguéssim plantar arbrat, perquè si plantem arbrat doncs, les arrels a mesura que van passant els anys poden ocasionar doncs, això, no? que les canonades de gas doncs, siguin, es facin malbé, i això és perillós, i per tant doncs, hem d'anar amb molta previsió de veure què en trobem i que, com està tot, i a partir d'allí doncs, prendrem decisions sobre la marxa. Però ja dic que és una obra complicada d'un any i mig, que causarem moltíssimes molèsties als veïns, ja, això ja sempre ho dic, però al final quan, fins que no tens l'obra allà els veïns no ho veuen i no ho pateixen, i bé, intentarem que sigui doncs, el més accessible possible per tots els veïnats, per tot el veïnat. El que sí que és veritat és que hi ha carrers que no duren, o sigui, els carrers no duraran un any i mig tancats, eh? Estarem doncs, 4, 6 mesos, el que sigui, i no es podrà accedir a alguns garatges doncs, que hi ha en aquella zona durant 4 o 6 mesos, no els 18 que dura l'obra, sinó que 4 o 6 mesos pot ser que estiguin, tinguin problemes d'accessibilitat, el mateix que ens ha passat a Segur Platja, exactament el mateix, i quan obrim altres carrers doncs, també ens passa 3 quarts del mateix.
0: Doncs anirem parlant d'aquest projecte al llarg dels pròxims mesos, al llarg d'aquesta temporada. Tenim un missatge de WhatsApp, Mireia.
2: Sí, diu, bon dia, sóc el Jaume de Segur. Les obres de remodelació de voreres de carrers de Segur Platja s'han aturat o només es fan fins al carrer Pisuerga? Crec que van dir que es farien fins al carrer Duero. D'altra banda, sap quan trauran el cablejat antic de Rodríguez Pita i el nou arbrat? Moltes gràcies i una salutació.
1: No recordo si acaben a carrer Minyo o Po, no recordo, un d'aquests dos. En principi no hi ha hagut cap canvi i faran fins al carrer Minyo o Po, no recordo quin és el carrer que es quedaven. Però sí que continuaran amb la renovació de les voreres i, a més, es farà un tram d'asfalt important a Lluís Companys, que pràcticament doncs, podem dir que quedarà tot asfaltat.
2: I una segona pregunta és el del cablejat antic de Rodríguez Pita.
1: Cablejat antic, aquest sí que està l'obra acabada i el que es farà només queda retirar el cablejat antic. O sigui, estem esperant que vingui la companyia de Telefònica o de Fexandesa, el que sigui, per poder retirar aquests cables i ja doncs deixar-lo completament llest. També amb l'obra de Segur Platja es fa la línia de mitja que encara hi havia doncs, que creuava la via del tren i que passava per damunt, doncs aquests 3 o 4 pals que quedaven doncs també es trauran i també doncs, deixarem tot això net de cablejats i jo crec que canviarà molt la imatge del barri.
2: A banda del cablejat també preguntava per l'arbrat, que si n'hi haurà nou arbrat.
1: L'arbrat sí, perquè hem vist que hi ha carrers que hem fet fa poc i que se'ns ha mort els arbres, no sabem què és el que ha passat, però sí que hem vist que això i per tant doncs, haurem d'intervenir també amb l'arbrat.
0: Doncs serà en final d'aquest alcalde de la ràdio. A 12 minuts farà arribar a les 10. Volem parlar dels pressupostos participatius. Ja tenim les propostes guanyadores. En són 7.
1: Sí, al final doncs, s'escollien 5 de les que eren inversió, no? I una de l'àmbit social. La de l'àmbit social estava clara. Aquest any només hi havia una proposta, que era intentar doncs, que fer un estudi per declarar el bot salvavides doncs, com a patrimoni material de la humanitat. I això doncs, és el que ha sortit guanyador, aquest estudi, i per tant és el que executarem i el que farem. I a partir d'allí doncs, felicitar doncs, les propostes que han sortit guanyadores, perquè bàsicament han mobilitzat barris doncs, que són relativament petits en població i que són, doncs, abans eren urbanitzacions, per dir-ho així, i ara doncs, ja són barris del municipi, però sí que jo crec que s'han mobilitzat molt i al final han aconseguit doncs, que les seves propostes surtin guanyadores, no? I per tant, doncs, el que es farà són millores pràcticament a voreres de lo que és tot Segur de Dalt i Vall de Mar i també doncs, a Mar Romeu, i a més doncs, es milloren doncs, el camí de Mas d'en Vives, on també hi ha l'adequació d'aquest camí, hi haurà una nova àrea d'esbarjo infantil també a Mar Romeu, i a més doncs, també doncs, hi han hagut dues, o sigui, en aquest cas, en lloc d'haver-n'hi 5 propostes, n'hi han 6, perquè hi ha hagut un empat a l'última posició, que és bàsicament doncs, això, no? La voreres de Mar Romeu i el camí de Mas d'en Vives, que han tret 45 vots i, per tant, per no deixar-ne una fora, que havien quedat empatats, doncs hem incorporat aquesta sisena i, en aquest cas, doncs hem fet una excepció perquè normalment sempre són les 5 primeres, doncs aquest cas, aquest any, seran les 6 primeres. I després, a més, doncs, hi ha també zones d'ombra, aparcaments, que també era una proposta doncs, interessant per poder doncs, fer que aquests aparcaments que són esplanades de molt d'asfalt i que generen molta molta escalfor amb el sol, sobretot a l'estiu, doncs amb aquesta vegetació puguem fer més refugis climàtics i que aquests aparcaments no siguin un forn, no? I que puguem doncs, aparcar els cotxes amb ombra, però també quan anem a buscar-los doncs, que no tinguem aquesta sensació d'estar al mig del desert, no?
0: Amb aquest format dels pressupostos de projectes de menor quantitat permet executar-los doncs, ràpidament, podríem dir.
1: Sí, són menors tot, són obres menors i per tant amb una simple memòria i tres pressupostos o una licitació més àgil, doncs permet fer-ho més ràpidament i aquesta és una mica el que hem buscat, no? Que no s'executin les coses al cap de dos anys quan ningú se'n recorda que allò s'ha votat en pressupostos participatius, sinó que es puguin executar l'any següent, no?
0: I per últim, preguntar-li sobre això, la valoració de la participació ciutadana, com la valora vostè?
1: És això que dic, que felicito amb els barris doncs, menys habitants, per dir-ho així, perquè són els que s'han mobilitzat i els que han aconseguit propostes guanyadores i en aquest sentit doncs, cal dir als barris que tenen més habitants doncs, que han de fer això, que han de mobilitzar-se i que han de participar més i que a vegades doncs, no serveix de res queixar-se a les xarxes i demanar coses si després, quan és l'hora de fer-ho, no ho fan, no? I llavors no et pots queixar, no? Perquè si has tingut l'oportunitat de demanar que s'arreglin coses i no ho has fet, doncs després no pots anar-te queixant per tot arreu de que no es fan les coses.
0: Mireia?
2: Més preguntes d'actualitat sobre el pla de xoc contra la pobresa a Calafell. L'Ajuntament ha rebut un premi, volem conèixer com va anar aquest acte i per quin motiu es va rebre el premi.
1: Bueno, el premi és precisament a la innovació municipal i en aquest sentit doncs, el que s'ha premiat és el pla de xoc contra la pobresa com a bones pràctiques, no?, de la Federació de Municipis que valora doncs, el que estan fent els ajuntaments i aquelles coses que els hi sembla doncs, que poden ser objecte de que altres ajuntaments també doncs, ho facin i ho facin extensiu. Doncs ho premiem aquestes bones pràctiques que durant l'any doncs, va fent com una mena de manual, no?, de bones pràctiques on hi surten totes publicades i hi ha hagut molts ajuntaments doncs, que amb les seves diverses idees i innovacions que han anat fent doncs, han estat premiats i un d'ells ha sigut Calafell amb el pla de xoc contra la pobresa en el que bàsicament el que fem amb aquest pla és precisament intentar treure doncs, que la gent no depengui tant de les subvencions i que no acostumar doncs, a la gent a viure d'aquestes subvencions, sinó que amb aquest pla el que fem és intentar doncs, ajudar-los, acompanyar-los en un procés de trobar feina, en un procés de trobar habitatge, també doncs, intentar doncs, que hi hagi unes rutines familiars doncs, que facilitin que els nens doncs, tinguin un entorn adequat i que puguin doncs, millorar els seus estudis. És un acompanyament que fem que ajuda molt aquestes famílies i que la idea doncs, és ajudar-los durant 3, 4 anys, 5 com a molt, intentar doncs, a partir d'allí que ja puguin funcionar de manera autònoma i no estiguin doncs, amb aquest sistema no?, de dependre de subvencions i de pensions doncs, que estem intentant de que això doncs, no sigui vagi per aquest camí, perquè al final anirem engruixint això i el que volem és precisament que tothom doncs, pugui tenir doncs, una activitat plena i normal a la seva família. No?
0: Estem en un període de temporals, alertes, i ara que tenim a la vista doncs, un altre temporal que ha de venir a final d'aquesta setmana, li volem preguntar sobre el pla d'emergència per inundacions. El 50% dels municipis catalans han de tenir aquest pla. Volem preguntar en quin moment està i si cal revisar-lo i actualitzar-lo.
1: Sí, nosaltres tenim el DuproCIM, que és el que ens ha demanat el Procicat, i allà doncs, en principi es preveu tot tipus d'alertes i de coses que puguin succeir, no? I per tant aquest és el document que tenim aprovat. En quant a inundacions, abans hi havien d'específics, hi havien de cada cosa, hi havien d'incendis, d'inundacions, hi havien de diferents actuacions ferroviàries, jo que sé, coses que poguessin passar, però ara es van juntar tots amb el DuproCIM i amb aquest és el que tenim vigent i el que està aprovat i és el que fem servir. I al final, quan hi ha una emergència, actuem igual quan hi ha un incendi que quan hi ha una inundació, i l'únic que canvia és la situació i el lloc i el risc que hi ha, no? Però sí que al final la manera d'actuar és la mateixa, no? De l'administració, i això és el que, el que és important de tenir doncs, el dia i de poder-ho tenir doncs, vigent i saber en qualsevol moment què has de fer si passen aquestes coses.
0: Per exemple, ara en aquests dies que es posa en alerta, aquests és alert i amb aquests avisos, què és el que activa l'Ajuntament de Calafell?
1: Doncs activem, per exemple, zones que veiem que són inundables, doncs posem senyalització, posem tanques, perquè la gent doncs, no aparqui el cotxe. A mi m'ha passat aquesta setmana precisament que vaig aparcar en un lloc on i es va inundar el cotxe i la feinada que tinc ara per anar-lo arrencant, però sí que passen doncs, aquestes coses, no? que hi ha zones que són inundables i que posem senyalització doncs, quan rebem aquestes alertes i que el que intentem és que la gent no limitar-los del tot, però sí que tinguin en compte doncs, que hi ha zones que són de risc i que per allà doncs, han d'anar amb cura i intentar evitar aquestes zones que hi hagi aquest pas de vehicles o que hi hagi circulació per allà i que tinguem doncs, bàsicament aquestes zones senyalitzades. I després també el que fem normalment és aixecar molts imbornals i moltes tapes que sabem que amb la pluja ja s'aixequen soles i per intentar doncs, que no hi hagi perill les aixequem nosaltres, però a més també com amb això aconseguim que desaigui molt més ràpid, no? A vegades les fulles dels arbres fan que es tapin aquests imbornals i l'aigua no pugui sortir, llavors el que fem és aixecar-ho i poder netejar-los i poder doncs, fer que l'aigua surti de manera més ràpida. I això ho hem aconseguit al municipi perquè hem tingut pluges molt similars a municipis que hi ha hagut aquí al costat i que s'han inundat i en canvi a Calafell doncs, no s'ha inundat. S'ha inundat una mica d'aigua alguns carrers, però ha marxat en mitja hora i ja pràcticament ja no n'hi havia. No? Això és el que ens passa ara. Quan cau molta aigua de cop, doncs hi ha un moment en el que sí que es veu doncs, els carrers una mica inundats, però tenim doncs, ja una xarxa muntada i unes solucions d'evacuació que el que fan, el que permeten és que l'aigua marxi molt ràpid i en mitja hora pràcticament doncs, ja notem normalitat, no?
0: Mm-hmm, molt bé.
2: Molt important les rieres, no? També tot el que s'ha fet sí. I s'ha executat, no?
1: Les rieres han sigut un lloc prioritari per actuar, de retenir les aigües que no arribin a la part doncs, del front marítim tan ràpidament i fan de bassa de retenció amb aquests gavions que hem fet, amb aquestes basses de laminació que hem fet, perquè l'aigua baixi més a poc i no faci tant de mal, i a més doncs, no arribi tan ràpid a la part de baix, que quan està plovent doncs, ens interessa que l'aigua de dalt no arribi allà. No? Uh-huh. I això doncs, és una de les actuacions que hem fet, però també altres doncs, que hem fet col·lectors, i hem fet ara també doncs, amb l'obra de Segur Platja hem fet sistemes urbans de drenatge sostenible, que són uns espais, com unes canalitzacions que el que fan és filtrar l'aigua cap al subsol, i això ens permet evacuar també l'aigua de pluja, i bé, doncs, a mica en mica anem incorporant aquests sistemes per fer que la ciutat doncs, sigui una esponja, no? Per tothom ens entengui, no? Doncs estem intentant fer una ciutat esponja i que quan plogui tan ràpidament l'aigua doncs, filtri i marxi ràpidament també.
2: Clar, perquè vosaltres com a Ajuntament ja teniu detectats quins són els punts on sempre hi ha més acumulació d'aigua.
1: Sempre,
2: ja,
1: això ho tenim estudiadíssim, sobretot és a les parts més properes al mar, les parts més baixes, perquè ens entengui tothom, doncs el castell molt difícil que s'inundi, no?, perquè fa baixada i llavors on arriba l'aigua és la part més baixa i per tant doncs aquestes són les zones on actuem, però també els carrers o les rieres que fan que aquesta aigua arribi a aquestes zones tan baixes.
2: De fet, relacionat amb aquesta notícia ha sortit també doncs, que els alcaldes poden prendre decisions per davant de Protecció Civil si hi hagués algun cas, alguna emergència. Quin tipus de decisions pot prendre un alcalde o una alcaldessa?
1: Bueno, els alcaldes, tot i que a vegades són figures que estan una mica denostades, acostumem a conèixer molt bé el municipi. Acostumem a conèixer molt bé el municipi perquè ja hem viscut doncs, altres episodis de situacions d'aquest tipus i tot i que a vegades doncs, ens diuen que passarà d'una manera, sabem que doncs, no anirà per aquí, sinó que anirà per una altra banda. No? I això és una mica doncs, ja intuïcions que tenim els alcaldes, però també experiències que hem viscut, perquè si una cosa tenen els alcaldes que viuen de primera mà, doncs vivim de primera mà totes les situacions que hi ha i que tenim molt de coneixement del municipi, no? I això doncs, fa que a vegades doncs, puguem prendre decisions que Protecció Civil o que altres organismes que venen de fora no coneixen el territori i, per tant, doncs, nosaltres tenim una informació addicional que tots aquesta gent doncs, no té, no? I a vegades doncs, ve un bomber de fora i pensa doncs, que aquella zona doncs, es pot passar i nosaltres sabem que aquell camí doncs, no és transitable, per exemple. No? Uh-huh. I, per tant, doncs, són decisions que prenen els alcaldes i que jo crec que està molt bé doncs, que se'n reconegui aquest coneixement del territori i aquesta experiència que tenim de situacions similars en el nostre municipi.
2: Molt bé.
0: Doncs ho deixarem aquí ara mateix, que gairebé passa un minut del punt de les 10 del matí. Gràcies, alcalde. Ens retrobem d'aquí 7 dies. A l'alcalde de la ràdio, Calafell Ràdio, gràcies.
1: Molt bé.
0: Bona setmana. Gràcies, Mireia Romaguera. Fem una aturada i tornem de seguida.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
2: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar,

Vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però, sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio.
1: Engeguem una nova edició de l'Espai Vida Saludable en el Calafell Matí a Calafell Ràdio. Avui abordarem un tema molt comú, com és sobretot en aquesta època de l'any, el refredat, la grip i altres malalties respiratòries i vinculades a l'hivern. Ens acompanya la Sara Tamayo, és infermera del CAP de Calafell. Sara, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs anem a parlar d'aquestes malalties que estan molt vinculades a l'hivern. Doncs de què parlarem concretament avui?
2: Bueno, avui abordarem una miqueta el tema del refredat, que en concret és una malaltia lleu, i a vegades sí que és veritat que en els usuaris genera una mica de dubtes i col·lapsa una mica el sistema sanitari de manera innecessària a vegades, no?
1: Anem a començar pel més bàsic, explicant-nos què és exactament un refredat. Com ho definiu els professionals?
2: Quan nosaltres parlem de refredat comú, acostumem a parlar d'una una infecció lleu de les vies respiratòries altes, és a dir, el nas, la gola i a vegades també la laringe, no? Causada per un virus. En tenim de molts diferents, però bueno, perquè això passa perquè ens refredem diverses vegades a l'any, no? És contagiós, això ho hem de tenir en compte, però acostuma a resoldre en pocs dies.
1: Quins serien els símptomes típics d'un refredat? Com ho podem identificar, això?
2: Ho podem identificar majoritàriament com una mica de congestió i de goteig nasal, no? Estornuts, mal de gola, una mica de tos, ens ploren els ulls a vegades i també tenim malestar general. De tant en tant pot donar febre, però no és un criteri, no? Diguéssim, pots estar refredat i no tenir febre.
1: Un refredat té una duració determinada? Això pot variar, depèn de la persona. Quin temps seria de duració d'aquests refredats?
2: Pot variar, sí que és veritat que depèn de la persona, depèn una mica també del virus, no? Però en general entre uns 5-10 dies, podríem dir.
1: Segur que has escoltat aquesta expressió, ui, porto un refredat que el porto arrossegant
2: sí,
1: fa més d'un mes, eh?
2: Oi tant. Sí que és veritat que hi ha símptomes com per exemple la tos, que acostuma a perdurar més en el temps i sí que és veritat que és un dels motius pels quals consulten més els pacients.
1: Clar, seria una conseqüència del refredat, eh? I que potser es pot allargar en el temps.
2: Exacte.
1: Com es transmet un refredat?
2: Principalment per aire, no? Quan tossim o tenim estornuts, però també en contacte amb les superfícies i objectes contaminants. Per això és molt important, i això ho ressaltem molt, el fet de rentar-se bé les mans i evitar tocar-nos la cara, etc.
1: D'alguna manera de fer prevenció contra un refredat i transmetre o contagiar-se d'aquest refredat?
2: Sí, bueno, com he dit anteriorment, no? El fet de rentar-nos bé les mans i freqüent, dormir bé, alimentar-se d'una manera equilibrada, controlar l'estrès, que això pot ser un detonant que no ho sabem de manera directa, però indirectament pot condicionar molt, ventilar els espais tancats, no compartir objectes personals, evitar el tabac, que aquest és un tema una mica... però bueno, també és important.
1: Tots ens coneixem i sabem com és el nostre dia a dia, com ens sentim. A vegades ja ens notem una miqueta, doncs, no sé, estranys, podríem dir, no? Tenim sensacions i diem, bueno, sembla que em caurà un refredat. No sé què hem de fer quan comencem a notar els símptomes i que podem estar afectats per un refredat.
2: Principalment, hauríem de descansar i abrigar-nos, no? Beure líquids amb freqüència, l'aigua és molt important, hidratar-se, estar ben hidratat és molt important en aquest cas, perquè al final ajudem una mica també a fluidificar el moc i en el cas de que comenci a produir-se, a poder-ho expectorar millor. En cas de tenir congestió nasal, podríem fer-nos rentats nasals amb sèrum fisiològic perfectament. Si tinguéssim una mica d'irritació de mal de gola, ens podríem ajudar d'alguns caramels sense sucre, algunes infusions també. Humidificar l'ambient, això és una cosa que no s'acostuma a recomanar tant, però també és important perquè ens pot ajudar, no? En quant a millorar el tema de les vies respiratòries. I si tinguéssim símptomes com a l'estat general, el paracetamol seria la millor elecció. Tenint en compte sempre, quan parlem d'aquestes recomanacions, usuaris que no tenen cap patologia de base, que això sí que és un tema que s'hauria de tractar a part.
1: Clar, a vegades quan tenim aquests símptomes, quan ens trobem una miqueta aixafats i pensem que podem tenir a sobre un refredat, ja doncs ens automediquem, no? Anem a la farmàcia, la que tenim tots a casa, i el primer, doncs, el paracetamol, eh? Això està ben fet, automedicar-se?
2: Com hem dit, no? En principi no hi hauria cap problema, sempre que ho fem... Bueno, amb una pauta de medicació correcta, és a dir, cada 6-8 hores, depenent de la dosi del paracetamol, i tenint en compte això, no?, que el pacient doncs no tingui al·lèrgies, ni malalties pulmonars, ni malalties de base que puguin condicionar aquesta, o agreujar, no?, aquest malestar.
1: Sí que és veritat que els professionals de la salut aconselleu no automedicar-se, sobretot a l'hora de prendre antibiòtics, no?
2: Sí, això és un punt molt important, no?, perquè sí que és veritat que la gent, en general, acostuma a associar qualsevol tipus d'infecció amb una infecció bacteriana, no? I la majoria de refredats o malalties respiratòries acostumen a ser víriques. Per tant, quan nosaltres prenem un antibiòtic, aquest antibiòtic no ens està fent res en aquest sentit, perquè al final no tracta una bactèria. Hauríem de tractar el virus. I el virus, no hi ha cap medicació específica per tractar-ho, no?
1: Quan seria convenient visitar el metge... sobretot amb un refredat comú, no?, que sabem quina és l'evolució, quins serien els símptomes, i que fent repòs i tots aquests consells que ens has donat, doncs seria suficient. Quan aconselleu anar a visitar el metge?
2: Principalment persones majors de 80 anys, persones que tinguin malalties respiratòries, com asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'EPOC, no?, aquestes sí que són persones de risc, no? Persones immunodeprimides també podríem incloure-les, evidentment. Totes aquestes persones hauríem d'anar amb més de compte, no?, i vigilar, i llavors sí que les hem de tenir més presents. Amb usuaris que no tenen cap patologia de base, hauríem de vigilar si tenim una febre molt alta que perdura més de 3-4 dies, no?, i amb paracetamol, i de vegades quan ho intercalem amb l'ibuprofeno, no és eficaç. Si és un refredat que dura més de 10 dies i no s'experimenta cap tipus de milloria, si apareixen símptomes fora de la normal, com pot ser un malestar molt intens a l'empassar, taques a la pell, dificultat respiratòria, no? I en cas dels infants, no? És important també tenir en compte la clínica en general, no? Si no mengen, si no beuen, estan molt decaiguts, això també ho hem de tenir present.
1: Sara, has parlat dels virus que provoquen aquest refredat. Em puc refredar si estic suat i estic enmig d'una corrent d'aire? Allò que sempre dius, ui, sembla que estic moquejant i tinc símptomes d'estar refredat perquè m'ha passat això, no? Parles del virus, però n'hi ha altres refredats que es poden agafar per altres qüestions?
2: Sí, bueno, un dels més coneguts, no?, i que tenim més a la base és la grip, no? La grip, a diferència d'un refredat comú, acostuma a tenir un inici més brusc, no? Acostuma a venir acompanyat de febres molt altes, calfreds, dolors musculars intensos i una sensació general d'estar com molt malalt, no?, com si t'hagués passat un camió per sobre, no?, que això ens ho diuen molt a urgències. En principi, la diferència principal seria això, no? El refredat té una evolució més lenta i els símptomes acostumen a ser més lleus, i com he dit anteriorment, no té per què venir acompanyat de febre, no? Però en canvi la grip sí que té un inici molt, molt més brusc, no? I a la pregunta que m'has fet ara mateix, sí, si nosaltres estem en contacte, no?, en contacte amb canvis bruscos de temperatura, això sí que pot condicionar, no?, el nostre sistema i podem refredar-nos. Sí, sí.
1: No sempre, llavors, un refredat pot venir del virus, no?
2: A veure, si hi ha un refredat, és perquè hi ha una infecció, pot ser, ja, com he dit, més greu o més lleu, no?, Però sí. O sigui, al final hi ha una cosa al nostre organisme que no hauria de ser-hi. Llavors, el temps que triga en desaparèixer els símptomes són el temps que triga el nostre cos, no?, a fer-lo fora, per dir-ho així.
1: Clar, són dies en què, per exemple, s'està vacunant a la població, a un grup, a un col·lectiu que pugui ser més vulnerable a la grip. Hi ha pel refredat també una vacuna o no?
2: Pel refredat com a tal no hi ha una vacuna específica, però sí que en tenim la vacuna de la grip, que actualment estem en plena campanya de vacunació anual, i la veritat és que és molt recomanable, sobretot en pacients de risc i en persones que conviuen amb aquests pacients de risc, no? Perquè al final hem de crear aquesta immunitat de grup.
1: I serà altres col·lectius, altres, o la població en general, també s'hauria de vacunar de la grip?
2: Especialment sí que es recomana a majors de 60 anys, persones amb malalties, malalties cròniques com podia ser el Crohn, per exemple, o immunodeprimides també, dones embarassades o que han donat a llum recentment. Es recomana també en infants de 6 mesos a 5 anys, persones fumadores i aquells que treballen de cara al públic o cuiden a persones vulnerables i, evidentment, també el personal sanitari, no? Uh-huh.
1: Segur que amb això de la grip, dels refredats, hi ha moltes creences que són falses, hi ha molts mites, oi que sí?
2: Sí, com he dit, no? La frase estrella és necessito antibiòtic perquè tinc febre, no? És que no ho hem de relacionar, no, amb els antibiòtics, perquè al final la febre és una manera que té el nostre cos, no? Ens està dient que està contraatacant contra algun microorganisme que està fent mal al nostre cos, no? Mm. I no necessàriament ha de ser una bactèria, no? Com hem dit perfectament, la majoria de infeccions respiratòries són víriques, no? Llavors, no és necessari un antibiòtic en aquest cas.
1: Crec que ha quedat força clar al parlar d'aquestes malalties de la grip, però també dels refredats comuns que ara a l'hivern doncs, són molt sovint i moltes persones que els pateixen. No sé si ens hem deixat alguna cosa que vulguis recalcar, Sara.
2: Bueno, al final nosaltres el missatge que volem donar avui és que hem de tenir paciència, no? Que al final la majoria de persones ens refredem, tenim un refredat i que hem d'acudir a urgències sempre i quan, no? La cosa s'hagi complicat, però hem de tenir present que al final és un procés, no? Jo sempre ho dic, és com una corba, no? Arribarem a un pic i després això baixarà. Però no per això necessitarem més o menys medicació, perquè al final el nostre propi cos és savi i sap com expulsar-ho, no? I tornar a estar bé. Llavors era més que res, no, donant a entendre, no, quins són els punts claus i quan si hem de consultar urgències.
1: Doncs afectacions, malalties que segurament molts patirem aquest hivern que està ja a tocar. Ho hem parlat amb la Sara Tamayos, infermera del CAP de Calafell. Gràcies per venir a Calafell Ràdio i parlar-nos d'això en aquest espai de vida saludable.
2: Gràcies a vosaltres per acollir-me.

0: Ep, no badis, vin Electroprix. Aquesta tardor renova casa teva amb les millors ofertes en electrodomèstics i tecnologia. Descobreix les nostres promocions en petit i gran electrodomèstic, televisors, telefonia, informàtica i molt més. Sempre primeres marques, productes eficients i d'última generació, als millors preus. I ara que arriba el fred, prepara casa teva. Aprofita les nostres ofertes en aire condicionat amb bomba de calor, amb equips d'instal·ladors professionals i instal·lació immediata. Demana pressupost sense compromís i recorda, entrega, posta en marxa i retirada del teu antic electrodomèstic gratuïta a tot Catalunya. I per posar-t'ho encara més fàcil, financia les teves compres sense interessos. Ep, no badis, vin Electroprix, el polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Classics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Dijous, dia 15 d'octubre de 2026, i aquestes són en titulars les notícies més destacades del dia, que ens expliquen avui des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv. Escoltem els titulars, l'abans informatiu, amb la Mireia Romaguera. Hola de nou, bon dia.
5: Molt bon dia. Pla de xoc contra la pobresa. Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament està reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del Pla de xoc contra la pobresa. Als informatius parlarem de l'estació de tren de Segur de Calafell, que ja ha estrenat el bici tancat. Penedès contra el càncer està duent a terme el projecte de Tiramar per prevenir el limfedema. Es diu Arquivida. S'ha inaugurat a Calafell i promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en menys de 80 dies. Ja es poden comprar les entrades. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. Serà a partir del 2027. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges intenses i una davallada amb l'arribada ja gairebé de l'hivern a Catalunya i al Baix Penedès. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi. Ara mateix fa un minut del punt de 2:15 del matí. Moment d'engegar el retrovisor amb l'historiador calafellenc en Joan Santacana. Joan, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens has tret guapos el selfie que acabes de fer ara?
1: Crec que sí.
0: Sí, eh?
1: Bé, tu i jo sempre estem guapos.
0: Sempre estem guapos i joves i...
1: Bé, i això de joves depèn.
0: Sí, bé. Joan, clar que estem joves i estupendos. Què tal? Com estàs? Com va la setmana?
1: Bé, molt bé.
0: Bé,
1: eh? Bé.
0: Hem de fer la bugada ara, que està el cel ennuvolat.
1: Hem de fer safareig.
0: Hem de fer safareig. Ostres, gran expressió aquesta,
1: què,
0: eh?
1: Què vol dir fer safareig?
0: Home, sí. És aquesta activitat que abans es feia en aquests...
1: Parlar dels altres.
0: Rentadors públics i qui s'aprofitava mentre rentaves per anar criticant i fer
1: safareig,
0: fer
1: això. Sí, parlar dels altres.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Aquella...
0: Sí. Doncs avui, mentre fem la bugada, no sé si farem safareig, però parlarem de la bugada i com es feia en el segle XVII.
1: Sí, XVII i XVIII. Eh?
0: XVII i XVIII.
1: Sí. Abans, en tot cas, abans del XIX.
0: El que està clar que en aquella època no teníem les rentadores modernes i que ens faciliten la vida d'avui en dia.
1: I tampoc teníem necessitat de rentar.
0: Ah, clar, també, sempre ho expliques, no teníem tanta roba llavors i potser reprofitàvem més, eh? No,
1: sí,
0: no ens canviaven tan sovint.
1: De fet, fins que no hi ha roba de cotó,
0: sí.
1: Fins que no hi ha roba de cotó, que podia dir roba feta amb talers mecànics, és a dir, fins a la revolució industrial, vaja. La gent tenia molt poca roba.
0: Clar.
1: És a dir, un podia néixer i morir al llarg d'aquest temps haver tingut dues jaquetes, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, hi ha molt poca roba.
0: I potser tampoc la higiene, aquest concepte que tenim avui en dia de la higiene, de la roba, la higiene de les dutxes corporal, tampoc no era tan sovint que la gent es rentava i es canviava.
1: Era al revés. És a dir, l'aigua no era bona.
0: L'aigua no era bona, per
1: no.
0: Cosa, entenc.
1: L'aigua és pels peixos.
0: Està bé, això.
1: Aleshores, no rentar-se, és a dir, això de banyar-se i tal, era més aviat perjudicial. Llavors, ho feien molt poc, els metges no ho aconsellaven, i, com a molt, les classes altes el que feien era posar-se molts perfums i es canviaven les camises, les camisoles, no?, i amb això la camisa deia xupava la brutícia.
0: Clar, i contrarrestava,
1: i
0: no?
1: Consideraven que això és el que netejava, no? Però clar, les cases altes tenien camises, cosa que no passava amb la gent normal.
0: Clar.
1: Podia tenir una com a molt dues, no? Per tant, i per altra banda, l'aigua la consideraven portadora de malalties. Pensa que, per exemple, no bevien aigua. Ara ens sorprèn, això, no? Fas cara de sorprès.
0: Home, no és, la recomanació és beure molta quantitat d'aigua al llarg del dia.
1: No,
0: suposo que l'aigua abans no era tan potable com l'ara.
1: La bevien sempre barrejada amb vi. I això era molt important. Per què? Perquè l'aigua, l'aigua soda, com que no estava tractada, provocava moltes malalties, descomposicions i tal. I aleshores el que bevien era vi.
0: I els nanos també els hi donaven aigua amb vi?
1: Sí.
0: Vi,
1: aigua soda, hi havia alguns llocs que sí, però no era normal. Mira, per exemple, la regla de Sant Benet, dels monjos benedictins, Sant Benet prescriu que beguin l'aigua barrejada amb vi. Ho prescriu, és a dir, era obligat.
0: Amb vi? Amb el seu alcohol?
1: Sí.
0: O potser amb suc de fruita?
1: No, vi, eh? Home, el suc de fruita
0: no mataria.
1: No elimina els microbis.
0: Clar.
1: Per tant, perquè és alcohol.
0: És ho dic pels nens, és que no ho sé.
1: Bevien alcohol, sí.
0: Sí.
1: Bueno, jo he conegut alguna persona molt gran que una vegada li vaig dir, és que vostè hauria de beure aigua, i em va dir, diu, no em bec mai.
0: Clar.
1: Com? Diu, fa anys que no he begut aigua. Diu, doncs què beu? Bueno, diu, bec un cot de vi, cervesa, però no, jo d'aigua no n'he begut mai. És a dir, que això hi ha gent que ho ha practicat fins fa poc.
0: Sí, en potser tot... té la salut de ferro, eh? Perquè,
1: bueno,
0: clar, ja sabem...
1: Bueno, aquest pobre home va morir cap de poc, però bueno. És a dir, l'aigua era, era dolenta per tot.
0: Sí, clar, entenc. Entenc.
1: Només feia mal i, per tant, banyar-se. Els, els pescadors, que no sabien nedar, perquè això era molt raro, però que s'havien de posar dintre l'aigua per tirar la barca dintre i tal, es considerava que tenien un mal ofici, justament, entre altres coses, per això, perquè anaven mullats. Hivern i estiu, això era indiferent. No? Per tant, el de banyar-se és molt estrany. Es banyaven alguna vegada. Per tant, això vol dir que les robes es portaven molt, es portaven molt. I com que no tenien el concepte d'higiene ni el concepte de microbis, no tenien consciència de que si estava més brut o menys brut. No, això no, aquesta consciència no hi era. I després hi ha una altra cosa. Tu imagina't les dones, per exemple, amb faldilles llargues. Bueno, això no, diríem, no té res que veure amb la higiene, però sí que hi té, sí. Imaginem com eren els carrers. Els carrers, primer, no estaven asfaltats. A Calafell és dalt d'una muntanya, amb roques i terra. La gent tirava la porqueria al carrer. Per exemple, podien matar un animal i tirar els budells al carrer. No cal dir que tota, en fi, tots els desperdicis que no anaven al femer, anaven al carrer, els animals... Per tant, quan tu vas amb una faldilla llarga, vas arrossegant tot el que hi ha a terra. I això era... era cada dia. Llavors, aquestes faldilles no es rentaven. Això de fer una bugada com a mínim un dia a la setmana no existia, no? Bé, aquest és una mica el panorama del que en podríem dir el món modern, segle XVI, XVII...
0: Molt modern, eh?
1: Sí, és el món modern, sí, que sí, se'n diu.
0: A veure, impacta, no?, que utilitzem aquest terme, no?, quan entenem la modernitat amb un altre concepte.
1: Sí, nosaltres estrenem el món modern a nosaltres, però els historiadors, per la història clàssica, el món modern entenc. Comença més o menys, és el període que va des del segle XV, des del descobriment d'Amèrica, des de la caiguda de Constantinople, fins gairebé a la Revolució Francesa, que és el segle XVIII. Aquests gairebé tres segles és el que n'hi diem món modern, època moderna, perquè la nostra és l'època que n'hi diem contemporània.
0: Doncs vinga, anem a parlar d'aquesta tasca, que llavors era exclusivament de les dones, malgrat que ara, avui en dia,
1: era de
0: els homes
1: dones.
0: També posem en marxa la màquina de rentar, la rentadora.
1: Sí, avui en dia no...
0: Bueno, és no hi ha aquesta discriminació, per sort.
1: Sí, jo a vegades penso que les màquines de rentar es van començar a inventar quan els homes es van veure obligats a rentar. Sí, si no, no s'hagueren inventat. Bé, jo diria que el concepte de rentar, a tot això que hi hem dit, hi hem d'afegir una altra cosa. No hi ha sabó. Clar, el sabó es fabrica amb sosa. I la sosa és un producte químic. Com a tal, la sosa apareix a les ciutats a mitjans del segle XIX, per processos industrials. Per tant, abans que hi hagués sosa, el sabó és una cosa estranya, rara, molt difícil. Feien servir greixos, i sí, però no era habitual. El cas és que Calafell no com a gairebé cap poble, no hi ha sabó. Llavors, aquí ho feien de dues maneres, això de rentar. Ho feien amb cendres. Agafaven la cendra, la filtraven molt, miraven que no quedés cap tros de carbonilla, l'embudicaven amb un drap, que ja el tenien per això, ben apretat, i ho mullaven, no? I això n'hi deien la munyeca. La roba la posaven a estovar a dins de cubells, no? I un cop estava estovada, li tiraven, li posaven la munyeca allà a dintre. Amb el cubell i la roba mullada, les dones anaven als safarejos. Els safarejos eren públics. A Calafell n'hi ha dos. diguem-ne, una a la part alta del poble i una a la part baixa. Eren unes basses amb els perfils inclinats per poder i enrejolats per poder fregar la roba, inclinats cap dintre, i amb aigua que normalment era aigua corrent. Però això, aquests safrejos, són de meitat del XIX, del segle XIX. Llavors, com s'ho feien al segle XVI i XVII, no? Perquè, insisteixo, no hi ha aigua corrent. L'única manera era anar a les basses, i a Calafell hi havia dues basses. Justament allà on després es van fer els safrejos, i van col·locar les basses. Clar, les basses eren per abeurar els animals. I llavors, quan diem, els cavalls venien del tros, o les ovelles, o els ramats i tal, tots anaven a les basses, no? I la bassa era un lloc que... era una reserva d'aigua. Però com que tant hi anaven els animals com hi anaven els homes, i era el lloc... un animal, quan va i beu, és quan descansa. Per tant, és quan defeca. És a dir, les basses estaven rodejades de... Imagina't un ramat de cabres, Deixaven tot brut. I després les dones anaven a rentar allà la roba. Per tant, aquella aigua era la mateixa aigua que s'hi havia begut els animals, que... I era una aigua no tractada. No tenien elements químics per tractada. Bé, és cert que no és l'aigua que bevien, perquè l'aigua que bevien, almenys a Calafell, solia ser aigua que recollien dels teulats. Les cases tenien, moltes tenien cisternes, petites cisternes. Però, dic moltes, no totes. Aleshores, molta gent havia d'anar a buscar aigua a les fonts naturals, que n'hi havia, que jo sàpiga n'hi havia una, on ara en diem la Masia de la Font. Hi havia una font allà. Bueno, que era prou lluny del nucli poblat, la font. Per tant, havien d'anar cap allà a buscar aigües amb recipients de fusta, i ho transportaven. Per tant, com que la feien servir... Mirem, si l'aigua no et rentes, la veus barrejada, sobretot amb vi, o veus vi sol. D'aquí la importància del vi, O bé... és a dir, l'única cosa per la qual fa servir l'aigua és per bullir-la, per fer caldos, per cuinar. Llavors no necessites tanta. També haig de dir una cosa, el rentar plats i olles. Acà en tenien molt pocs. Diguem-ne, en una casa hi podia haver 5 o 6 plats. I hi havia dos tipus de plats, el que en deien els plats de foc i els plats de beure. Els plats de foc eren per anar a la cuina. I eren d'obra aspra, que n'hi diuen. És a dir, sense vernissar. Un plat sense vernissar s'omple de greix. I és molt difícil treure el greix si no tens l'esgreixant. Per tant, això es tornava ranci i donava mal gust. Els altres plats no. Els altres eren vernissats. I això sí que ho eixugaven. Els eixugaven. Però rentar, tampoc es rentaven, s'aixugaven, amb un drap s'aixugaven, no? I, bueno, si era necessari, els havien mullar, però estalvien molt l'aigua, No sé si tu has vist alguna vegada, jo ho havia vist al nord d'Àfrica fa molts anys, els aguadores, que, és a dir, aquells homes que portaven unes galletes i et donaven aigua per beure i t'ho donaven amb una mena de gots, o a vegades portaven te, i aleshores tenia la galleta i el got el mullaven a dintre la galleta i te'l donaven, però aquella galleta tot el dia l'arrossegaven i mullaven tots els gots a la mateixa galleta.
0: Era aigua bruta.
1: Era aigua bruta, mulles acabes amb aigua bruta. Ells segurament feien això, no? Bé, diem tot això, hem començat. M'has començat a preguntar per la bugada.
0: Sí, estem repassant com eren els plats i com eren els gots. Sí, anem una miqueta, ens queden uns 5 minutets.
1: Doncs, aviam...
0: 4 minutets, concretament.
1: Bueno, doncs, les dones anaven a les basses,
0: sí,
1: i més tard als safrejos,
0: sí,
1: portaven la seva bugada, portaven la seva muñeca, sí, que era això
0: de cendra.
1: De cendra. A Calafell també portaven, ho feien amb saldó.
0: Saldó.
1: Saldó. És una mena de sorra, de, bueno, una pedra calcària que es descomposa, sorrenca, i fa, bueno, no tenyeix, i servia per rentar. Ha, de fet, hi ha una petita muntanya a la sortida del poble anant cap a Masia Lafont i Bellvei, que és la muntanya del Saldó. Eh? I allà anaven a buscar això per rentar. També ho feien servir, Calafell, perquè tenien això. Potser ho conjugaven amb les cendres, i el que jo no sé és amb què anava més bé. Eh? Però feien servir les dues coses. Bueno, hi anaven poques vegades, esclar, perquè, bueno, l'estiu no devia ser desagradable, encara que a les basses hi havia molts insectes.
0: Clar.
1: Molts, eh? O sigui, la bassa era una reserva d'insectes, eh? Aigües estancades, si ja ho hem d'entendre. Però, i a més no tractades. Però a l'hivern, que els insectes baixava molt la quantitat, el problema era el fred, eh? Perquè, clar, per rentar s'havien de genollar i fregar a terra. Molts pobles portaven fustes. Jo no ho he trobat a Calafell. I això que ells, quan fan inventaris de les cases, ho posen tot, eh? Si tenen una cullera de fusta, li posen. I no he trobat aquestes fustes, eh? Jo estic convençut de que algunes dones devien portar fustes, però moltes ho devien fer sobre pedres o sobre la roca mateix. Mm-hmm. I allà fregaven, estaven hores i hores fregant, perquè, diguem-ne, la porqueria havia de marxar a base de fregar. Tu imagina't 10 o 12 dones, perquè a més es devien posar d'acord per anar-hi, juntes, allà fregant roba. És fer safareig, era això. De què parlaven? Doncs parlaven dels problemes. I quins són els problemes de les dones al segle XVII i XVIII i el XX i el XXI? Els marits.
0: Els marits.
1: Els marits, els fills. Per tant, sí, per tant de què devien parlar? Ens devien parlar de tot això. Fer safareig ve d'aquí, no? Parlaven d'això, els devien criticar. Coneixem bastant el pensament d'algunes dones i d'alguns homes respecte a les dones, perquè tard o d'hora sorgien conflictes, i aquests conflictes es dirimien davant del rector. I és clar, el rector tenia el vici d'escriure. Per tant, moltes d'aquestes coses les sabem. Per exemple, hi ha un home que és procedent de França, no? Un emigrant, que diu, quan fa testament, se sent que ha de morir, fa testament, i diu, a la meva dona, fulana de tal, no li deixo res, perquè com que ella no m'ha cuidat mai i sempre ha estat dolenta amb mi, no vull que tingui res meu, per exemple. Wow. En canvi, n'hi ha un altre, també emigrant, que diu, que deixa com a marmesó, és a dir, com a encarregat dels seus béns, de l'herència, a la seva dona. Això és molt poc usual, perquè sempre deixaven a un germà o a un home, ni que fos un veí. Uh-huh. Aquest ho deixa a la seva dona, i afegeix, qui millor que ella per cuidar-ho.
0: Uh-huh. Bonica reflexió.
1: Bé, doncs això era fer safareig.
0: Uh-huh. Per acabar, dues reflexions meves que no volia deixar de dir en aquests micròfons. Afortunat jo d'haver nascut en el tram final del segle XX,
1: Sí.
0: Perquè
1: tu tens altres problemes.
0: Sí,
1: però.
0: Exacte. I una altra és que bonic és veure aquests safarejos públics que encara es conserven en moltes poblacions.
1: Sí.
0: I que, a més, es conserven, no?
1: Sí.
0: I que es mantenen. I llàstima que aquí a Calafell no tinguem.
1: Tenim un, només.
0: Tenim un.
1: Però no és dels públics, és del segle XIX. Sí, sí, és a Calba de Bà. La masia de Calba de Bà,
0: sí,
1: davant de Calba de Bà, el jardí, a més, està molt ben cuidat, hi ha, sí, aigua, hi ha peixos dintre,
0: val,
1: i
0: sí,
1: és l'únic públic que jo conec. No era ben bé públic, que devia ser de la masia, però bé, és igual que els públics.
0: Doncs maco veure en aquestes poblacions que mantenen aquests safaregos on feien safareig,
1: sí,
0: fa molts anys, segles enrere. Joan, ho deixem aquí.
1: Molt bé.
0: Ens retrobem dijous vinent.
1: Adéu-siau.
0: En el retrovisor, que vagi bé. Adéu-siau.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Un minutet i arribem al punt de les 11 del matí. Moment del temps, de la previsió meteorològica amb Josep Miró, que el tenim ja esperant. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs hem començat al matí amb presència de núvols. Com anirà desenvolupant-se la jornada? Sembla ser que amb tendència que vagin desapareixent, potser?
1: Sí, encara es mantindran una miqueta més. De fet, són núvols més de producte de l'alta humitat ambiental que no pas un canvi de temps. El que passa que en alguns moments doncs, són molt foscos i doncs, poden aparentar ser amenaçadors. Es aniran mantenint fins entre mig matí i migdia, quan aniran a menys i s'anirà imposant el sol. Però a partir de mitja tarda, a la inversa, aquests núvols tornaran a aparèixer i tornaran a fer-se més abundants al final del dia. I amb unes temperatures que s'han mantingut estables, al voltant dels 18 graus de mínima, mentre que la màxima avui no pujarà tant com ahir, que va arribar a 26,5. Avui es quedarà, creiem, al voltant dels 25. Això sí, amb molta humitat i fins i tot amb una mica de xafogó. Vents en conjunt febles, molt variables, amb marinades més aviat de migjorn o de garbí, que faran que la mar estigui majoritàriament arrissada o amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem que el temps en conjunt sigui estable, amb domini del sol, sobretot al centre del dia, amb estones de cel clar, i a la tarda, mentre que al matí tornarem a tenir aquests núvols baixos, però que no han de ser tan abundants com avui. Després, al final del dia, pot aparèixer algun procedent testimonial i amb una temperatura que no varia gaire i es mourà entre els 18 de mínima i els 24 o 25 de màxima, temperatures clarament més altes pel que tocaria en aquestes dates. Vents en conjunt febles, enterrals de nit i garbí de dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a partir de mitjà. I de cara al cap de setmana sí que ja podem avançar canvis importants del temps. Encara amb algunes ullades de sol dissabte al matí, amb cel més ennuvolat entre mig matí i migdia, i és a la tarda quan esperem que comenci a ploure. Alguns mapes ens diuen que primer a la tarda i altres més aviat a partir de mitja tarda o vespre. Això encara no ho tenim exactament clar quan es produïn aquestes pluges, però que serien molt més abundants i continuades d'entrada a la nit, i especialment diumenge, quan baixen molt les temperatures i pot ploure de manera general abundant i amb vent de llevant. Per tant, situació de llevant que ens hauria de portar pluges generals, generoses i abundants entre dissabte a la tarda i dilluns al migdia.
0: I a més sembla ser que també una normalització de les temperatures, no?
1: Sí, fins dissabte encara tindrem temperatures màximes superiors a les normals, però amb aquest canvi de temps, amb aquest aire marítim i amb entrada d'aire més fresca en alçada, a partir de diumenge baixa molt la temperatura i després sí que sembla que la setmana vinent, a part de que també es presenta molt inestable en diferents dies de pluja, sí que llavors tindríem unes temperatures normalitzades de tardor tal com toca i no com ara, que encara estem tenint temperatures de mitjans de setembre.
0: Doncs demà ho ampliem, ho expliquem tot a la crònica de cara al cap de setmana, demà divendres. Gràcies, Josep, com sempre, i fins demà a aquesta hora. Que vagi bé. Bon dijous.
1: A vosaltres. Fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: visible, no? Llavors, volem destacar, no? Ara mirava enrere, són 8 anys ja, pràcticament, que portem amb el projecte, i la valoració és superpositiva, és un projecte que compartim conjuntament amb ensenyament d'aquí de l'Ajuntament, i fem els dos des de fa ja 8 anys, i són milers d'alumnes que han passat ja per les nostres classes, per les nostres pràctiques. I clar, Ferran, no només parlem de lo típic, el stop, el ceda el paso i les normes, sinó que també eduquem en valors, en convivència, i és de lo que parlarem una miqueta avui perquè els oients sàpiguen què fem allà a les escoles.
1: Bona valoració de la feina feta en aquests 8 anys, i ens deia doncs, que no només són això, ensenyar lo bàsic de l'educació viària, sinó també una miqueta en els valors, no? El que
0: correcte.
1: És aquest, això el que transmeteu amb aquestes xerrades.
0: Sí, correcte. Nosaltres ho enfoquem en diferents etapes, diferents edats. Anem a tots els centres de Calafell, escoles, instituts, i clar, depenent de l'edat, ho adaptem una miqueta a cada temàtica, no? El que sí que fem és això. Per exemple, els més petits, els de sisè, primària i demés, clar, incidim, com és normal, a les normes de trànsit, però també en la convivència, en el respecte amb el company, no? Quan estem fem un circuit, que és molt xulo, que és amb semàfors, senyals i tal, que ho muntem a cada escola, al pati, i allà no només surten temes de parar l'estop, sinó, escolta, no avancis al teu company així, frena, que... Llavors, el que intentem una mica és que agafin valors de convivència, de respecte, que després es puguin traduir al carrer, quan surten al carrer, o quan hi ha una persona gran que està creuant, doncs que tingui aquest hàbit. I després, doncs, a la part més d'adolescents, a quart de l'ESO, doncs ho enfoquem una miqueta més a conscienciar, a prevenir, el tema de possibles responsabilitats també fins i tot administratives i penals, que moltes vegades no ho saben, no? Que als 14 anys ja tenen edat penal. I és molt interessant també perquè abordem la temàtica més adulta, no? Més de conseqüències de fer aquesta conducta. Clar, en aquest públic, no? Com dic, no val dir esto está prohibido y esto no se puede hacer, i clar, els has d'arribar una miqueta més al tema emocional, no? I és el que fem amb els adolescents, no? I fins i tot incloem una activitat molt xula que es farà el mes que ve, el novembre, que és el canvi de marxa, que sempre ho hem parlat, no? El canvi de marxa, anem a un teatre, el Teatre Joan Colet, i venen testimonis reals, venen testimonis d'un bomber que explica un accident greu, la policia també anem, un tècnic del SEM i fins i tot una víctima d'un accident que potser ha quedat en cadira de rodes o ha perdut el seu familiar. És molt, molt impactant, molt
1: clar,
0: emotiu.
1: Suposo que aquests testimonis són més colpidors i arriben d'una manera més directa, no?
0: Correcte.
1: Aquests joves i aquests infants.
0: T'ho dic per experiència, perquè quan surten d'allà, clar, no és el mateix explicar una cosa i, bueno, això pot passar, no? Que vegin realment una persona que ho està explicant de primera mà. Es fa un silenci al teatre, és un ambient molt... molt íntim, i ja et dic, jo crec que arriba molta gent, i bé, i passen els mesos, passen els anys fins i tot, i ens han dit, ostres, jo me'n recordo encara d'allò, d'aquella història que vau explicar, no?
1: Clar, són activitats que formen part o que surten de les activitats habituals, suposo que aquests joves, aquests infants ja ho esperen, no? Que aneu a fer aquestes xerrades en els centres
0: ja
1: educatius,
0: sí.
1: I aquest desplegament sobretot a la zona exterior, no? Que feu,
0: sí.
1: Doncs,
0: ara ja sí,
1: aquest circuit.
0: Sí, després de tants anys, doncs ja esperen aquella activitat i l'esperen amb molta il·lusió, no? I nosaltres també ens fa il·lusió perquè és una manera de compartir un vincle molt important que es fa amb el nen, no? I la nena, i això va creixent, anem creixent junts amb ells, els veiem créixer, després passen els anys i encara ens recorden, no?, pel carrer, Dani, no sé què, i et quedes una mica així, qui és?
1: Clar, evidentment.
0: Sí,
1: són
0: molts nanos, són milers ja que han passat,
1: clar.
0: i és molt gratificant quan et veuen pel carrer, encara que estiguis de paisà, no?, i se'n recorden de tu.
1: I suposo que tants anys i amb tants nanos han sorgit anècdotes que serien, doncs, no sé si teniu i podeu explicar aquí a la ràdio,
0: sí.
1: Alguna anècdota, alguna curiositat que hagi sorgit d'aquesta educació
0: viària.
1: Moltes.
0: Mira, una anècdota, un exemple és demanar-me a mi o als companys autògrafs dintre de... Clar, et veuen com a... Sobretot els petitons, parlo de primària, però de petits... i et pregunten coses molt curioses, perquè al final sempre deixem una estoneta per obrir-nos i preguntar el que vulguin.
1: I també que hi hagi una confiança,
0: sí,
1: no? Que no us vegin com la figura de la policia.
0: Correcte.
1: Sinó més com de proximitat, que hi hagi també una confiança,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: i que es puguin obrir,
0: sí.
1: Una miqueta.
0: Una de les missions de tot això és això, arribar també a apropar-nos més, no? Que no et vegin com l'uniforme, que és...

0: Perpinyà i tal, sinó de tu a tu, Dani, José, qui vingui, no? Doncs són persones i arribem amb aquest vincle tan fort que et pregunten de tot. M'han preguntat si estic casat, si quan vaig accedir a policia, què s'ha de fer per ser policia, la pistola, si és de veritat, clar. Coses molt curioses, no?, que ells tenen, i moltes per les pel·lícules i tal, que pregunten de tot, no? I allà t'has d'en sortir una mica, a vegades.
1: I quina valoració en feu dels coneixements i de la implicació d'aquests nanos? També important, no? No només que aneu als centres educatius, sinó que, a més, els nanos, a l'hora d'anar sols, quan van creixent pel carrer, vagin respectant totes aquestes indicacions que els hi doneu.
0: Bueno, clar, això és una feina, com diem, no només d'un dia. Ha de ser dia a dia, i aquí és molt important la implicació de les famílies, també. Perquè, clar, tu pots ensenyar durant unes sessions, no?, que vas allà al centre i deixar-ho molt clar i que els hi arribi amb pràctiques i jocs i tot el que faci falta, però si després no hi ha una feina continuada de família, escola i policia, si cal,
1: correcte,
0: es perd. Llavors, aquí sí que volem una mica destacar la importància de que les famílies impliquin en aquest sentit, no? I quan anem al centre, a l'escola, els hi diem, això que expliqueu als vostres pares o quan veieu alguna conducta del mòbil o el que sigui, i jo sé que arriba, sé que després el policia m'ha dit això, no sé què. I aquesta vinculació, no?, aquesta relació s'aconsegueix. Però ja et dic, és molt important.
1: De fet, suposo que al llarg d'aquests 8 anys la normativa també va canviant. També, per exemple, ara veiem circulant pels carrers els patinets elèctrics, cosa que fa 8 anys doncs era
0: correcte,
1: impensable,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí,
1: doncs
0: sí.
1: Ara ens està a l'ordre del dia, sí. I tot això també va implicant canvis, no?, amb la normativa.
0: Sí, ens hem adaptat nosaltres també, perquè, clar, potser fa 8 anys parlàvem de la bicicleta només,
1: sí,
0: i tal.
1: Clar.
0: O del ciclomotor, als adolescents. Ara, clar, és un tema molt, molt central, no?, els patinets. I, clar, ells també entenc que hi ha hagut molts canvis de normativa en pocs anys i que no totes les normatives que han sortit s'han entès perfectament. Llavors, el que hem intentat és anar una mica amb la llei que anava sortint, explicant els ítems que eren importants. I ara fa res, l'1 d'octubre, va entrar en vigor, doncs, l'última normativa que ja vam explicar, i el casc ja és obligatori a tota Espanya, la normativa de l'edat a 15 anys, i això, aquest curs que comencem, doncs serà un tema molt, molt central, no? Fins i tot els petits, eh? Perquè de vegades, doncs, si comencem de petits ja creixen amb tot clar.
1: I per tant, enviar el missatge als joves, però també als pares, ara ho parlàvem ara fa un moment. De fet, s'ha programat per la setmana vinent, el dia 20, una xerrada que entenc que també va adreçada a les famílies, principalment.
0: Sí,
1: no?
0: Correcte. Així ho farem allà al Casal Jove. Ens ho van demanar i nosaltres encantats perquè, per el que et deia, no, Ferran, el tema de que les famílies sàpiguen tot això també és molt important, perquè de vegades no sabem quin patinet hem de comprar, si aquest corre més, aquest corre menys, si s'ha de matricular, si s'ha de treure una assegurança, i el desconeixement de les famílies també de vegades, doncs, és important que puguin preguntar dubtes. La idea d'aquella xerrada serà això, posar en comú dubtes, situacions, també explicar-los nosaltres, no?, situacions que hem viscut amb joves, i que un cop això, doncs, vagi tot enllaçat família i policia.
1: Aquesta xerrada es farà en el Casal Jove,
0: sí,
1: a la plaça Alcalde Romeu, al nucli de la platja de Calafell. Per participar les famílies, com ho han de fer? Podem explicar-ho?
0: Directament es presenten allà, no s'ha d'inscriure ningú, a les 6 de la tarda.
1: 6 de la tarda.
0: I allà ens veurem i intentarem compartir tot el que sigui. Si surten més temes, també, no? Ho hem centrat en patinets elèctrics, però de vegades surten dubtes que no són de la matèria.
1: Aquestes xerrades d'educació viària ja han començat? Es preveu que comencin en breu?
0: Es preveu que comencin en breu.
1: Expliquem una miqueta el calendari, com us distribuïu al llarg de l'any.
0: Nosaltres ja, abans de començar el curs, ens reunim amb ensenyament, amb la Lluïsa, i fem una programació de tot l'any ja. Llavors proposem les dates a les escoles, ens coordinem i ja les tenim, les dates. Llavors ja comencem, al gener ja comencem amb les primeres sessions, traient aquestes xerrades que he comentat, i ja no ho deixem fins al maig. Una miqueta abans d'acabar el curs, al juny ja ho deixem tranquil·lament perquè acabin les avaluacions i tot això, però ja està tot programat i ja està en tots els centres escolars. I aquest any volem incorporar també una cosa que ja havíem fet, que és anar a les llars d'infants, també. Per això ja és una mica més orientat a la proximitat, no? Apropar la policia, anem amb les llums, la furgoneta, i fa molta gràcia, també.
1: Clar, tan petitons els hi crida l'atenció, també, la figura de la policia, a més, sobretot, doncs
0: sí,
1: això.
0: És una jornada molt, molt xula. Hmm. Sí, sí.
1: Abans d'acabar, a part d'això que dèiem, no?, d'incorporar la circulació dels patinets, alguna altra novetat en aquestes xerrades que, mica en mica, aneu incorporant, Dani?
0: Doncs és una mica, sobretot, és, ja dic que és educació viària, tot el tema de motos, ciclomotors, però també volem introduir una miqueta més de tema de convivència. Tema de respecte de les normes també que tenim a Calafell, no? Doncs, per exemple, com passejar una mascota? Què hem de fer si s'escapa la mascota, el gos? Tema de quan es poden portar a la platja? Cosetes d'aquestes ens agradaria a poc també anar introduint dintre de les nostres possibilitats, clar. Però sí que ens ho demanen, doncs, cosetes... hi ha molts temes, Ferran. Hi ha tema de substàncies, també, que els adolescents, doncs, tenen dubtes de tot el que implica, no? I volem combinar l'educació viària, que no la volem deixar perquè és molt important, i introduir tema de valors, sobretot perquè estem veient que sí que és molt important educar des de ben petits.
1: Abans d'acabar, Dani, alguna cosa que ens haguem oblidat i que vulguis explicar sobre aquesta,
0: bueno, Ferran,
1: educació viària?
0: Jo, sobretot, vull agrair també, ara mirant 8 anys ja que portem, agrair a tots les persones que han fet possible o que fan possible cada dia això, que serien els centres educatius, professors, directors d'escola, ensenyament de l'Ajuntament, Protecció Civil, que són gent extraordinària que venen sempre a ajudar i a estar en el circuit amb els nens, bombers també que venen al teatre, doncs tota la gent i famílies, òbviament, no?, que s'impliquen i que gràcies a això, doncs, el projecte segueix i arriba la gent i és molt gratificant.
1: Doncs recordeu aquesta xerrada sobre educació viària aquest dimarts dia 20 d'octubre a les 6 de la tarda en el Casal Jove de Calafell Platja. El Dani Galán és el sergent cap de l'àrea de trànsit de la policia local de Calafell. Gràcies, Dani.
0: Gràcies a tu.
1: És la propera.
0: Gràcies.

0: acabem d'escoltar una de les novetats musicals de la setmana, que acabem d'incorporar aquí a Calafell Ràdio, calafell.tv, i també en la nostra selecció musical del Calafell Matí. La cançó Expensive Taste és una de les propostes de la cantant Georgia Meek. I així es fa dir artísticament Meek. M-E-E-K. Doncs si no coneixíem res anteriorment d'aquesta cantant, doncs ara sí, ja la pots escoltar aquí a la nostra programació. 11-19 minuts, camí del punt de 2:15, i avui dijous tenim l'espai de les històries de la música amb l'Ignasi Guilos i el Xavier Andreu. Tot seguit, la màquina del temps, el top 5 amb l'Albert Gómez, i abans d'arribar al final, abans de la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé. El Calafell Matí és actualitat, és entreteniment i sempre amb la millor música. Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer.
0: Vinga, anem cap a Alemanya. Ja tenim nova cançó de Purple Disco Machine. La nova proposta, amb Mick, concretament, és aquesta Test My Luck, que escoltes ara.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
2: Dos minuts i mig, arribem al punt de 2:15.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Doncs vinga, l'abans informatiu amb els titulars d'aquest dijous, avui 15 d'octubre de 2026, amb la Mireia Romaguera endavant. Molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia. Pla de xoc contra la pobresa. Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament està reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del Pla de xoc contra la pobresa. Als informatius parlarem de l'estació de tren de Segur de Calafell, que ja ha estrenat el bici tancat. Penedès contra el càncer està duent a terme el projecte de Tiramar per prevenir el linfedema. Es diu Arquivida. S'ha inaugurat a Calafell i promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en menys de 80 dies. Ja es poden comprar les entrades. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. Serà a partir del 2027. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges intenses i una davallada amb l'arribada ja gairebé de l'hivern a Catalunya i al Baix Penedès. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
3: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Doncs vinga, som-hi, suma. Dijous, i ja sabeu que cada setmana a partir d'aquesta hora engeguem una nova edició de les Històries de la Música amb l'Ignasi Guiluz i el Xavier Andreu. Què tal? Molt bon dia, senyors, que ens heu preparat per al dia d'avui.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia a tothom. Estem molt contents de ser aquí.
2: Bon dia, Ferran, i bon dia també a tots els oients. Doncs sí, sí, com diu l'Ignasi, un cop més, aquí estem.
1: Ja ha passat una setmana.
2: Sí, ha passat una setmana, ja, sí, sí.
1: Molt bé. I a veure, què toca fer avui, Xavier?
2: Doncs mira, el capítol de la setmana passada, si recordeu, el vàrem dedicar a repassar la vida i obra de Dolly Parton.
1: Sí.
2: I abans d'iniciar un nou fil d'una certa durada, farem la comparativa d'aquells èxits que van arribar al primer lloc del Billboard 100 nord-americà i també dels 40 principals espanyols.
1: Exactament. Estem recuperant aquell vell hàbit d'anar repassant els èxits de tant en tant. Avui toca repassar els de l'any 1975. I ho farem, com tenim costum, ordenant els temes de menys a més setmanes de permanència en la primera posició. Comencem a oferir-vos una selecció d'algunes de les que van encapçalar el Billboard tan sols una setmana.
2: I serà només una selecció, perquè aquell any 1975 va ser un total de 17 cantants diferents els que van mantenir-se una única setmana en la primera posició del Billboard.
1: Sí, que hi va haver moviment, eh?
2: Exacte,
1: 17,
2: sí, sí.
1: Carai, déu-n'hi-do.
2: Mira, la primera que hem escollit, que hem triat, sí, és la versió que d'un clàssic de 1961...
1: Que van versionar posteriorment.
2: Sí,
1: com es titulava?
2: Doncs mira, es titulava Please, Mr. Postman.
1: Som-hi.

0: Doncs això, comencem amb la versió que The Carpenters van fer del clàssic Please, Mr. Postman, que l'any 1961 va ser el primer número 1 de la productora Motown, amb les veus, llavors, en aquell moment, de The Marvelettes.
1: Sí, però ara bé, The Carpenters, que era el duet format pels germans Karen i Richard Carpenter, no va ser aquest el seu únic número 1. Va ser el tercer, però això sí, l'últim.
0: Vaja.

0: Amb el tema Listen to What the Man Said, The Wings, i en Paul McCartney i la seva dona, Linda, van assolir la primera posició del Billboard per tercera vegada, consolidant-se així com l'èxit personal de l'ex-Beatle posteriorment a la desintegració del grup del Liverpool.
1: Un dels trets característics d'aquesta cançó és l'acompanyament de saxo, que s'intercala amb les parts en text i que també executa un solo a mitja cançó. I també un altre de molt suau al final.
0: Molt bé.

0: I passem ara a los 40 principales, on trobem a Lolita, la filla de Lola, amb el seu tema de debut i gràcies al qual es va passar una setmana encapçalant la llista de vendes espanyola.
1: La cançó tenia les característiques dels èxits del pop espanyol de mitjans de la dècada dels 70. Això segur que va influir en el seu èxit, però no menys que el cognom Lolita, filla de la Lola Flores, com deia l'Ignasi, i que llavors tenia només 17 anys la noia.
0: Mira, que joveneta.

0: Doncs bé, una altra de les peces que aquell any van tenir una fugaz estança encapçalant los 40 principales va ser aquesta, Que no soy yo, de Joan Baptista Humet.
1: El cantant valencià va alternar els temes en valencià i castellà, sobretot a l'inici de la seva carrera, que se'l va enquadrar dins del moviment de la nova cançó. Més endavant va entrar en les corrents melòdiques del pop, on, tot i no tenir un gran èxit en vendes, es va fer un nom de prestigi dintre de la cançó d'autor.

0: també una setmana al davant de los 40 principales s'hi va estar Manolo Sanlúcar amb aquesta peça instrumental titulada Caballo Negro.
1: D'alguna manera, Manolo Sanlúcar va aprofitar el camí que Paco de Lucía havia obert uns anys abans amb títols com Entre dos aguas, per exemple.
0: Sí, ara bé, així com Paco de Lucía es va moure en àmbits propers al jazz, Sanlúcar es va acostar a les obres simfòniques, sent l'autor de diverses obres, entre les quals Caballo Negro n'era un clar precedent.

0: El brasiler Morris Albert el podem incloure a la llista de One Hit Wonders perquè Feelings, o la versió en castellà que ell mateix va publicar, són el seu únic gran èxit internacional.
1: Doncs la seva pròpia adaptació al castellà en va augmentar notablement les vendes, especialment, clar, en el mercat hispanoamericà, i el va fer entrar a la llista de los 40 principales, on s'hi va estar una setmana a la primera posició.

0: Tornem ara al Billboard americà i escoltem a LaBelle, el grup de funk rock format per la mateixa Patti LaBelle, acompanyada pel duet Blue Bellies, i que a finals de l'any 1974 van publicar aquesta cançó titulada Lady Marmalade, que es va mantenir en el número 1 durant també una setmana.
1: En moltes ocasions es confon el títol d'aquest tema amb la lletra de la tornada en francès, aquest famosíssim Voulez-vous coucher avec moi, ce soir.
0: I tant que sí. Va,
1: és a dir, vols anar al llit amb mi aquesta nit?
0: Bueno.
1: No parlo amb tu.
0: Ah, vale, perdona. Va.
1: Aquest títol és, evidentment, una claríssima proposició de caràcter sexual.
0: I això no deixa de ser sorprenent, tot tenint en compte que en forces altres ocasions hem comentat, ja que la censura dels Estats Units havia prohibit lletres molt menys explícites que no pas aquesta.
1: I tant, sempre filaven molt prim. Però en aquesta ocasió potser tot plegat va ser degut a que no sabien francès. I no ho diem fent la brometa.
0: No, és veritat.
1: La mateixa Patti LaBelle va admetre en una entrevista que al principi ella no sabia exactament què estava dient en aquella part de la lletra que estava escrita en francès.
0: Veus?
1: Ah, mira...

0: Amb Eagles obrim l'apartat d'aquells artistes que van mantenir-se dues setmanes en la primera posició a Billboard.
1: Ells ho van aconseguir gràcies a dos temes. Best of My Life, en primer lloc, i aquesta que estem escoltant, One of These Nights.
0: Amb ella també van arribar al primer lloc de los 40 principales, eh? Ah. On s'hi van estar, com en el Billboard, també una única setmana.

0: En Denver va acumular dues setmanes de permanència amb dos temes diferents. El primer va ser Thank God I'm a Country Boy. I el segon, aquest que estem escoltant, I'm Sorry.
1: Tots dos eren molt fidels a l'estil country pop que el caracteritzava i que havia consolidat 4 anys abans amb el seu gran èxit internacional Take Me Home, Country Roads.

0: També van ser dues les setmanes que David Bowie va estar-se en la primera posició. Ara bé, en el seu cas, amb una única cançó, Fame, que va ser el seu primer número 1 al Billboard.
1: Aquest tema va tenir origen a partir d'una improvisació a l'estudi de gravació amb en John Lennon, qui finalment hi va portar també veus i guitarra.
0: Fixa't.

0: Fem un salt per sobre de l'Atlàntic i ara escoltem els madrilenys Barrabàs, que i amb ells iniciem la llista de grups que es van passar dues setmanes encapçalant els 40 principals. Ells ho van fer amb Hijack, un tema disco que també va arribar als Estats Units, fixa't.
1: Allà als Estats Units, a part del Billboard, tenen altres llistes especialitzades, en estils concrets.
0: Sí.
1: Com la llista Billboard Dance, que Barrabàs va encapçalar gràcies a Hijack.
0: Carai!
1: Sí, sí, tot un èxit per un grup espanyol en aquell mercat.
0: I tant.

0: hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos.
1: Mocedades va explotar el seu estil de coral clàssica a partir de la seva participació a Eurovisió l'any 1973 amb el mític Eres tu. En aquest cas va ser amb el tema titulat Secretària, que van situar-se dues setmanes en la primera posició de les 40 principals.
2: I es tracta d'un tema amb una lletra que retrata la complicitat i dedicació al cap d'algunes secretàries, sense arribar a ser una crítica al món laboral femení, sinó que ho tracta d'una forma gairebé, diríem que, benevolent.
1: Sí.

0: També van ser dues les setmanes que Daniel Vázquez va mantenir-se en el primer lloc amb Vete, Vete, un tema que és un bon exemple de l'estil de balada romàntica que triomfava a mitjans de la dècada dels 70s.
1: En general, eren melodies senzilles amb tornades fàcils de seguir, com aquest Vete, Vete, Vete, d'aquesta, i amb un ritme apropiat per fer sortir les parelles a ballar a la pista.
0: Correcte.

0: I ara, a continuació, els dos temes més que van situar-se dues setmanes en la primera posició del Billboard. En primer lloc tenim a Glen Campbell, amb aquesta Rhinestone Cowboy, amb què també va encapçalar la llista de country. Allò que dèiem que hi ha diverses llistes,
1: diverses llistes dintre
0: doncs,
1: el mateix.
0: La de country també la va encapçalar.
1: Molt bé, molt bé. I acabarem el capítol d'avui amb un altre tema d'aquells que complien les pistes de balls de l'època, amb Gift Talking, dels germans Gift.
0: Hombre...

0: Els Bee Gees, amb Jive Talking, van donar un gir a la seva carrera, introduint sons, funk i una base rítmica molt més marcada que fins aleshores.
1: I a partir d'aquell moment van iniciar un camí que els va acabar portant a Saturday Night Fever, que l'any 1978 es va també situar en el primer lloc del Billboard.
0: Sí, i l'àlbum s'hi va estar, atenció, 24 setmanes consecutives. Però d'això en parlarem quan repassem els èxits d'aquell any, del 78. Sí. I això no serà fins d'aquí unes setmanes.
1: Sí, avui no toca això encara.
0: No, senyor, no. Tens raó. Vinga.
1: Doncs mentrestant us deixem amb aquest Jive Talking fins la setmana que ve, que tornarem amb un tema nou per explicar-vos les històries que hi trobem al seu voltant.
0: Doncs fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: amb Qui Estaràs. Així es titula la nova cançó, la nova col·laboració de Ginestar, que arriben amb els Nil, amb el Nil Moliner, per arribar justament a les 12 del migdia amb 2 minuts aquí a Calafell Ràdio.
1: L'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Calafell Matí. A Calafell Ràdio.
0: Moment de posar en marxa la màquina del temps. Cada divendres en el 107.9 de la FM, Calafell Ràdio, a partir de les 8 del vespre, engeguem la màquina del temps amb l'Albert Gómez, que ens porta la millor música del pop, del rock i èxits ballables dels anys 80 i 90. I els dijous, aquí en el Calafell Matí, també engeguem la màquina del temps amb el Top 5, amb el Top 5, que ens prepara amb els grans èxits l'Albert Gómez. Albert, molt bon dia.
2: Què tal, com esteu? Bon dia, Ferran, bon dia, oients del Calafell Matí, de Calafell Ràdio. Un dijous més, avui dia 15 d'octubre d'aquest 2026, posem en marxa el Top 5.

Avui un top 5 especial, en aquest cas, especial remixes. I és que hi ha temes dels 80, 90 i 2000 que val la pena escoltar en format de remescla, com aquest Leire del duet Mojo amb el remix de Sim Merles. Hem escoltat el número 5 i, evidentment, ara el número 4.

Blanca cançó fusionant el funk amb el rap, fent servir la famosa línia de baix del tema Ain't No Stopping Us Now, de McFadden a Whitehead. La música de Pino Daggio amb Maguana Idea, en aquest cas el remix de Fab 2M, Nu Disco, el número 4 en aquest Top 5 aquí al

Seguim amb música a disco amb el nostre número 3 en aquest Top 5 al Calafell Matí, Situation dels Yazoo. De nou, Fab2M Remixes, una de les cançons que directament ens convida a la pista de ball amb un dels temes imprescindibles dels 80, adaptat als nous temps. Avui en aquest especial Top 5, especial Remixes, eh? De tant en tant anirem deixant caure aquesta mena de top aquí al Calafell Matí.

coneixes a la perfecció des de la pel·lícula Casa Fantasmes, eh? Ghostbusters, de Ray Parker Jr., remix de 54, és el nostre número 2 en aquest Top 5 al Calafell Matí d'avui dijous.

0: Merescudíssim número 1 en aquest Top 5 al Calafell Matí amb una de les icòniques cançons del primer senzill del tercer àlbum d'estudi de Bon Jovi, Slippery When Wet, publicat el juliol del 86, una de les cançons que va ser escrita per John Bon Jovi, Richie Sambora i Desmond Child, convertint-se, en aquest cas, de forma molt ràpida en el primer tema de la banda en aconseguir el lloc número 1 a la llista Billboard Hot 1000. You Give Me Love, A Bad Name, número 1 en aquest Top 5 al Calafell Matí, sí senyor. A més, la inspiració d'aquest tema, John Bon Jovi va escriure aquest tema basant-se en una relació d'aquells anys amb l'actriu Diane Lane, descrivint de forma, dramàtica a una dona que feia patir intensament el seu amant. Doncs bé, oients del Calafell Matí, Ferran, gràcies un dijous més. Demà recordar-vos que us espero puntuals a partir de les 8 i fins a les 9 amb la màquina del temps aquí a Calafell Ràdio. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dijous.
1: Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boqué.

0: Així sona Avalan, és una de les noves propostes que incorporem també a la nostra selecció musical. For Nothing és la peça que acabes d'escoltar aquí a Calafell Ràdio, en el Calafell Matí. Tenim música de l'actualitat, música força recent, però també clàssics. Cançons que formen part de la història de la música, moment d'escoltar, de connectar amb la cançó famous de Nathan Sakes, aquí en el Calafell Matí.
1: Els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí. Amb Ferran Bo.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Un minut i arribem al punt de 2:15. De quina horeta engega l'edició migdia de l'informatiu de Calafell Ràdio amb la Mireia Romaguera, amb l'actualitat més propera. Moment de conèixer els titulars del dia. Mireia, endavant. Molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia. Pla de xoc contra la pobresa. Calafell està premiat per les bones pràctiques socials. L'Ajuntament està reconegut per la Federació de Municipis de Catalunya per les bones pràctiques del Pla de xoc contra la pobresa. Als informatius parlarem de l'estació de tren de Segur de Calafell, que ja ha estrenat el bici tancat. Penedès contra el càncer està duent a terme el projecte de Tiramar per prevenir l'infedema. Es diu Arquivida. S'ha inaugurat a Calafell i promou l'activitat física adaptada i el benestar de les persones afectades de càncer de mama. El Teatre Joan Colet de Calafell acollirà el 25 d'octubre l'espectacle familiar La Volta al Món en menys de 80 dies. Ja es poden comprar les entrades. El Vendrell apujarà la taxa de residus als que no hagin recollit la targeta o els cubells de la selectiva. Serà a partir del 2027. L'Arbós del Penedès renova els mecanismes de les campanes del rellotge. L'actuació, amb un cost de 6.000 euros, ha permès substituir els martells avariats i instal·lar una nova centraleta amb tecnologia GPS per millorar la precisió horària. Un canvi radical de temps portarà pluges intenses i una davallada amb l'arribada ja gairebé de l'hivern a Catalunya i al Baix Penedès. L'IPC creix fins al 5% interanual al setembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els preus del transport s'encareixen un 10,2% i els de l'habitatge i els subministraments fins al 8,5%. El malestar emocional afecta gairebé el 30% dels adolescents de Tarragona i el vapeig es dispara.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: m'agrada tot el que fan els Imagine Dragons, però a més també m'agrada tot el que fa Kygo, el DJ productor, que a més combinant doncs, aquestes dues propostes, Kygo i Imagine Dragons, té cançons tan guapes com aquesta, que quan va caure a les meves mans jo vaig dir això m'encanta, això m'agrada molt i molt. Stars Will Align. Les estels, les estrelles s'alinearan. Així sona aquesta cançó amb Kygo i amb els Imagine Dragons.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Tenim propostes musicals, però també tenim propostes de l'agenda cultural. Ara mateix que passen 5 minuts al punt de 2:15, en el tram final del programa, anem a l'agenda del web municipal calafell.cat per conèixer el que s'ha programat per als pròxims dies. I recordem que estan en marxa fins al dia 18 d'octubre. Fins aquest pròxim diumenge, les jornades als tastets d'arrossos aquí a la comarca del Baix Penedès són jornades gastronòmiques amb restaurants a Calafell i assegut a Calafell. Per exemple, a Calafell tenim l'hotel Boticacua, el restaurant 4R Miramar, el Rei Pescador, Boho Beach, el restaurant L'Àncora, el restaurant Meridiano, la Mar de Fons, el càtering Eusebio, el restaurant Masia de la Platja, però també assegut a Calafell, el restaurant Mediterrani, el Sirocco Port de Segó, el petit bistró de la Maria Herrera, la tavernita de l'Anella i el gastrobar Sal i Pebre. Doncs són jornades que combinen, això. Aquests tastets de l'arròs, que, com dèiem, s'allarguen fins aquest pròxim diumenge, dia 18 d'octubre. Parlem ara de les xerrades per famílies sobre patinets elèctrics i una guia pràctica per famílies. Ens ho deia avui el sergent de trànsit de la policia local de Calafell, en Dani Galán. Serà el pròxim dimarts, dia 20 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda, una xerrada al Casal Jove de Calafell. Una sessió adreçada a famílies sobre la compra segura, la normativa, la responsabilitat i els riscos associats a l'ús dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Es donaran consells pràctics per fomentar una mobilitat segura i responsable entre els adolescents. Recordeu, aquesta xerrada es farà el dimarts vinent, 20 d'octubre, a les 6 de la tarda, al Casal Jove de Calafell, a la plaça Alcalde Romeu, sense número, de Calafell Platja. I anem ara al dijous, dia 22, perquè a partir de les 10 del matí, al Casal Jove de Segó, es farà un escape room laboral. És un taller de vivència, un taller vivencial i dinàmic que permet als i les joves experimentar en primera persona com funcionen les dinàmiques en la selecció grupal a través del joc i el treball en equip. Es treballa el desenvolupament d'habilitats com la comunicació, la resolució de conflictes, el treball en equip i el control emocional, així com la comprensió del funcionament dels processos de selecció i també les estratègies per afrontar-los amb èxit. Atenció, perquè hi ha un període d'inscripció i també d'informació. Ho trobareu en línia joventut.calafell.cat, joventut.calafell.cat, o presencialment al Servei d'Atenció al Ciutadà. També podeu fer les inscripcions a través dels formularis en paper que trobareu al Casal Jove. Es prioritzaran els joves entre 12 i 35 anys. És un escape room laboral. Entenem que es prioritzaran a partir de 16 anys i fins als 35, que és el període laboral de les persones i d'aquests joves. Escape Room Laboral, el Casal Jove de Segó, serà el dijous, dia 22 d'octubre, entre les 10 del matí i la 1 del migdia, per a joves entre 16 i 35 anys, ara sí. I molta atenció, perquè entrem en període de Halloween i arriba el passatge del terror, Horror Cinema. Del 23 d'octubre fins al 1 de novembre, entre les 11 del matí i les 10 de la nit, en el Centre Cívic Cinema Iris. Per exemple, el 24, 25 i 31 d'octubre i el 1 de novembre, entre les 11 del matí i les 2 del migdia i entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. I el 23 i el 30 d'octubre, entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Venda d'entrades a partir del 22 d'octubre en el Centre Cívic Cinema Iris. Podeu aconseguir un 2x1 presentant un flyer i un val de compra recent d'un comerç de Calafell. Ens torna aquest passatge de l'horror, del terror per Halloween en el Centre Cívic Cinema Iris. Tot això engega el dia 23 d'octubre, que serà divendres vinent. Doncs ja el tenim aquí, el Halloween a Calafell, també, aquest ja habitual passatge del terror en el Cinema Iris. I també us volem parlar del passatge del terror de Mas Romeu 2026. Arriba el dia 24, dissabte, dia 24 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda i fins a les 9 de la nit. El preu és de 4 euros a la piscina de Mas Romeu, al carrer Pep Ventura, número 6. Organitza Muntanya Mas Romeu, Associació de Veïns. No us ho perdeu, recordeu, serà el dissabte 24 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, a la piscina de Mas Romeu, passatge del terror Mas Romeu 2026. I també parlem de la 8a edició de la Cursa de la Dona. Es celebrarà el diumenge dia 25 a partir de 8:45 del matí. Recordeu que a partir de 10:45, escalfament amb zumba i a les 11 la cursa i caminada no competitiva de 4 quilòmetres per totes les edats. Inscripcions amb el donatiu de 10 euros que es destina íntegrament a la Fundació Amic Joan Petit amb nens amb càncer. Podeu fer la donació i la inscripció a athleticevents.net. athleticevents.net. Hi haurà una samarreta de regal i avituallament per tots els participants. La recollida de dorsals i samarretes es realitzarà a la regidoria d'Esports de dilluns 19 fins al divendres dia 23 d'octubre entre les 9 del matí i les 2 del migdia. Doncs recordeu, la 8a cursa de la dona amb inscripcions obertes últims dies. No deixeu d'apuntar-vos-hi. I aquesta és l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquests pròxims dies al municipi de Calafell. Hem arribat a les 12:41.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.

0: És la Kelly Clarkson. Va sorgir d'un talent show, l'American Idol, i des de llavors no ha parat. Fins i tot fa de presentadora a la televisió nord-americana. També té cançons tan xules, guapes com aquesta, Stronger, But Doesn't Kill You. Amb la Kelly Clarkson arribem a 3:15. Fem una aturada, l'última pausa publicitària, i tornem de seguida. Això és Calafell Ràdio, és el Calafell Matí. Avui, com sempre, fins la una.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
0: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

després de la sortida d'Operación Triunfo, va publicar Estrelles, després Inigualable, i ara torna a Mort de Pel·lícula. És la més nova del Max Navarro. A més, està aquí en concert amb la cadena Dial a Calafell i vam tenir l'oportunitat de parlar una estoneta amb ell i saludar-lo. 9 minuts, ja arribem a la 1 en punt del migdia. Anem tancant edició del Calafell Matí d'aquest dijous. Vinga, va, ànims, que va passant la setmana. Per aquells que tenim festa el cap de setmana, doncs ja queda menys, eh? Demà divendres i ja ho tenim això superat. Vinga, salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible el programa. Demà divendres tornem a estar aquí, entre les 9 i la 1, per compartir 4 horetes de ràdio en directe, amb actualitat, entreteniment i sempre bona música. Marxem amb cançons per apropar-nos a la 1, perquè a la 1 tenim selecció de música en català, en la nostra llengua. I per apropar-nos a la 1, Marshmallow amb Jonas Brothers. El Live Before You Love Me, que tant ens agrada amb això. Et diem adeu. Gràcies, com sempre, per la confiança. Demà més, i potser qui sap millor.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.